El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Yes, I'm gone.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco amb clau.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Sí?
1: Jo.
0: La Cami era la veïna, em va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

Ya no estás en mi

Escoltes i cants.

No sé per què, perquè trobo tant pressió i a la vegada, i a la vegada sí que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit, abans que jo li vagi...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, 3 patrullers i 2 vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran, però, les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
1: La cimera del G7 a Vian se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire, si retira el passaport, a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
3: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, els quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112 visiblement afectat.
1: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
3: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els recadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
4: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
3: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
1: Esports. Ara mateix ha acabat un partit que hi havia en marxa del Mundial de Futbol entre l'Iran i Nova Zelanda. Un partit que ha acabat amb empat a 2 gols. Un partit també marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
3: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada, un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb 1 punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
3: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 16 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu, unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen avui valors de fins a 37 graus a Ponent. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Barcelona el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hauria fet 43 anys l'actriu Verònica Echegui. Ens va deixar l'agost passat i els matiners volem recordar-la amb una de les seves frases cèlebres. El feminisme hauria de ser l'estat natural de les coses. Feministes hem de ser-ho tots perquè és un tema que engloba la societat.
0: Bona manera, sens dubte, per començar aquest matí. De fet, li donem corda al segon dia de la setmana amb una cançó que es va convertir en un dels grans èxits d'un duet que no ha parat o no ha parat de regalar-nos grans cançons. Un dimarts és menys dimarts amb Roxette.

0: Segur que l'heu reconegut i us ha portat bons records és, evidentment, It Must Have Been Love, una de les balades més destacades del duet suec Roxette, format per Mary Fredriksson i Pierre Giesel. No sé si sabeu que es va publicar inicialment l'any 1987 com una cançó de Nadal a Suècia, però la màgia del cine va fer la seva feina i va adquirir una enorme projecció internacional quan es va adaptar per la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman. Això va passar l'any 1990. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut una de les cançons més representatives de Roxette i una clara referència al pop romàntic de finals del segle XX. It Must Have Been Love continua emocionant generacions d'oients gràcies a aquesta combinació d'una lletra profunda, una interpretació més que memorable i una melodia que transmet una gran intensitat. La intensitat i la nostàlgia d'un amor perdut. Un 16 de juny de l'any 1990 aconseguia arribar al número 1 als Estats Units i avui hem pensat que no hi havia millor manera per començar el programa. Esperem que no hagueu perdut cap amor o que si l'heu perdut us hagueu recuperat més d'hora que tard i aquí us prometem que no us trencarem el cor i que us serem fidels. Paraula de matiners.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa de dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Acaba de finalitzar, per cert, aquest partit entre
2: Iran
0: i Nova Zelanda.
2: Ja diré, bé, un apassionant 2-2, ha estat entretingut.
0: Bé, no?
2: Sí.
0: A més, hi ha la fanfària preparada ja i res, avui res.
2: No, però demà tens una Àustria-Jordània, que és a les 6. Et cau una mica malament, però el podràs veure després de matiners.
0: Em podrem informar.
2: I tens Argentina contra Argèlia a les 3. Per tant, quan arribis tindràs un partit, podràs veure Messi i després tindràs ja una altra Jordània per desconnectar de matiners. És fantàstic.
0: Després també ho comentarem amb la Sònia Gelmà, companya d'esports d'aquesta casa, perquè, a més, també haurem de repassar l'empat ahir d'Espanya.
2: Amb Cap Verd, sí.
0: Que Cap Verd era un dels més fluixots,
2: és
0: no?
2: És una de les seleccions més fluixes del Mundial i Espanya va empatar a 0, però ha tingut sort perquè Uruguai ha empatat a 1 contra l'Aràbia Saudí, per tant, tot el grup està empatat i no ha sigut tan greu com podria ser aquest empat a priori.
0: Bé, veurem com va passant, com va transcorrent el Mundial. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, comença el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs nosaltres, fidels a la nostra cita amb l'actualitat. Avui tindrem la consellera Núria Parlon per parlar del que està passant a Catalunya amb els tirotejos, que ja fa dies que ho anem tractant, amb aquests 6 morts per tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes. Tractarem la crisi al PSOE, perquè ahir va declarar Begoña Gómez en la seva vista preliminar i veurem què decideix el jutge. Després també parlarem del jurat popular, perquè serà una de les figures claus en el judici del cas Àndic, i per tant veurem com es tracta, com afecta, com es gestiona. I després, arran de la trucada que vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio, de la trucada d'Àndic al 112, parlarem amb un expert en trauma i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per veure l'altra banda de com es tracta una persona que està trucant alterada i que està trucant perquè li ha passat una cosa com el que li va passar. És el que en dic. Després, si vols coses interessants, atenció a les novetats que explicarem de Xavier Novell.
0: Ui. Hi ha novetats de Xavier Novell?
2: Hi ha novetats, però no les sabràs ara. Les sabràs una mica més tard, a les 8. Després tindrem a la Carme Colomina aquí a l'estudi. Amb el Rafa Vilasanjuan i la seva secció parlarem d'immunització. I avui a la teràpia boomer de Sergi Pàmies, al Mundial de Futbol.
0: Home!
2: Que ja sé que aquells mundials d'antes...
0: Com no?
2: Que no són... Quin és el teu primer record del Mundial?
0: Quan vaig néixer.
2: Sí, va agradar. Per tant, 81, al Mundial d'Espanya.
0: Va ser un bon any, no?
2: No, jo no recordo el Mundial d'Espanya. El meu primer...
0: Àlex, bon dia.
3: Bon dia.
0: Va ser un bon any.
3: Al·lusions, sí.
0: Va ser un bon any.
3: Jo feia cromos del Naranjito, sí.
2: Doncs
0: aquell any.
2: Fantàstic.
0: Allà vaig descobrir la meva passió per l'esport.
2: Exacte, sempre.
0: Sempre. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Vinga, va, 2 minuts, 1:45 del matí, i mentre dormíem, Àlex, al món passen moltes coses.
3: Passen moltes coses, i he vist que pronunciaves alegrement sobre la selecció de Nova Zelanda.
0: Sí? Ai.
3: Home.
0: Què? Ah! Home!
3: Un antic amic nostre.
0: Tim Payne.

0: Quin peix!
1: Home, no em cansaré de posar-la.
2: Home.
1: Ha debutat, aquesta matinada.
2: Amb... Com ha estat aquest debut, per favor?
1: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Ha sigut titular.
2: Sí.
1: Ha jugat per la banda dreta, és lateral. No sé si la gent sap de qui estem parlant.
2: Clar, posem una miqueta en context perquè Tim Payne és un jugador de la selecció.
1: El jugador més viral del Mundial.
2: Per què?
1: És la definició. Perquè un Instagram argentí que es diu El Carso el va assenyalar com el futbolista més desconegut de la competició.
2: Era un repte viral, per entendre'ns.
1: Només tenia 9.000 seguidors a l'inici abans del Mundial.
2: Sí.
1: I en només 7 dies va aconseguir 4 milions de seguidors. No ha parat d'augmentar. Ara ja frega els 6 milions de seguidors a Instagram. Tim Payne és una autèntica celebrity allà
2: absoluta.
1: On va als Mundials, és a dir, als estadis. Avui s'ha notat, en el moment que n'ha ensenyat el seu nom, l'estadi aplaudit. Evidentment, hi havia molta gent amb expectació. La seva pròpia selecció l'ha convertit en imatge de marca del seu equip.
2: Clar.
1: No és l'estrella, ni molt menys.
2: Però
1: ara
2: ja marca.
1: Qualsevol tuit, qualsevol imatge a Instagram...
3: És boníssim.
1: Posen el catalan a Tim Payne. De fet, aquesta matinada, el seu nom, Tim Payne, ha sigut trending topic mundial a la xarxa social X, i a l'estadi de Los Angeles on es jugava aquest partit era de llarg el jugador més celebrat. Tim Payne ha sigut titular i a les grades hi havia l'Instagramer que l'ha fet viral.
3: Gran convidat, clar.
1: Entre altres coses perquè l'ha convidat la selecció, o la federació neozelandesa.
2: Li deuen tot a ell.
3: Una mica de deferència.
1: Entre altres coses perquè les vendes de les samarretes de la selecció neozelandesa també s'han disparat.
2: És que és boníssim.
1: Així, a més que... Mira, sentim Tim Carso... Ai, El Carso, perdó, no Tim Payne, sinó El Carso, que és aquest Instagram que el va fer popular,
2: sí,
1: dient i anunciant que efectivament se n'anava a veure el Mundial als Estats Units.
4: Así que en estos días nos estaremos yendo a Los Ángeles para ver el debut mundialista de Tim Payne. La idea es poder estar en la Copa hasta que termine la participación de Nueva Zelanda. Imagínense que ganan un partido, yo me vuelvo loco. Y ni hablar si hace un gol, yo ya lo dije. Tim hace un gol en el Mundial y en algún lado del cuerpo me lo tatuó.
1: Doncs ja té un repte plantejat.
2: Quina meravella.
1: Jo només desitjava que marqués un gol Tim Payne.
2: Ja quan ho vas explicar l'altre dia, i em vaig quedar amb aquesta història, que és fascinant, però és que te n'adones de com d'intel·ligent i divertits podem ser els humans quan fem coses com aquesta. I quina meravella.
1: Que interessi el futbol a algú que no li interessa el futbol com tu.
2: Com a mi, jo soc fan de Tim Payne.
1: Exacte.
2: Ara seguiré a Instagram. Gràcies, Àlex. Fins ara.
1: Adéu.
2: Un quart de 6 del matí i un minut amb aquesta història de Tim Payne que ens va deixar sorpresos fa alguns dies quan l'Àlex evidentment ens explicava que s'havia viralitzat gràcies a aquest repte d'aquest influencer argentí. I mentrestant avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la d'Arrels Fundació. Des d'avui fins dijous impulsa l'enquesta de persones que viuen al carrer a Barcelona per saber en quina situació viuen les persones sense llar i quines són les seves necessitats. Per aconseguir-ho han fet una crida per assolir la xifra de 400 voluntaris. Preguntaran a la persona si ha patit violència, els motius pels quals va haver de deixar l'últim allotjament o si rep o no suport social per part de l'administració. Com sempre, identificar bé el problema és el primer pas per solucionar-lo.
2: L'actualitat a vegades ens atropella i hi ha notícies de les quals no parlarem i aquesta ens ha cridat molt l'atenció, Marta.
3: Sí, és el cas, per exemple, de l'última troballa de la Segona Guerra Mundial. Es tracta del vaixell japonès més conegut com el vaixell de l'infern que transportava presoners de guerra. S'ha trobat a les Filipines, a només 50 quilòmetres d'on ja es va pensar en el seu moment que s'havia enfonsat al setembre del 1944, però no havien trobat cap resta d'aquest vaixell. Aquest tipus de vaixells eren molt comuns durant la Segona Guerra Mundial, però la particularitat és que passaven molt desapercebuts amb la resta de la flota i això doncs portava que els ataquessin sense saber que hi havia presoners a bord i es calcula, atenció, que en vaixells com aquests hi van arribar a viatjar 125.000 persones, totes presoneres.
2: Doncs escolta, Déu-n'hi-do aquesta història, quina troballa. Molt bé.
3: Sí, Déu-n'hi-do.
2: És el comentari del dia de Marta Vial.
3: Déu-n'hi-do, home.
2: Déu-n'hi-do. Escolta'm, i amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs mira, amb una d'aquelles notícies que et fan recuperar una mica la fe en la humanitat.
2: A veure.
3: I és que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola de Cadaqués estan criant ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors.
2: Mira.
3: Es tracta d'una prova pilot que es va posar en marxa al gener i que s'allargarà fins a principis del curs vinent, quan alliberaran els exemplars nascuts. El tauró gat és una de les espècies més presents al Cap de Creus, que, tot i que no compta amb cap protecció, està molt afectada per la pesca accidental. El vincle entre els alumnes i els ous de taurons ha estat tal que fins i tot els han posat noms.
2: És una iniciativa
3: impulsada per la Fundació Latea, si ara ho escoltaràs. Sentirem a la Laia Guix, que és un dels membres d'aquesta fundació.
0: De moment tenim això, uns 19 ous aproximadament, cada un en diferents estadis de desenvolupament, l'etaquetes, perquè cada ou té un nom que els propis alumnes han escollit, doncs l'etaqueta és l'ou que tenim més desenvolupat, que esperem que neixi abans de final de curs i que, per tant, els alumnes tinguin l'oportunitat de veure el naixement, però després, al setembre, si tot va bé, tindrem l'opció de tornar-los al seu medi, al mar, i els alumnes podran, com finalitzar aquest projecte, alliberant els ous que durant aquest temps han estat cuidant i conservant.
2: Taquetes.
3: Que monos.
2: Clara, no ploris, que és només un nom d'un...
3: És preciós.
2: No, és tan cap a cada que és de cuidar ous.
3: Ai, mira, doncs, pues mira, acolliria jo uns ous de taurogat. Sí. A la peixera.
2: Allà amb els ous a la peixera. Sí. Tirem, per favor. 20 minuts pràcticament per arribar a 6:15 del matí. Tenim motius per saltar de llit. Segur que sí. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als majors de 60 anys és apuntar-se al programa Vivim l'Estiu a Tàrrega, una iniciativa per combatre la soledat que organitza la Creu Roja Urgell. Tal com llegim al diari Segre, s'han programat una quinzena d'activitats, entre les quals visites guiades al Parc de Sant Eloi, al poble de Claravalls, xerrades sobre consells de seguretat, hàbits saludables i com valorar el temps. També un campionat de Rumicup, una caminada nocturna fins al Talladell i sessions de cinefòrum. L'objectiu no és cap altre que fomentar relacions d'una manera més lúdica.
2: I a aquestes hores del matí també volem saber... Ui, com batega el cor, per ser amb l'actriu Mariona Terés, que m'encanta l'entrevista...
3: No té pèls a la llengua, la Mariona Terés, mai.
2: No, de moment sembla que no, perquè ha explicat coses més que interessants.
3: Sí, ha passat pel podcast de la revista Vanitatis i ha explicat com amaga la seva identitat per lligar.
7: Te lleva 7 meses enamorada. ¿Cómo lo conociste?
8: Por una aplicación.
7: ¿Pero tú le dijiste desde el principio, oye, mira, soy actriz?
8: No.
7: ¿Tú esto lo ocultas?
8: Yo lo oculto.
7: ¿Se lo contaste en la primera cita?
8: Sí.
7: ¿Te reconoció?
8: Es que el mundo hetero a mí me reconoce poco. Claro, Cari, la Veneno, Paquita Salas.
7: Claro, tú eres un icono gay.
8: Luego las cosas que he hecho así como más hetero he salido poquito. El día siguiente me buscó y me dijo, claro, es que yo te he podido ver aquí y aquí.
7: Pero no me conocía.
8: Y además tenía otro nombre puesto, me había puesto Mar.
7: ¿Te habías puesto Mar para que no te reconocieran?
8: Para que no me buscaran. Casi nadie me reconocía en la aplicación. Una persona sí que me dijo, yo te conozco, ¿no? Yo así, no sé.
2: Doncs m'agrada molt. M'agrada molt que digui, clar, que els heterosexuals a totes les pel·lis que he fet i sèries gais no em tenen gaire ubicada. Està molt bé. I també el cor batega amb Dani Rovira.
3: Sí, l'actor protagonista de la pel·lícula Chopi y dos Vascos ha parlat de la fama i l'èxit després del boom d'aquella pel·lícula. Ho ha fet el podcast En clave de Rhodes amb James Rhodes a la cadena SER.
9: Yo no sé ser famoso, James. Ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo. Cada vez me dan más pereza este... baile de máscaras, ¿no? En el que sí. Se ha convertido un poco todo, ¿no?
10: Sí.
9: Porque de repente mi cabeza, mi vida, mi cuerpo, mi imagen se convirtió en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias, ¿no?
2: No ho va portar gaire bé, eh?
3: No.
2: No ho va portar gaire bé. Quan va saltar la fama Dani Rovira amb la parella, que no me'n recordo ara com es diu.
3: Amb la Clara Lago.
2: En tenir allà uns masets una miqueta complicats.
3: Sí, però està bé també que es parli d'aquesta manera tan obertament de... que no m'agrada l'èxit ni la fama.
2: 8 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores també tenim ganes de saber quins sons deixa la ràdio.
3: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Gossos ens va anunciar el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any que ve, coincidint amb els 20 anys de la cançó Corren.
11: 20 anys d'Oxigen, d'aquell disc, que va ser el disc que d'alguna manera per segona vegada ens va tornar a posar a dalt tot el panorama.
12: Nosaltres som un grup que creiem que hem tingut dos moments importants, no? Quan vam començar la base acústica, va ser increïble el lloc on vam arribar, de cop... Vam arribar a tocar, no sé si a terra, però ens hi vam acostar, i els 2000 vam estar pedalant molt fort, com et deia abans. I crec que el premi de tot plegat va ser no només l'Oxigen, el disc anterior, l'Ol 8 també va ser un disc amb grans cançons.

0: minuts, arribem a 6:15 del matí. Escolta'm, que ho fem per la Porta Grossa. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mira, un dia com avui sortia el tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, versionat en aquest cas pel Rollings, un tema que durava més de 6 minuts i que les ràdios al principi no van voler emetre, però que es va acabar publicant perquè era molt llarga, però sí, també molt bona. La lletra de la cançó surt d'un text d'unes 20 pàgines que va escriure Bob Dylan, i a partir d'aquell material doncs es va acabar sortint aquest tema, un manuscrit de la lletra que per cert es va vendre a una subhasta per 2 milions de dòlars, i això va aconseguir tot un rècord per un manuscrit de música, i la revista Rolling Stone la va situar, aquesta cançó, al número 1 de la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps al 2004 i al 2010.
0: Recordant Like a Rolling Stone ara mateix als matiners de Catalunya Ràdio, quan sona aquesta sintonia vol dir que ens hem de posar al dia i saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 16 de juny, la Lluna és a cranc i s'ajunta amb Mercuri, així que pot ser un dia de molta memòria emocional. Podem estar més sensibles, més nostàlgics o amb ganes de parlar de coses que normalment guardem a dins. També poden aparèixer converses familiars, records o intuïcions que val la pena escoltar. Així que avui no cal entendre-ho tot de cop, només cal parar atenció al que es mou per dins.
0: Doncs ja tenim el consellet del dia fet per la gent d'Astrocat.cat, i avui també volem saber qui bufarà espelmes aquest dimarts 16 de juny.
1: Doncs avui felicitem amb tota l'alegria del món l'etern Jordi Hurtado. Home, el mític tira, presentador. Tira-li algú que s'ho mereix.
0: Home, per favor, Jordi, sisplau. Criticisme de la televisió.
1: El mític presentador de televisió avui bufarà 69 espelmes. Avui també estaran de celebració l'actor i director de cinema Daniel Brühl, perquè en fa 48, i li acabem dient anys i anys per molts anys al cantant, influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
0: Home, perdona, un altre aplaudiment a Xuso Jones.
1: Suma un any més i arriba als 37. Que tingueu un molt bon dimarts i felicitats des del programa més matiner de la ràdio.
3: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí. Era un 16 de juny de l'any 1997 quan el grup anglès The Verve publicaven aquesta meravella que es diu Bittersweet Symphony.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon. A partir de les 10, la periodista Carme Colomina ens presentarà el seu llibre Europa és un estat d'ànim. I a les 11, amb Sergi Pàmies, conversarem sobre el Mundial de Futbol. A la tarda tindrem el 19è capítol de la gestoria d'emocions i Cristian García parla amb tot un referent de la vela adaptada, Dani Anglada.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 16 de juny. Ben tornada, Alfonso.
1: Gràcies, bon dia.
0: Trobar a faltar.
1: Mira, jo també.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Amb el conflicte de l'Iran encarrilat, la guerra d'Ucraïna torna a guanyar protagonisme.
1: De fet, centrarà l'atenció i el debat de la cimera del G7 que es fa a Evian, a França, i on avui hi haurà precisament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte del d'Ucraïna. També va assegurar que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres, quan els Estats Units firmin l'acord de pau amb l'Iran, i va advertir que de moment no preveu aixecar les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
0: L'acord entre Washington i Teheran mira de reull el que pugui passar al Líban.
1: L'enfrontament entre Israel i la milícia xiita i proiraniana Hezbollah sembla que és l'únic que podria fer descarrilar l'acord de pau d'aquí a divendres, que és quan es signa. L'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà aquesta ofensiva per mantenir viu l'acord.
3: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
1: Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa en l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
1: Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
0: De fet, no és l'únic front judicial que esquitxa el president espanyol.
1: L'altre front és el que té com a implicat principal Santos Cerdán, ex número 3 dels socialistes espanyols. L'informe de la Guàrdia Civil reforça el seu rol de líder de la trama, que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que Santos ordenava pagar els viatges de l'Eire Díaz amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
0: I José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial.
1: Sí, demana al jutge que ajorni la seva declaració. Manté en canvi la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
0: I atenció a aquesta dada, més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
1: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Júlia García, coautora de la investigació.
5: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla, o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
1: Per això proposen reforçar serveis i atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible.
0: I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau.
1: Un any després de la seva mort, la mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Arrenquem cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui hi ha varietat de temes a les portades del dia, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal. Un fiasco per començar, titula El Periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim ara. Amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar? El Mundo. Depriment, empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia i amb una foto de Lamine Yamal desesperat.
8: Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria d'IA de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, i el País explica que la resistència a Israel posa en risc l'acord de pau.
6: Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez.
8: I Lara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Hi ha avui unanimitat als editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'ha de signar divendres.
8: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
6: El diari del grup Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
8: Lara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó que més aviat mostra un fracàs.
6: Lara destaca que l'escenari és inestable i fràgil a l'Orient Mitjà d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el propi memoràndum ja preveu allargar aquest període.
8: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internament.
6: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
8: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una nova etapa d'incertesa.
6: El País remarca que si la guerra acaba d'una vegada ho farà sense que s'hagin arribat a conèixer els motius pels quals va començar.
8: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que mai hauria d'haver existit.
6: El periódico titula l'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
8: També destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Qui diu prou?
7: Doncs les famílies, davant el conflicte educatiu. La federació que agrupa les associacions de famílies avisa que ningú hauria de fer vacances i no s'hauria de fer una pausa a l'estiu com si res, sinó que s'hauria de treballar des de ja. Recordem que aquest divendres acaba el curs. I no només això, sinó que també reclamen participar del debat, ho han dit a BTV.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
7: Doncs un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim la història al diario.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura a mig fer, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-los fora i enderrocar-ho, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
7: Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons la Razón, la polèmica amant del rei emèrit ha recaptat ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: I avui Lego Alerta torna a ser notícia, però no per fer cap proposta.
7: No, si en tens també l'expliquem.
0: Ah, de què?
7: La proposta.
0: Jo per Lego?
7: Sí.
0: Que em paguin, jo ja tot el que dic.
7: Ah, d'acord. Bé, us expliquem aquest tema. La policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres ni més ni menys que del seu veí.
0: Home, però vés a robar més lluny, fill.
7: Exacte.
0: Home, no casa del costat que enganxaran de seguida.
7: Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Llegim el debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntat Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I avui hem tingut una altra nit amb temperatures elevadíssimes. Sembla que ens espera un dimarts de ple mes d'estiu.
6: Sí, de molta més calor intensa. S'esperen, atenció, màximes de 34 graus a les comarques de Girona, de 35 a la Catalunya Central i fins i tot de 37 en alguns punts de Ponent. Avui calor d'estiu que ens acompanyarà, de fet, aquests darrers dies de primavera. Temps assolellat, embruixats, això sí, de tarda, només al Pirineu.
0: Mira, res, pràcticament 6 minuts, arriben ja a 6:15 del matí. Recordem que fa pocs minuts ha acabat el partit Iran-Nova Zelanda del Mundial de Futbol amb empat a 2, partit amb el qual també Iran s'ha estrenat al campionat, una selecció, doncs, home, que ha tingut molts problemes per l'administració Trump. A aquestes hores vull connectar amb una de les enviades especials de Catalunya Ràdio al Mundial, evidentment és la Sònia Gelmà. Sònia, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Què tal, com està, Sònia?
9: De fet, per mi és bona nit, encara no...
0: Quina hora tenim? Quina hora tenim?
9: Aquí falten 20 minuts per les 12 de la mitjanit.
0: Doncs res, deixem agafar el llit tan aviat com sigui possible. Sònia, vull parlar amb tu perquè ens expliquis una mica també com ha anat aquest partit.
9: l'Iran Nova Zelanda, eh?
0: Sí.
9: Perdona, però és que hi ha tants partits i he estat a l'Espanya Cap Verd. No...
0: Ah, exacte, fem primer l'Iran Nova Zelanda, si et sembla.
9: Bé, l'Iran Nova Zelanda era, gairebé et diria, hi havia més interès pel tot el tema geopolític esportivament parlant, però vaja, que tot i així, un debut amb empat per part d'Iran, s'avançava a Nova Zelanda, empatava a Iran, es tornava a avançar a Nova Zelanda i empatava Iran i ha estat a Los Angeles i amb aquest empat, doncs, després del partit, ara la selecció iraniana que torna cap a Mèxic, que és on es troba concentrada. Als Estats Units només entra pels partits. Uh-huh. Entra, juga i se'n torna cap a Mèxic, on es troba concentrada durant tot el Mundial davant la situació en la que, de fet, venen pràcticament jugadors i staff, perquè hi ha hagut molts problemes amb els visats per la resta de la delegació. Els Estats Units, que en aquest sentit ha estat tenint en compte que estaven en guerra, tot i l'acord de pau de fa dos dies, es mantenen les, diríem, les mesures que s'havien pres habitualment i ha estat gairebé històric que en un Mundial s'enfronten dues seleccions, vaja, s'enfronten. Uh-huh. Una juga al país d'aquella amb la que està en guerra. Això no estava previst, diríem, d'inici, tot i així, mira que Iran, abans del Mundial, va amenaçar no venir, que no es donaven les condicions per poder disputar el Mundial. Finalment, la FIFA i tota la gestió diplomàtica va aconseguir que esportivament, com a mínim, la selecció d'Iran competís en aquest Mundial d'Estats Units, com a mínim només els partits. Insistim que la concentració, per això, la fan a Mèxic.
0: Sònia, recordem també, o expliquem quin ambient hi havia a la grada, perquè no sé si hi ha hagut algun incident avui al partit. Recordem que Trump havia prohibit fer nit als Estats Units a una selecció iraniana i haurem de, com estaves dient, tornar cap a Tijuana.
9: En principi el dubte, vaja, durant el partit el que hem vist és que hi havia òbviament molta part de l'afició local, hi ha molta immigració amb antecedents a Iran, a Estats Units, que han estat animant els seus futbolistes. També és cert que part d'aquesta afició és bastant contrària al règim que hi ha a Iran, tot i així, en aquest cas han estat animant esportivament els seus futbolistes i no consta de moment incidents. Jo suposo que amb el pas de les hores anirem veient, insisteixo, que això ha estat a Los Angeles i que estic una mica lluny a Tennessee. El que hem pogut veure per la transmissió era tot bastant del que seria un partit de futbol. Després de ben segur que en sabrem més coses.
0: Molt bé, escolta'm, per cert, ahir també vam viure un empat, jo diria que inesperat, entre Espanya i el Cap Verd, no?
9: Molt inesperat, molt inesperat. És la primera gran sorpresa del Mundial. Cap Verd, que és una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, va plantar cara a Espanya, una selecció espanyola que no va estar gens bé i que es va quedar, doncs, amb aquest pam de nasos per iniciar aquest Mundial amb un empat a 0. T'haig de dir que tampoc penalitzarà gaire la classificació.
0: Exacte.
9: Perquè l'altre partit del grup també han empatat entre l'Uruguai i l'Arabia Saudita, i és cert que queden dos partits. Espanya n'hauria de guanyar com a mínim un dels dos, i en aquest Mundial, com que hi ha 48 seleccions i en passen fins a 32 a 700, ho has de fer molt malament per quedar eliminat entre les favorites. Vull dir, home, que no és com en d'altres Mundials.
0: Estava escoltant aquesta matinada, no?, que Cap Verd, diguem que és una de les seleccions més fluixetes d'aquest Mundial.
9: Sí, et dic, és una de les quatre debutants en el rànquing FIFA, està molt avall, no tenia cap resultat històric fins al moment. De fet, després del partit parlàvem amb Bosinha, que ha estat el porter, que ha estat l'heroi del seu país, que té 40 anys, que no s'ho podia creure el que havia viscut, que havia viscut un dia somiat per ell, que per cert explicava que la seva mare no havia pogut venir al partit per problemes amb el visat, que és una de les coses que està passant en aquest Mundial, per problemes amb el visat, que es veu que havien canviat les taxes, que resultava molt car portar la mare i els germans. Ha explicat que de cara al segon partit sí que ho faran, però vaja, que el dia històric l'ha viscut sol als Estats Units amb els seus companys, perquè li hagués agradat que fos la seva família, però per problemes de visat no ha pogut ser.
0: Doncs escolta'm, Sònia, t'agraeixo que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, una de les enviades especials de la ràdio, evidentment, al Mundial. Sònia Gelmà, descansa. descansa. Ens escoltem aviat.
9: Vagi molt bé, gràcies.
0: Una abraçada, adéu, Sònia. I a aquestes hores del matí, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, per on comencem?
10: Doncs mireu, amb previsions per avui mateix. La primera, al Teatre Lliure de Montjuïc, on es podrà veure l'espectacle que és això, és un muntatge per la companyia, feta per la companyia José i sus hermanas, que han treballat conjuntament amb un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Escola Antaviana de Barcelona. Això ho podreu veure a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. I avui al vespre, en aquest cas al Palau Sant Jordi, música. Concert del pianista i compositor italià Ludovico Einaudi al Palau Sant Jordi, això és a 8:45 del vespre, i si voleu un altre tipus de música...
0: A veure...
10: Doncs al Palau de la Música, en aquest cas, Víctor Manuel.
0: Ja, Víctor Manuel presenta disc.
10: Sí, Solo a soles conmigo.
0: Caramba,
10: si el voleu veure, és avui a les 9 del vespre. Em sembla que encara queden algunes entrades per veure'l al Palau de la Música.
0: I ho estàvem comentant aquest matí, de fet, al butlletí de les 4. Jo també m'he emocionat, perquè si sou fans de Cop de Rock, tenim bones notícies per vosaltres.
11: Si em mires així, em faràs perdre de vista.
10: Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà, en aquest cas, amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll de Gom, i es podrà veure del 3 al 6 de setembre. Per tant, només 5 funcions que es faran al Teatre Coliseum. I al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
0: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui movem el dial fins l'any 2010. Lluís Gavaldà explicava el programa Eduqueu les criatures, de Carles Capdevila, els reptes que afrontava dia a dia en compaginar la vida d'artista amb la paternitat. Així explicava la seva història amb els biberons.
12: Per fer la mesura de la llet que necessita pels cereals, faig servir un biberó de quan era un nadó. És el mateix biberó amb el que xuclava desesperat les llets congelades de sa mare i les altres en pols que li preparava son pare. És el mateix que traginàvem dins la bossa, juntament amb les 1.500 coses més cada cop que sortíem de casa. El Lluc sap que el faig servir per raons sentimentals, i potser per això no es queixa ni em diu, com de costum, que ja és gran. I deu ser que faig el ridícul una mica. No sóc tan ruc. Però què voleu que us digui? Aquest biberó atrotinat per mi és l'últim recordatori del nen petit que he tingut tot aquest temps a casa, i que ara noto que se m'esmicola entre els dits cada cop que el repasso amb la mirada.
0: Recordant el pas de Lluís Gavaldà pel programa de Carles Capdevila, Eduqueu les criatures. I quan pràcticament falten 12 minuts per arribar a les 6 del matí a Corea del Sud, falten 12 minuts per l'una del migdia. I allà aquí tenim, home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
13: Bon migdia, matiners. Amb els cirerers encara plens de flors, a la ciutat coreana de Gangneung va començar ahir la celebració del Festival d'Anoje, una celebració mil·lenària i de les més importants i turístiques del país. Durant 4 setmanes de cerimònies i celebracions, la població de la zona resa a la divinitat de la muntanya per quedar protegida de desastres naturals i així poder viure en pau i prosperitat. Durant aquestes festes es vesteixen amb robes tradicionals i ballen i canten cançons populars. Com tota festa que es fa popular i que implica a molta gent, els autòctons fa anys que denuncien que s'està perdent la seva essència per convertir-la en un espectacle pels turistes. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Corea pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Moltes gràcies, Guillem. Fent canvi cap a les 6 del matí. A partir de les 6, evidentment, Maiol Roger comença una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
14: Doncs avui molt pendents de l'agenda judicial del PSOE.
0: Sí.
14: És dia d'agenda, agenda, ja ho hem decidit. De l'agenda judicial del PSOE, pendents de la decisió del jutge sobre el passaport de Begoña Gómez, de la declaració de Masi, que la fa de Zapatero, i també de la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil davant del Senat. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui li preguntarem, no només per les crítiques que va va fer ahir Francisco Marco als Mossos d'Esquadra per la investigació a Isaac Andic, sinó també pels tirotejos a Catalunya i les últimes novetats que hi ha hagut sobre la investigació del tiroteig que hi va haver el dia de la visita del Papa. També parlarem del jurat popular, perquè el cas Andic es jutjarà amb jurat popular, i una mica quin paper hi juguen totes aquestes novetats que anem sabent en aquesta configuració del relat que després el jurat ha de decidir. I tindrem novetats sobre el Xavier Novell. Atenció, heu d'estar atents a l'antena.
0: Intrigat, jo estic des de les 5 del matí que estic. Diu, què passa? No ho sabem.
14: Doncs ja ho sabreu.
0: Heu d'estar molt atents al matí de Catalunya Ràdio.
14: Ja ho sabreu.
0: No ens pot donar cap pista?
14: No.
0: Ah, aviam. No sé, per fer un bon am.
14: Novetats sobre el Xavier Novell. Una pista, no jugarà al Mundial de Futbol.
0: Val.
14: És una pista. Ni es presentarà Gran Hermano, ni...
9: Ai,
14: ni serà eurodiputat.
0: En tinc una, però no la puc dir.
14: Saps? No sé. En fi, després parlarem amb Carme Colomina, que ens presenta un llibre sobre Europa. Amb Rafa Vilasanjuan, avui, la secció de ciència. Parlarem sobre immunització. I a les 11, Sergi Pàmies ens fa el Mundial Boomer.
0: Ja veuràs tu.
14: Ja veuràs amb el Mundial.
0: Doncs vinga, d'aquí 10 minuts arriba una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ara que ja heu fet el primer cafè del dia amb tots nosaltres, també és moment de descobrir la dada Mayol.
14: Va, i parlàvem sobre les audiències del Mundial. Avui més dades sobre tele.
0: Home, malalts de tele. Una de les millors sintonies que s'ha fet.
14: Meravellosa. A més d'aquestes que sents els primers compassos i dius, pam.
0: Malalts de tele.
14: Quina és la transmissió no futbolística més vista de la història d'Espanya?
0: Home,
14: i a més, si em dieu, l'audiència ja, punt extra.
0: O és, crec que va ser Gran Hermano i OT, o OT i Gran Hermano.
9: O un Eurovisión.
0: O un Eurovisión.
9: Oh. OT o Gran Hermano, potser.
0: Jo crec que ho va superar OT o Gran Hermano.
9: OT, la final.
0: OT, sí.
9: La final d'OT.
0: Però després va haver-hi Gran Hermano, eh?
9: Ja, és que...
14: Molt bé, heu encertat amb OT. Quina audiència?
0: OT va fer 80.
9: 70. Hòstia, nois.
14: 68% de xer, 12,8 milions d'espectadors. En el número 2, l'Eurovisió de 2002, en la que es presenta Rosa López. Per tant, es derivada d'aquesta. En el número 3, l'últim capítol de Médico de Família.
0: Home!
14: 10 milions i mig d'espectadors, 56,3% de xer. És veritat que té més xer la final de Gran Hermano 1, amb un 71% de xer, 9 milions d'espectadors. I al cinquè lloc, la final de Gran Hermano 2.
0: Imagina't,
14: amb 9 milions i 60,7% de share.
9: Quina barbaritat de gent, eh?
0: Home, és que a l'època ho té Gran Hermano i tot això, i suma-li, clar, la ressaca d'Operación Triunfo amb la final de Rosa López d'Eurovisió.
14: I entre mi, Xenia Aragón, amb Médico de Família, quina gran sèrie.
0: Això és un xafarranxo televisiu.
14: Oi, sí.
0: Gràcies, Mayol.
14: A disposar.
0: Ara.
15: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
17: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
18: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
17: Sí.
18: I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
15: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ella.
9: És veritat que la cara estava rara.
15: Era Shakira o no era Shakira?
9: Jo estic segura que sí.
16: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
19: Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
21: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
21: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
16: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
0: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
22: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
0: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
16: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
0: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
23: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
16: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
23: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
0: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
16: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: i Chinuchano, que estem fent camí ja cap a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, 9-3-2-0-7-4-7-4. Telèfon, com sempre, que podeu utilitzar si teniu ganes de trucar-nos en directe. Home, Sònia, molt bon dia. La Sònia s'ha quedat adormida. Sònia?
2: Sílvia!
0: Ai, per què li dic Sònia tota l'estona? Sílvia, bon dia!
2: No et recordes de mi.
0: No, que filla, que... M'han dit quatre...
2: Si t'he trucat contra gent...
0: M'han dit quatre vegades que... qui ets? I jo avui vaig una miqueta lent i t'estic canviant el nom tota l'estona. Com estàs?
2: Soc la Sílvia. Te'n recordes que vaig parlar amb tu una vegada, que tenies un dinar amb molta gent i em vas dir, a veure, Sílvia, tu com ho veus? Com en sortirà?
0: Però, Sílvia, me'n recordo perfectament, no perfectament. I no vaig lligar gaire, em sembla.
2: No, ja. I vaig donar records a la Marta, que està una mica fònica. Fixa si me'n recordo de tot això.
0: Escolta'm, i com et va la vida, Sílvia?
2: Molt bé, aquí apuntar-vos cada dematí. Com esteu vosaltres?
0: Doncs mira, ens queden 3 setmanes per acabar la temporada, Sílvia. Que passa la temporada volant.
2: Quan?
0: 3 setmanes.
2: Ja, però ja agafeu vacances?
0: Home, sí. El 3 de juliol.
2: Ah, escolta, sóc com els dels col·les, tu?
0: Home, no.
3: Una mica més, allarguem una mica més.
0: Però, a més, pensa que nosaltres ens llevem molt més d'hora que al col·le.
2: Clar, però, mare de Déu, que vés guanyar la vida una a la ràdio.
0: Sí, sí, ja t'ho explicaré. Escolta'm, Sílvia, com es presenta el dia?
2: Bé, aquí ja comencem la jornada intensiva, entrem una mica d'hora, però, bueno, després de les 4 ja, mira, plego tu.
0: I a quina hora ens anem a dormir? Recorda-m'ho, Sílvia.
2: Bueno, ahir vaig anar-me a dormir, que serien les 10:15, així, però intento fer les 6 o 7 hores de dormir, eh?
0: Bueno, i la calor,
2: perquè
0: com la portem?
2: Si no, digue'm?
0: La calor com la portem?
2: Molta calor, molta calor.
0: Fem calor aquí aquests dies.
2: Aquí a Barcelona fa molta calor. Bueno, jo visc a prop del Camp Nou, eh? Però igualment fa molta humitat aquí a Barcelona.
0: Aquests dies es nota.
2: Que jo la calor la porto bé, Xavi, perquè a mi m'agrada l'estiu.
0: Ah, veus? A mi també. Tots de les meves, doncs. A mi m'encanta.
2: Jo sí. A mi a l'hivern em fa molta tristesa, que ja surt de la feina, tot
0: fos,
2: ja no pots fer res.
0: És horrorós.
2: I a gent li agrada el tipus d'hivern perquè està a casa. A mi no m'agrada estar a casa, a mi m'agrada sortir, i tu?
0: Doncs escolta'm, Sílvia, ho he de deixar aquí, que he de saludar l'Eloi Cordomí, que ens ha d'explicar un fet meteorològic avui, una curiositat que tinc ganes de que ens ho comenti.
2: També escolta, i ara d'agost, digue-li al del temps, al Colomí...
0: Sí, el tens aquí, aquí.
2: Vale, que ara d'agost venen les estrelles de la noche de Sant Lorenzo.
0: Sí, les llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Sí, que això, que Pau Descansi, ma mare sempre m'ho deia... I el meu avi es deia Lorenzo, i per això sempre me'n recordo de tot això.
0: Però, bueno, tot lligat.
2: Sí, però bueno, que som aquí fins i petonets a la marxa.
0: Sílvia, un aplaudiment.
2: I a tothom.
0: Canvi un petonar, Sílvia, gràcies per trucar-nos.
2: Escolta, gràcies a vosaltres, que us enyoraré quan esteu, però disfruteu de la vida, que són 2 dies.
0: Ara, sí. Aquest és el missatge. Un petonet, Sílvia.
2: Vinga, una abraçada per tothom.
0: Que vagi bé. Adéu.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
0: Has vist, que ens recorden les llàgrimes de Sant Llorenç.
5: Sí, les tindrem presents. Les tindrem presents a l'agost, quan toqui. Però avui és que toca una altra cosa.
0: Què ens expliques des de la muntanya?
5: A veure, avui des de la muntanya i des de qualsevol lloc passa una cosa, que és el dia de l'any que el sol surt més d'hora. I, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
0: Sí, falten 2 minuts per les 6 del matí, i almenys aquí, des de l'estudi de la ràdio, ja veiem que surt el sol.
5: Mira, a Barcelona avui el sol concretament sortirà a les 6:18, però està pràcticament empatat amb ahir. Ahir va sortir a les 6:17:55 i avui a les 6:17:54 segons. Per tant, són pocs segons de diferència, un segon avui, però vaja, tècnicament avui podem dir que és el dia que el sol surt més d'hora. Ah. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... A veure...
5: No fotis, ara, sí, de veritat.
0: Els ocellets.
5: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
0: No passa res, la ràdio és així.
3: Està molt bé.
5: No, hem fet la prova i fa una estona se sentia molt fort. És veritat que just a uns minuts abans que es pongui, que surti el sol, se sent un fenomen que es diu el cor de l'alba. I és que tots els ocells de cop es posen a cantar just en aquest moment.
0: El cor de l'alba, que bonic!
5: I resulta, he estat investigant, és perquè és un moment que no fa vent, val? El vent està molt, molt encalmat, a més hi ha a vegades inversió tèrmica, allò això fa que el sol es propagui millor.
0: Sí.
5: També és un moment que els ocells estan com en temps mort, que no estan buscant menjar, tampoc estan fent aparellament, però sí que comencen ja doncs, a aprofitar aquesta estona que no fan res per fer comunicació social, per començar a defensar el territori cantant i per atraure les parelles doncs, que puguin...
0: Doncs escolta'm, quina bona manera per començar el matí. Cordomí, t'envio una abraçada, que ho he de deixar aquí.
5: Vinga, fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. Gràcies, Marta. Gràcies, Marta. Fins demà.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
7: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
8: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
24: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
8: Nom.
6: Coloma Seró.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
6: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
8: Matrícula.
6: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa, la Josefine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera, i entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. Al registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca, sola, amb la nena. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió sobre Pere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que quan era alumne de l'escola militar portuguesa va venir a lluitar la guerra civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet, que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella, però és ella qui estira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'Octav Martínez,

0: Sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al Camp de Gurb i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França, no?
1: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
2: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa amb un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona no, és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
3: En els diferents registres, la Coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
1: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
0: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
3: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de 500.000 de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
2: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí, les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres, que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada. I després, un cop, diguem-ne, s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, il·legalitza el Partit Comunista. amb la qual cosa tota aquella gent doncs,

0: segueixen les dificultats.
1: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignasio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
0: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple, el cas de a Lleida, de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la selva dominicana perquè recol·lectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si aquesta gent no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran de gana i de tot. Però, finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignasio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignasio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que de forma oficial, l'1 de gener de 1942, entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
1: La Josephine, la Coloma de l'Albagés, ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
1: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
3: Sí. Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück. El tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
4: Vindria a significar alguna cosa així com camp de corps. I realment allà hi ha molts corps. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, que és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament, en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els fons crematoris. Té una característica que el fa singular, i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havia dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
1: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Seró i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
4: Sí, sempre són les oblidades de les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir violències específiques de gènere, de violència sexual, o de violència afegida com separar-les dels seus fills, o de fer-les avortar, o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això. I Ravensbrück n'és un exemple.
2: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Schett. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, l'infern de les dones, d'Armengou.
5: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que et deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'Apple, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares. Més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien a bastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien, prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable. Després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 al mateix llit. Aleshores sí, si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme, sobreviure.
6: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne, protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
7: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
9: Carrer.
10: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partint de 8 a 9 amb un espai purament informatiu, de 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no, a veus de la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat. Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no? Que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents. Cada dia jo dic que és com la consulta del metge i que, a més, doncs, ens permet, a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no? La de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular a través de les colles de la ciutat de Badalona, o per exemple el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no? Doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no? Que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials. És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no? També, i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també, el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs, a tocar, no? I tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.

0: vegades parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels embassaments i per fer-ho ens acompanyaran la Izaskun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Pep Saragossa, investigador local, l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, en Joan Díaz, de l'associació Terres del Gaià, enginyer i membre de l'associació mediambiental La Sínia, en Ramon Nieto, director de serveis, programació i logística del complex industrial de Repsol a Tarragona, i en Joan Carles Qual, president de la comunitat de regants de la Riera de Gaià.
1: Embassament, paraula derivada del llatí versare, pantà, de l'italià pantano. Un embassament és un dipòsit d'aigua format per la conca natural d'un curs d'aigua i una presa o paret que n'obstrueix el pas. S'utilitza com a sinònim de pantà, en el sentit de llac artificial que resulta de la interrupció d'un curs d'aigua amb una presa o pel fet de fer créixer un llac mitjançant una resclosa.
2: Ramó de pedra.
1: Ramó de pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Els embassaments són història viva, un patrimoni actiu lligat a la societat civil i a l'economia, la qual cosa encara actualment genera opinions contraposades pel que respecta al seu ús i la seva existència. Són signe d'identitat, com anirem descobrint en aquest capítol, i incideixen directament en la natura i la fauna. A la conca del Gaià, l'únic embassament que hi trobem és el del Catllà. L'Héctor Hernández ens explica el projecte inicial, la seva construcció, a qui afavoria, com era l'any 1971, com es va transformar i per què l'any 1973, i també ens parla de les seves mancances i errades.
3: Sí, sí, l'amic i company Jordi Sunyer va fer un article molt interessant sobre tot aquest procés d'intents d'embassaments a diversos llocs. Cal dir que el que semblava que tenia tots els números i no va acabar sent és el que es volia fer al Gorg Negre de Querol, que allà li tocava un embassament sobretot per donar aigua a vestir a la ciutat de Valls, i que realment hagués sigut un impacte brutal pel Gaià, perquè és a la part alta, no? Per sort, entre cometes, aquest embassament no es va fer i va tocar més avall, cap aquí a la part baixa del riu. Un embassament que al seu moment, a l'any 71, quan es comença a construir, és molt clar que serveix per la petroquímica. Un embassament baixet, de no masses metres, d'una capacitat més racional a lo que durava el Gaià, i que de cop i volta l'any 73 es transforma en el monstru que tenim ara, bàsicament per l'egoisme i l'especulació de les persones, perquè el que s'havia plantejat és que aquest embassament recollís aigua de l'Ebre i de l'Ebre se n'anés cap a Barcelona. I tot això es va fer sense tindre en compte quin terreny teníem. Teníem un terreny que es diu un terreny càrstic, o sigui, un terreny que té molts forats, per dir-ho d'alguna manera així fàcil. Per tant, arriba a una certa cota que l'embassament ja no s'omple més, és com una galleda que té tota una sèrie de forats. Quan arriba en aquell punt, pum, l'aigua es perd. Per tant, una obra que es va fer amb una idea molt concreta i que realment doncs, no va funcionar perquè no es van fer els estudis. I, a més, deixa'm dir-te que injusta en el fet de que en el moment que es fa aquest embassament ja totalment es tanca el cabal ambiental del riu. O sigui, que la construcció de l'embassament en cap moment va tenir en compte que el riu pogués tindre un cabal ambiental.
2: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Per què i per a qui es va iniciar aquesta construcció? Quins altres projectes van existir? Escoltem en Pep Saragossa.
4: La presa la fan primerament per la indústria petroquímica, no? En aquell moment l'empresa deien Petrol, no? Però també s'estava elaborant els projectes del transvasament de l'Ebre cap a d'aigua cap a Barcelona. Va ser això, va ser a finals dels 50, començament dels 60, hi va haver una certa remor de portar l'aigua de l'Ebre cap a Barcelona i es van elaborar projectes i es va acabar fent diguéssim, la presa, però la indústria química necessitava la presa, per una presa que arribava fins a la cota 90, crec, 90. Ara actualment està a la 130, vull dir que hi ha una sèrie. I en aquell moment, doncs, bueno, quan van arribar a aquest nivell, la presa va quedar estabilitzada, van a seguir treballant perquè feien les comportes, feien, però la presa no creixia. I llavors va haver un moment, doncs, que van arribar les ordres, havien arribat a Madrid, es va eixamplar la base i es va elevar, aixecar fins a on és ara. És segurament perquè, doncs, havien decidit fer el transvasament de l'Ebre. Aquí hi havia un projecte al Camp de Tarragona, dues preses, aquesta i la de Vilaverd, a l'Estret de la Riba. A l'Estret de la Riba també hi havia el projecte, doncs, que la presa de l'Estret de la Riba serviria per abastir el Camp de Tarragona i la del Gaià, tot el Baix Penedès, diguéssim. No? Amb els càlculs aquests, això és un raonament meu, però jo em penso que els únics que amb els càlculs aquests que van fer no van comptar amb la mort de Franco. Vull dir, ell se'ls va morir l'any 75 i les coses es feien per decret i, esclar, va arribar un moment que hi va haver aquell moment de que es va aturar i, bueno, va passar el que tothom sabem, i bueno, les coses doncs, després es van fer ja, doncs, diguéssim, una mica més ben fetes.
0: L'Héctor Hernández ha citat el projecte inicial del Gorg Negre de Querol. N'ampliem l'informació.
1: A principis del segle XX es va estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. S'explica a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Querol, al Gorg Negre, trobem l'antiga estació d'aforament que es va fer per estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. És un projecte que data de l'any 1909, que va quedar oblidat fins l'any 1931 i que l'any 1932 es va reprendre. La Guerra Civil naturà la construcció. Actualment hi trobem les restes de l'estació d'aforaments. La resclosa va servir per regar uns camps de conreu riu avall mitjançant una séquia que ara es fa servir de sender.
2: Ramó de Pedra.
0: La feina ben feta ens comenta en Pep Saragossa i de filtracions ens en parlava l'Héctor Hernández. Quines teories hi ha? Qui ho ha notat?
3: Sí, aquí hi ha moltes teories, eh? Per una banda, es diu que arriba fins al Vinyana, i altra gent encara defensa que la cova de Tarragona, que hi ha la cova subterrània, doncs l'aigua també forma part de l'aigua del Gaià. O sigui, hi ha diverses teories. El que sí que és cert, segur, és que els veïns i veïnes que tenen pous relativament a prop, doncs han notat en aquests anys d'embassament com realment al pou hi ha aigua i potser n'hi ha més i tot. Per tant, que sí, l'aigua va per sota i va infiltrant i va doncs, cap allà on ell creu. En tot cas, el que és segur és que no es queda l'embassament del Gaià.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Per posar-nos en context, en Joan Guiar ens presenta el riu Gaià per trams i alhora en contextualitza la situació a l'actualitat en les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur. Tres trams per entendre el que els nostres convidats ens aniran explicant.
5: Jo quasi que partiria el riu en tres trossets, no? La capçalera, que allà tenim uns problemes més aviat de poc cabal i diguem que les aigües no són tot lo cristal·lines que haurien de ser, sobretot perquè ara mateix l'afluent principal del Gaià en capçalera és la depuradora de Santa Coloma. I a la zona de Sant Magí de la Brufaganya hi ha una sèrie d'extraccions de pedreres que sembla que de tant en tant hi ha episodis de contaminació per sulfats. Unes aigües tèrboles, però en general diguem que el riu està prou bé. La zona mitjana doncs, seria des de Querol potser fins a la cua de l'embassament. Aquí, doncs, en condicions normals, fora l'excepcionalitat de la sequera, tenim un règim de cabals més, més acceptable, però el que tindríem doncs, són diverses poblacions que són petites i, com que són petites, han quedat a la cua de, del sanejament de Catalunya. I llavors tenim zones de contaminació puntual. I del tram baix del Gaià, doncs, seria des de l'embassament fins a mar, que diguem que estem millor que fa 11 anys, però que estem encara a la unitat de cures intensives. No?
0: En Joan Boronat recorda la gran gaianada del 1921, tot fent la reflexió del que ha significat la construcció del pantà del Catllà.
6: Sí, sí, es van dur les vies del tren, la línia de costa, l'actual línia del ferrocarril, doncs, que passa per Altafulla i va cap a Tarragona, no? Que ve de Barcelona i va cap a Tarragona. Aquestes vies se les van dur. Va ser un punt d'inflexió fins i tot doncs, amb el canvi de conreus. Inicialment s'havia projectat un pantà més amunt de l'actual, hi ha el terme de Salomó, a l'estret de Cadernau, en diuen, a Salomó, i això als anys 20 del segle passat la pagesia no ho veia amb bons ulls perquè deien, doncs, bueno, escolta, aquí quedarà l'embassament, no baixarà aigua pel riu, però una mica arran d'aquesta gran gaianada del 1921 es va tornar a reactivar aquest projecte que no es va materialitzar fins que Repsol, en aquell moment es deia Entassa, la companyia aquesta petroliera, doncs pels seus usos de refrigeració de la refineria d'allà de la Pobla de Mafumet va construir el pantà. És una mica lamentable, diem, doncs, que el riu hagi perdut aquesta aigua, sobretot doncs, a l'hivern, que fluïa. Però, per altra banda, també és una garantia de que els pagesos puguin regar, perquè, clar, a l'estiu el riu s'assecava, o baixava molt poca aigua, i s'havien d'establir torns entre els pagesos per poder regar les hortes, regar de nit, també, no? Doncs ara, tot i que està sota mínims, com la majoria dels embassaments de les conques internes de Catalunya, garanteix que es pugui regar perquè la refineria en fa molt poc ús o gairebé nul de l'emmagatzement d'aigua que hi ha allí al riu, que no s'ha tornat a produir més una gaianada d'aquesta envergadura, que avui dia no arribaria perquè, com hem de recordar, el pantà del Catllà doncs retindria segurament tot gairebé tot aquell aiguat del riu el podria retenir perquè aquest pantà està molt sobredimensionat, té una cabuda enorme, desmesurada per lo que és el Gaià, pensem que té una capacitat per uns 68 o 69 hectòmetres cúbics, que és més de la meitat del pantà d'Oliana. Si comparem amb altres pantans que tenim aquí a la província de Tarragona, el de Riudecanyes només és de 5 hectòmetres cúbics. Ja està tot dit.
2: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Impactant el que ens explica en Pep Saragossa de la gaianada del 2015 i de com la presa del riu Gaià fou cabdal per evitar mals majors.
4: L'any 1921 va haver una riuada molt forta i va fer molt de mal, diguéssim, no? Clar, el riu, la presa del riu Gaià, ara la funció que té és d'això, de laminar les riuades, les gaianades que diem nosaltres aquí diem gaianades. Tenim de tenir en compte que la riuada que hi va haver el dia de Tots Sants del 2015 va ser una riuada molt forta, es recorda perquè a Agramunt hi va haver 6 morts en una llar de jubilats, no? Del Gaià no se'n va parlar. I del Gaià no se'n va parlar perquè doncs, tota l'aigua va quedar dintre la presa i no va fer cap mal. Si no hi ha sigut la presa, el que és la desbordura del Gaià, el que és a baix, a Ferran, a Tamarit, el càmping és desaparegut, i aquelles cases que hi ha al costat igual. Unes desenes de morts segurament hi haguessin sigut al baix.
7: Quin ha estat l'impacte de l'embassament en la fauna i el paisatge? Escoltem l'Héctor Hernández.
3: Realment, a part de l'impacte paisatgístic que es tindrà aquella estructura, segurament, tu bé ho dius, l'impacte més greu d'aquest embassament és la connectivitat fluvial. Això ha provocat una barrera infranquejable per moltes espècies, per una banda tot el que seria el sector dels peixos, i per altra banda espècies com, per exemple, la tortuga de Rierol i demés, que li és pràcticament impossible sortejar aquest espai. Per tant, des de la construcció de l'embassament, podem dir que, segons la fauna aquàtica, tenim dos rius, el que seria a la part amunt, en la qual trobem doncs, tota una fauna típica dels rius mediterranis, on tenim la bagra, el barb cua-roig, l'anguila, que són els peixos propis dels rius mediterranis, i en canvi, a la part de baix, on realment doncs, el riu té aigua en els punts on té, i allà trobem aigua de fauna piscícola, però ja està.
7: Izaskun Mejías ens parla de les espècies que podem trobar als trams i com l'embassament n'ha dificultat la connexió.
8: Aquí també parlem dels peixos del riu, que clar, com que a la part de baix, no, a partir ja de Vilavella, Salomó, que està a la cua del pantà, doncs a la part de damunt del riu no trobem quasi espècies autòctones. Sí que tenim el barb cua-roja i la bagra, i després hi ha l'anguila. El que passa que, clar, aquest animal normalment, bueno, ve del mar i puja riu amunt. Com que es troba l'embassament, doncs no pot fer tot el seu cicle. I bueno, i després sí que a la part de l'embassament pues, trobem altres espècies, altres peixos que són exòtics i que això pues, dificulta que els peixos que viuen aquí al riu pues, puguin conviure. Però són peixos molt més grans que venen pues, molt d'Amèrica o d'altres puestos que no deixen viure els que són d'aquí.
2: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.

0: En Ramon Nieto posa en escena la concessió de l'any 1979. El seu per què, què ha significat i també obre la porta del present i del futur. Ho fa dins de les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur.
1: L'amenaça és què decidirem fer entre tots. Què decidirem fer, no sé si després de que acabi la concessió de l'embassament o abans, perquè Repsol ara té alternatives que no tenia l'any 75. Quan es va decidir posar una refineria i un complex petroquímic a Tarragona l'any 75, doncs només es comptava amb aquest recurs. I va demanar aquest recurs a les autoritats competents, suposo, als que hi havia llavors, i van concedir una concessió per damunt del que tenien els regants. No? Una concessió molt per damunt del que el riu ha pogut donar mai, segurament. I es va donar per 75 anys a partir de l'any 79, que és quan va fer l'acte de replantejament. Això s'acaba al febrer del 54 d'aquest segle.
0: De com l'embassament ha afavorit a les comunitats de regants, ens en parla en Joan Carles Gual.
2: La comunitat de regants tenia la concessió de l'aigua i tenien uns tants metres cúbics per segon. I clar, i aquesta concessió segueix sent dels regants i clar, quan se va crear l'embassament, Repsol era per agafar una mica d'aigua. Clar, però tal com està ara mateix, Repsol no pot agafar. Repsol fa el manteniment, se n'en cuida de tot i no treu res a canvi ara mateix. O sigui que la comunitat de regants, tant de la Riera com del Catllà, perquè són les dues comunitats que reguem de l'embassament, podem donar gràcies a Repsol, que estem regant gràcies a ells, perquè ens mantenen l'embassament i ens arreglen totes les coses que s'han d'arreglar. Que si no fos per ells, potser no regaríem.
3: Ramó de Pedra.
0: Centrem-nos ara en els cabals ambientals, tan necessaris i que han estat un objectiu finalment aconseguit. L'Héctor Hernández recorda com la insistència i la implicació de la societat civil creant el moviment Salvem el Gaià va aconseguir-ho. Quines van ser les reaccions de les diverses parts implicades i què significa recuperar-lo? I sempre amb la mirada posada al futur.
4: Un acord històric que es va signar a l'estiu del 2010 entre, com bé dius tu, l'ACA i Repsol. Es va donar la casuística necessària i a través d'aquest conveni, doncs, a partir del 2011, que és quan va haver les condicions idònies perquè baixés aquest cabal, doncs s'han anat alliberant progressivament cabals ambientals que han permès, per una banda, anar recuperant el llit del riu, perquè clar, feia 40 anys que no hi baixava aigua i, per tant, el llit estava, el que és la llera del riu, estava molt degradada, a més amb el col·lector de les residuals i demés, i per altra banda, doncs, que hi hagi aquesta connexió. Però més enllà d'això, de la part ambiental purament, et reitero el que et deia abans, la idea de que de cop i volta nens i nenes de la Riera, d'Altafulla, la gent gran, ostres, tornem a tindre el riu. Allò que vivíem una mica d'esquenes, doncs de cop i volta tornem a reivindicar-la, no? I segurament del cabal ambiental, a part de la part ambiental, que evidentment ha sigut molt important, doncs segurament la part social és la que crec que ha tingut el seu punt important amb aquest cabal ambiental. Sí, sí, realment ens hem fet pesat, si ho vols dir així, però realment allò que et deia al començament, socialment volíem que això arribés. Per això creiem que no era la reivindicació d'una entitat ambiental com la Sínia, sinó que havia de ser més transversal. I, de fet, la primera vegada que convoquem Salvem el Gaià, hi ha més de 40 entitats de diversa índole aquí al Baix Gaià que donen suport. I n'hi havia moltes, doncs, com els Valls de Diables, els centres d'estudis, per tant, de la societat civil en general. I Salvem el Gaià, doncs, va ser un moviment que va ser capaç, des d'anar al síndic de Greuges a denunciar la situació i que allò mobilitzés després al Parlament de Catalunya amb el posterior resolució del cabal ambiental, fins fer una cosa que en aquell moment era il·legal, que era fer una enquesta entre la societat perquè votés si estava d'acord amb el cabal ambiental o no. Això va provocar bastant de rebuig, sobretot amb les comunitats de regants i els pagesos, perquè veien amenaçada el possible cabal del riu. Però estem molt contents perquè posteriorment, i després amb el cabal ambiental que hem tingut, doncs s'ha demostrat que no era així, que de fet Salvem el Gaià sempre ha batllat pels interessos de la pagesia, perquè evidentment és bàsica i fonamental, faltaria, els quatre pagesos que queden, no serem nosaltres que els espitjarem el clot, però sí que realment des de llavors ens salvem el Gaià i la Sínia amb això hem fet un paper molt important per reivindicar i recuperar aquest cabal ambiental. Quantes reunions, quants debats interns, externs. Mira, t'he de dir per això que en el nostre cas i la recomanació per altres entitats, evidentment cada cas és un món. Aquí tenim Riudecanyes que té una problemàtica molt greu i que segurament no es resoldrà de la mateixa manera que aquí, però nosaltres el que ens ha anat molt bé ha sigut l'eina de la custòdia del territori. Des del 2017 tenim un acord de custòdia fluvial amb l'ACA i això, aquest acord de custòdia fluvial ens ha permès com a societat civil poder parlar de tu a tu amb l'administració. I això és un pas important, és una eina que tenim i que realment hem d'aprofitar. A vegades no ens acaba d'agradar certs punts, però sí que és cert que el debat és l'eina més important en aquestes situacions tan complexes per poder parlar. Ja et dic, en casos com els companys de Riudecanyes, doncs allà hi ha unes problemàtiques molt greus que no sé si a través de la custòdia fluvial seran capaços de poder-ho desencallar. Però el que és el cas del Gaià, amb paciència i amb aquesta eina que és la custòdia, doncs a poc anem traçant el camí que ens imaginem de futur, que ha de ser un cabal pel riu que respecti realment les seves característiques i un petit embassament, doncs això que dèiem abans, no? Aquest segurament seria el punt final i en el qual doncs salvem el Gaià i en aquest cas la Sínia, doncs creiem que haurem aconseguit el nostre objectiu. A veure, hi ha una cosa que és ben certa, que encara falta un paper més endavant, suposo que després parlarem de quin és el futur d'aquest embassament, però certament s'ha fet un pas endavant amb el cabal ambiental i això, per exemple, ha permès que en els moments en els quals flueix aquest cabal, doncs una espècie com l'anguila doncs pugui remuntar fins a peu de l'embassament. I a dia d'avui n'hi ha la desembocadura, però també n'hi ha les petites zones humides que s'han format a les rescloses que tenim aquí, no? I per tant és un goig allà al Catllà tornar a veure anguila. Això ens demostra que la natura, si l'ajudem, si li tornem a donar allò que necessita, que en aquest cas és un cabal al riu, doncs ella respon positivament. Poblacions de tortuga doncs també realment han notat aquest cabal ambiental, però certament la part negativa és que aquest cabal segueix sent insuficient. O sigui, tenim un cabal ambiental que segueix depenent en part de les captacions que fa Repsol de l'aigua. És evident que ara no fa cap captació, perquè el cabal és el que és. De fet, no entra aigua al riu, a l'embassament, des de fa més d'un any. Però sí que és cert que quan hi ha aigua, Repsol segueix agafant part d'aquesta aigua i això minimitza una miqueta el cabal ambiental que podria tindre el riu. Per aquest motiu, des de la Sínia ja fa temps que estem reivindicant que s'ha de fer un pas més endavant i aquest pas ha de ser que Repsol ja deixi d'agafar definitivament aigua d'aquí. Té moltes alternatives, té l'aigua regenerada de l'Edar, té els pous. Per nosaltres és important l'aigua regenerada com a eina bàsica que pot utilitzar la petroquímica i, per tant, això hauria de permetre que tota l'aigua que arriba al Gaià doncs es pugui destinar una petita part per les comunitats de regants i la resta, ara sí, de veritat, doncs amb un cabal que realment dongui al riu l'aigua que necessita.
3: Ramó de Pedra.
0: Hem pogut escoltar tota la problemàtica que suposa la construcció d'un embassament, com afecta el nostre paisatge i, de retruc, a les nostres vides. És per aquest motiu que la societat civil cada vegada més participa en la lluita per l'aigua. La importància dels cabals ecològics és un punt important per recuperar la fauna del riu, entre la que trobem els ocells. Heu endevinat els noms dels que ens han acompanyat avui?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
5: Abellerol, Merops apiaster.
3: Un dels ocells més acolorits, que viu d'abril a setembre als camps oberts.
5: Blauet, Alcedo atis.
3: Un dels ocells més espectaculars que viu al riu. El podem identificar per les plomes blaves tots els mesos de l'any.
5: Mussol comú, Atene noctua.
3: Au que habita els camps oberts durant tot l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
9: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
7: Salut Activa.
10: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
11: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas del problemes que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments al dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat, equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. De moment no tenim ni avaries ni accidents, però sí que a hores d'ara el que tenim són retencions amb intensitat, moltes d'elles habituals, però sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja cap al nus de la Trinitat, a la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. També a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, circulen 2 quilòmetres de lentitud. De retruc, tot plegat ens deixa afectar també en direcció Llobregat, sobretot a la ronda de dalt amb cues fins a Canyelles i també a la ronda litoral, en aquest cas amb retencions fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en direcció Tarragona. També en sentit sud, retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. I pel Llobregat recordem que ja tenim lentitud per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i també en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I el relleu li cedim ara a Lluís Miquel Pérez amb la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimarts amb moltíssima calma i a hores d'ara ja amb un ambient una altra vegada molt agradable. De fet, a pujar la temperatura respecte ahir al matí en alguns racons de l'Empordà, per exemple. I ja diem, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Ràpidament la temperatura s'anirà enfilant. Aquesta tarda arribarà, si fa no fa com ahir, o fins i tot una mica més. I, per tant, la calor serà absoluta a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de les conques de la Catalunya central. També aquesta tarda vegades Sant Tornem-hi amb algunes tempestes que, sobretot avui, quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Pirineu Lleidatà i del Principat d'Andorra, quan més cap a la costa, molt més sol i molta més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
4: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Pel que fa a les reaccions, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat un acord que espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar.

0: de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
1: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
0: Mentrestant, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de compareixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
2: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
3: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: Set i deu, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dilluns en l'incendi d'un edifici a Viella, a la Vall d'Aran. El foc va afectar un bloc d'habitatges del carrer Anglada i també va provocar un ferit lleu per inhalació de llum. Una dotzena de persones que viuen a l'edifici han hagut de ser reallotjades en hotels de la ciutat, ja que ha quedat molt afectat per les flames. El foc ha cremat 6 habitatges i 3 més s'han vist afectats per l'aigua, mentre que el bloc del costat també ha patit conseqüències. Aquest dimarts es farà un minut de silenci per la víctima i l'Ajuntament ha decretat dol oficial. Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
5: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
4: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
0: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
6: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa contra rellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona. Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant

0: Van a Montjuïc.
1: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudi d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
0: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
2: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després de la visita del Papa al temple i que hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. El Manel Gómez i l'Anna Ruiz són ara mateix amb el referent de mobilitat d'aquesta entitat, Àlex Labat. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els veïns.
3: Bon dia, Elena. Com i de quina manera gestionar l'èxit? És la pregunta que fem ara mateix al referent de mobilitat, també vicepresident de la FAP, l'Àlex Labat. Àlex, bon dia.
4: Bon dia.
3: Com gestionar l'èxit? L'atractiu turístic de Barcelona es va amplificar la setmana passada, tot coincidint amb la visita del Papa. Com gestionar aquest atractiu internacional i alhora preservar la tranquil·litat del veïnat?
4: És complicat, la veritat que és complicat. Actualment tenim una alta pressió turística que està afectant a la vida dels veïns, sobretot en matèria de mobilitat. Ja hem vist que hi ha molts problemes amb el preu de l'habitatge, a conseqüència en part del turisme, però també ho estem veient amb la mobilitat de la ciutat.
3: Àlex, i per mitigar aquest impacte turístic, la Federació d'Associacions de Veïns vol elaborar una llista de mesures. Quina és la mesura més destacada que destacaríeu?
4: Sí, hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors, el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
3: I totes aquestes mesures haurien d'estar fiscalitzades a través d'una taula de treball. Aquesta taula de treball té data, agenda, i algun contacte previst amb les administracions?
4: Nosaltres ho hem demanat, una taula on participin les entitats veïnals i on es fiscalitzi, per així dir, o es controli les mesures que proposa l'Ajuntament, no?
3: I a més de l'entorn de la Sagrada Família, quins altres indrets de la ciutat de Barcelona serien susceptibles de poder acollir-se a mesures semblants a les que estàs proposant?
4: Tenim un col·lapse generalitzat. La Sagrada Família i el Parkway, diguem que són els indrets més característics, però això ja ho estem veient a les platges de Barcelona o al Camp Nou. Creiem que és un debat de ciutat, però sí que és veritat que n'hi ha indrets ja totalment col·lapsats, com seria la Sagrada Família.
3: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I Elena, és la pregunta de sempre: com fer compatible l'atractiu turístic d'una ciutat de la divisió internacional com és ara Barcelona amb la tranquil·litat, amb la vida normal i quotidiana dels veïns dels indrets, dels districtes, dels barris més turístics de la ciutat?
2: Com a mínim, els veïns la carta als Reis ja la tenen feta. Ara està clar que a través d'aquesta taula de la que parlàveu, doncs, els facin cabal, els escoltin i comencin a posar-ho en pràctica. Gràcies, Anna. Que vagi bé.
5: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
6: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
7: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
6: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: I no deixem encara l'àmbit de la salut, perquè el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
8: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
2: El govern començarà a pagar les primeres prestacions exprés a la dependència en les setmanes vinents. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha dit que la mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però esperen un cuidador professional o una prestació econòmica vinculada rebin de manera àgil una ajuda. A Catalunya hi ha 253.000 persones amb dependència i el 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys. El govern està impulsant un pla que preveu una única visita de valoració i una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de més de 13 mesos. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar, com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir els vals al seu centre educatiu per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números es de una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. La jugadora de l'Espanyol, Júlia Guerra, continuarà defensant la samarreta blanc i blava la pròxima temporada. Malgrat les lesions, la central ha estat una peça fonamental a l'equip de Sara Monforte quan ha estat disponible. La jugadora reivindica la importància de la base.
2: És molt important, ja s'ha vist, no? Tant amb nosaltres com en el masculí, que sempre que s'ha necessitat s'ha pogut tirar de la 21 i han ajudat i han donat la talla. I crec que és molt important cuidar aquest futbol base perquè crec que és l'essència de l'Espanyol.
0: El Palau d'Esports de Camp Clar, a Tarragona, acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. El Manresa defensarà el títol contra el Barça, el Joventut, l'Andorra, el Girona i el Lleida, que competiran repartits en dos grups de tres equips, dels quals disputaran la final els campions. I amb la cultura arribarem a 8:15. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts que s'ha presentat al Parlament. El document posa el focus també en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
3: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
3: Per adaptar-se al nou escenari, el CONCA proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: En el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la Galeria Pinyol a Reus ha presentat l'exposició Oblidar Gaudí de 100 a 0, obra de l'escultor vilaplanenc Salvador Joan Pere. La instal·lació consisteix en la reproducció de 100 còpies de la cara de Gaudí partint de la màscara mortuòria de l'arquitecte. La mostra també conté dibuixos del procés de desfiguració i fotografies dels diferents edificis on va viure amb la seva família a Barcelona.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial, no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2, a l'altura del Bruc, que talla un carril en sentit Lleida. Al Vallès, cues a l'AP7 des de Mollet fins a Barberà en direcció Tarragona i un quilòmetre a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei i per la C32 des de Viladecans. Pel que fa al temps, aquest dimarts comença amb molta calma i un ambient agradable. Al llarg del matí dominarà el sol amb molt pocs núvols i la temperatura pujarà amb rapidesa. Ja de cara a la tarda, la calor serà intensa, amb valors semblants o fins i tot una mica superiors als d'ahir, sobretot a Ponent i a les conques de la Catalunya central. També es formaran algunes tempestes a l'Alt Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida i a l'entorn d'Andorra. A la costa continuarà el temps estable, amb més sol i xafogor.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els 83 dòlars per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
3: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després d'aquest acord de pau anunciat entre tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
4: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Camboya.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos, però, que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per la l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
5: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions de Begoña Gómez i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de compareixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
6: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
7: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa demanen explicacions a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, a la Generalitat i també a la delegació del govern espanyol i els exigeixen disculpes. En una carta signada per més de 200 persones, també reclamen que s'identifiqui qui va prendre la decisió d'expulsar-los, que consideren desproporcionada, i lamenten que se'ls fes fora a tots per uns fets atribuïts a un nombre reduït de persones. En paral·lel, en un altre comunicat, 6 agrupacions de corals consideren el desallotjament un acte de repressió més propi del franquisme, al mateix temps que retreuen als impulsors de la reivindicació que l'acció els perjudiqués a tots.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
8: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
9: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
8: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a la P7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a la P7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
10: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
11: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
10: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Al seu davant hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns algun detall més sobre aquesta reivindicació veïnal.
12: Hola, Elena, bon dia. Sí, gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica per beneir la nova Torre de Jesús, fet històric que va amplificar encara més l'atractiu internacional i turístic de la ciutat de Barcelona, els veïns han engegat una campanya amb l'objectiu d'elaborar un seguit de mesures per mitigar l'impacte del turisme en aquest indret de Barcelona, als voltants de la Sagrada Família, i fer compatible aquest atractiu turístic amb la tranquil·litat del veïnat. Així que el president, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, també el seu referent de mobilitat, Àlex Labat, explicava fa uns minuts a la xarxa de què aniria aquesta llista de propostes. Destaca l'augment de la freqüència del transport públic, especialment del metro, però també la creació d'una infraestructura soterrada capaç d'acollir els busos encarregats de fer els trajectes que transporten els turistes cap a la Sagrada Família.
2: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
12: Els veïns també volen crear aquesta taula de treball per fer un seguiment del desenvolupament i desplegament de les diferents mesures i adaptar aquest model d'actuació als diferents districtes, als diferents barris més turístics de la ciutat de Barcelona.
1: És evident, doncs, que els veïns que viuen en aquests entorns tan atrapats pel turisme n'haurien d'estar acostumats pel temps que fa que ho resisteixen, però la veritat és que no sé si un s'hi acaba acostumant del tot. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Que vagi bé. Fins després.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
13: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
14: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia, i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
13: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar, com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran també cedir aquests vals al seu centre educatiu, si ho volen, per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica la Judit Vallès.
15: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
16: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
15: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental, tot plegat en un clima de celebració per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que afecta de forma directa la indústria catalana.
16: Una bona notícia. Aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz, on hi passa, vostès ho saben, el 20% de l'energia fòssil del món.
15: Un pacte en què s'han definit 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents del sector industrial, totes elles amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat, la innovació, la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial.
1: Rodalies en recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera com a mínim durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris. Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. També es mantindrà l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a compensació, i garanteix que tant els menors de 14 anys com les persones vulnerables podran seure al costat dels seus familiars o acompanyants sense sobrecost. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
17: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. I ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambray. La waterpolista amb més títols de la selecció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
18: Plega la capitana, Clara Cambray. Després de 12 temporades al primer equip, ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Len, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
19: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia... Ho he fet, però no us puc dir que n'estigui 100% convençuda.
18: La baixa de Cambray se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
1: I un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no continuarà dirigint l'equip de la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení en què el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenc ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims a l'entitat. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'estaf després de la gesta, en un acte compartit amb els aficionats i infants que militen a les categories inferiors i amb les seves famílies. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i l'hegemonia a nivell estatal. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document, però, posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. I el Raïmat Arts Festival, cita cultural de referència a Lleida, prepara la cinquena edició de cara a l'octubre. Música, patrimoni i paisatge són els ingredients principals de la proposta. Una de les novetats és la incorporació d'activitats vinculades a l'arquitectura, coincidint amb l'any Gaudí.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
22: ¿Sabías que...?
23: Si t'imagines el so de la terra, probablement pensis en onades de mar, el cant dels ocells o el bullici de les ciutats. No obstant això, hi ha un so molt més subtil que emana del nostre planeta, imperceptible per a l'oïda humana, però detectable per instruments científics. Aquest so, conegut com la humiliació de la terra, és una vibració constant de baixa freqüència que ressona a través de l'escorça terrestre. Es genera per una combinació de factors com l'activitat sísmica, les onades oceàniques i l'atmosfera. Tot i que no ho podem escoltar directament, la humiliació de la terra proporciona informació valuosa sobre l'interès interior del nostre planeta i els seus processos dinàmics. Els científics han estat estudiant la humiliació de la Terra durant dècades i han utilitzat aquest so per rastrejar el moviment de les plaques tectòniques, mesurar la profunditat dels oceans i fins i tot detectar l'impacte dels grans terratrèmols. En els últims anys, la tecnologia ha avançat prou com per permetre que els científics registrin la humiliació de la Terra amb més precisió que mai abans. Això ha portat a nous descobriments sobre l'estructura interna de la Terra i la seva resposta als canvis ambientals.
20: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es pot fer o es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Governs, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. En parlarem tot seguit amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, volem saber si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
3: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista P7 hi ha retencions de Montornès a Parets i de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha cua de Sant Cugat a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a la B20 i a cua Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la 2 hi ha retencions al Bruc en sentit Lleida per un accident que talla un carril, per tant, precaució. També hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat i a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. I problemes a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot. Bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, avui a gairebé totes les comarques sol. I ja començarem a notar, i gaire vegada més, cada vegada més, la presència d'aquelles mosques pesades, eh? Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. I els mosquits, que no deixen ja d'emprenyar fa dies, i déu-n'hi-do, aniran encara més, perquè la situació serà molt tranquil·la i, sobretot, molt càlida al llarg de les properes hores. Al matí ja està començant una altra vegada molt agradable arran de mar. En aquests moments, a les 8 i escaig minuts del matí, passem dels 20-22 graus i només en alguna raconada de la Catalunya central o dels alls del Pirineu a hores d'ara s'ha dormit prou bé, amb mínimes que han baixat cap als 8-10 graus. Però de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant, ajudat amb el sol que farà aquest matí radiant a tot arreu, i aquesta tarda amb alguna tempesta que quedarà enganxada cap a l'alt Pirineu. Avui seran més locals que les d'ahir, no arribaran a ser doncs tan fortes com les que hi havia sobretot al nord de la Catalunya central o al nord de Lleida. Avui quedaran molt cap a l'alt Pirineu, i a la resta del país la tarda tornarà a ser ben assolellada i ben calorosa, i de fet de calor que en farà durant una colla de dies, ja ens atrevim a dir una colla de setmanes per endavant, i n'estarem pendents a la xarxa.
20: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
5: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després de l'acord de pau anunciat per tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
6: els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus.

0: blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
1: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
0: En el capítol de reaccions, des del Partit Popular, el portaveu Borja Sémper ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de comparèixer avui al Senat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que ho farà divendres. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
2: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
3: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: Falten 2 minuts per 9:15 i falten també pocs dies per la celebració de Sant Joan. I Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir rebestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
5: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, lo típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
4: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
0: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa a Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del

0: món que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
1: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
2: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
1: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
0: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-la o per alliberar aquest entorn de la pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
3: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
0: Catalunya ha signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria, amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar pes industrial i crear ocupació de qualitat. Per entendre què hi guanya el país i què hi guanyen els treballadors, parlem amb Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya. Senyor Ros, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
0: Avui la indústria representa el 17% del PIB. Fa 20 anys era el 20%. Amb aquest pacte, realment, revertirem dues dècades de pèrdua de pes industrial o caldria un salt encara més ambiciós?
4: Bé, la importància del pacte no és pròpiament aquest últim pacte, sinó que des del 2017 contínuament hem tingut pactes nacionals per la indústria. La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar, doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, per exemple, de principis de segle del 2000, vam anar perdent, doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius, tant el Ter com el Llobregat, i, per tant, tornar a agafar, no?, aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials. La indústria, el que ens aporta, a diferència d'altres sectors, és, a part de la qualitat en el treball que té, perquè hi ha millors condicions de treball en la indústria que en els altres sectors, dona dos altres elements importants. Un, l'equilibri territorial. Si a Catalunya no podem parlar de la Catalunya buida, és perquè indústria, com per exemple l'agroalimentària, doncs està molt repartida pel territori, especialment a Lleida i a Girona. A Tarragona tenim la petroquímica, però també provoca un altre element important. Segurament part dels nostres pares o avis, alguns que van emigrar als anys 60, van entrar a treballar en indústries, no? I per tant porten cohesió social, i per tant també ara, doncs, creant més indústria, també hem de generar més cohesió social, doncs, amb totes aquelles persones que venen nouvingudes al nostre país, no? Per tant, l'objectiu és, evidentment, créixer el pes industrial, poder fer acords, per exemple, com el cas del tancament de la Nissan amb Ebro, que es substitueix una empresa industrial per una altra industrial, no com passava fa uns anys, que allà on tancava una indústria, en el millor dels casos es feia un magatzem de logística, i per tant, per això la importància, doncs, d'aquest pacte, amb elements concrets que estan dintre del pacte.
0: Vostè ara parlava de Nissan, jo li puc apuntar també Nestlé o Ficosa. Aquest pacte parla de reindustrialitzar i crear ocupació de qualitat, però la realitat és que Catalunya ha encadenat ERO rere ERO en sectors estratègics. Com s'explica aquesta contradicció i què està fallant, si és que està fallant alguna cosa, en el model productiu?
4: No està fallant. És que el model productiu de globalització capitalista és així de fallit. O fem millors legislacions per protegir les nostres indústries, la nostra ocupació, pot passar això. Els ERES aquests que has anunciat, cap d'aquestes empreses té pèrdues. Per tant, alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, uns li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Una part segurament és, però no tot. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions, més que de crisi econòmica, de processos de deslocalització, no? I per tant, jo crec que aquí necessitem, doncs, unes legislacions per protegir aquestes ocupacions. També una qüestió, depèn de l'impacte, una qüestió és Nestlé, l'altra és Nissan, cada una, però sí que és cert que en poc temps n'han coincidit unes quantes, i totes tenen el denominador comú de que són multinacionals.
0: Permeti'm que li faci una darrera pregunta, senyor Camil Ros, sobre aquest pacte, encara que és preliminar, entre Estats Units i l'Iran. De moment ja ha fet caure el preu del petroli i les borses han reaccionat a l'alça. Si aquesta estabilitat es confirma, com pot afectar això a la indústria catalana i, sobretot, a la butxaca de la classe treballadora? Què li sembla a vostè?
4: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, que seguim tenint, a Ucrània, que si recordeu, en el primer moment, amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem, doncs, que es consolidi aquesta situació. Aquí és, per exemple, avui ara d'aquí una estona, la UGT presentem una campanya sobre el tema del creixement de l'ultradreta i tot això de conscienciació. I un dels elements que situem és que moltes vegades l'ultradreta ens parla moltes coses d'immigració, però que quan parlem de qüestions econòmiques hi ha un silenci, i qui acaba pagant aquestes situacions de crisi és la gent treballadora. És a dir, qui ha patit més d'aquesta situació de la gran o els aranzels? Els treballadors i treballadores dels Estats Units, perquè els productes que s'importen als Estats Units són més cars, i el creixement del preu del barril de petroli, doncs, en el preu, doncs, del petroli, que és molt car allà als Estats Units, no? Per tant, totes aquestes guerres actuals, a part de denunciar la part humanitària, doncs, de les vides humanes, doncs, que es maten, acaben tenint un impacte global en l'economia de tots els ciutadans i ciutadanes del món, perquè estem globalitzats, no som conscients, per exemple, més enllà del petroli no és gasolina, hi ha com milers de productes que tenen una cosa o altra de plàstic, i aquesta cosa o altra de plàstic té productes derivats del petroli, o d'altres, doncs, en els fertilitzants en l'agricultura. Per tant, no som conscients a vegades del gran impacte que tenen decisions polítiques fora de lloc, com són aquestes, doncs, en aquest cas, de la guerra a Iran.
0: Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia. I abans dels esports us expliquem que des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans Bocinha va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador, per cert, del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
5: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: Al grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'estaf tècnic. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i la seva hegemonia a nivell estatal. I arribarem a 9:15 explicant-vos que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i de projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial justament en el sector cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: El dofí rosat, conegut científicament com a Inia geoffrensis, és una de les criatures més singulars i fascinants dels rius de l'Amèrica del Sud, especialment de la conca del riu Amazones. El que el distingeix és el seu color inusual i el seu comportament intrigant. Tot i el seu nom, els dofins rosats no són de color rosa brillant, sinó que la seva pell pot variar des d'un to rosa pàl·lid fins a un to rosa més intens. Aquest color es deu a la manca de pèl dels dofins i a la vasodilatació dels vasos sanguinis a prop de la superfície de la pell, cosa que provoca que la sang vermella es reflecteixi a la superfície de la seva pell, donant aquesta aparença rosada. A més del color únic, aquests dofins són coneguts per la seva intel·ligència i el seu comportament social complex. Sovint se'ls veu en grups familiars als rius, caçant peixos i crustacis. També són coneguts per la seva comunicació vocal, utilitzant una varietat de xiulets i clics per comunicar-se entre ells. Tot i això, el més sorprenent és la seva relació amb les comunitats locals. En algunes cultures amazòniques, es creu que els dofins rosats tenen poders màgics i es poden transformar en éssers humans. Com a resultat, aquestes comunitats han desenvolupat una relació especial amb aquests dofins, considerant-los guardians del riu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida parlarem d'aquests efectes econòmics també a llarg termini amb Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es pot cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Abad, n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
4: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
3: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat en declaracions al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals.

0: coses, eh? Un li pot donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
2: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Dèiem, doncs, que aquest acord preliminar entre els Estats Units i l'Iran ha fet baixar el preu de petroli, també ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Per entendre què pot passar a partir d'ara i com ho notarem o quan ho notarem, ens acompanya Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Maria Llop, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia.
1: Aquests mesos de tensió a l'Orient Mitjà han afegit pressió a la inflació. Si l'acord prospera, podem esperar una moderació dels preus de l'energia? I quan ho podríem començar a notar realment en la butxaca, a les famílies?
3: Si l'acord prospera, hem d'esperar una reducció al cost de l'energia i als preus que pagarem al consumidor final. Ara bé, establir en quin moment ho començarem a notar, això ja és més complex, perquè depèn d'una sèrie de factors o de característiques que tenen la fixació de preus de l'energia, i és que són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
1: Catalunya té una indústria molt dependent del cost de l'energia. Si el petroli i el gas es relaxen, com pot afectar això els costos de producció de les empreses catalanes? Podem esperar un cert alleujament per a sectors com, per exemple, la química, la metal·lúrgica o la logística?
3: Sí, clar, si els preus s'acaben moderant, de la mateixa manera que el consumidor final sortirà afavorit per la baixada de preus, la indústria també sortirà afavorida per la baixada de costos energètics. La indústria catalana és molt dependent, hi ha sectors altament intensius en l'ús d'energia i, per tant, això generarà un alleujament i un impacte molt favorable sobre els costos. De fet, l'índex de preus industrials, que és l'equivalent a l'índex de preus al consum, que mesura l'evolució dels preus que paguen, dels béns que paguen les indústries, a Catalunya s'ha situat en un 5,5% anual en l'última dada, i això, evidentment, és un impacte molt fort sobre els costos i sobre els marges de benefici de moltes indústries.
1: I encara una darrera qüestió. Tot i l'optimisme inicial dels mercats, hem vist que les borses s'animaven ràpidament. Quins riscos continuem tenint o quins riscos continuen existint? Què podria fer descarrilar aquesta estabilització del preu de l'energia?
3: Bé, els riscos són riscos geoestratègics o geopolítics. Si la pau és efectivament una pau duradera, això evidentment estabilitzarà els mercats a mig termini, i és precisament el president americà qui té a hores d'ara més interès en que això sigui així, perquè un repunt de la inflació, pujades de tipus d'interès, és a dir, les conseqüències que ja s'estan notant sobre l'impacte que ha tingut el conflicte sobre les economies occidentals comencen a ser conseqüències molt visibles i molt negatives. però això és un efecte de curt termini, garantir la pau en aquella zona del planeta. Hi ha un risc o un impacte més de llarg termini, que és la forta dependència encara dels hidrocarburs que s'estan obtenint, o que s'estan, d'alguna manera, que les reserves estan en zones del planeta que són zones que estan molt lluny dels centres de consum. I això, a llarg termini, suposa un risc que òbviament, a ningú se li escapa.
1: Maria Llop, doncs una vegada més li agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a entendre una mica més aquesta situació, que a vegades, per als que som profans, és complexa. Gràcies i bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els propers dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Això ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta ACOIR, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
4: Yo de verdad la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia.
0: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis d'aquest cap de setmana passat, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
6: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs potser allarga el pont.
5: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals. No ha estat possible escoltar en Camil Ros sobre aquesta qüestió. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
7: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
2: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
1: I encara parlant de mobilitat, Rodalies recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera, com a mínim, durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Per tant, les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. El govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment, una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
8: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: I aquesta setmana s'ha posat en marxa oficialment el Catemporers 1, el primer centre d'acollida de persones temporeres ubicat a la partida de la Caparrella de Lleida. Té capacitat per a 32 treballadors i ara per ara n'ha acollit 6. A diferència de la Fira de Lleida, l'espai permetrà als temporers que comptin amb el contracte laboral i els papers en regla instal·lar-s'hi durant el temps total que s'allargui aquest contracte. Més informació amb l'Aider Robles de Lleida Televisió.
9: Aquestes 6 persones usuàries se sumen a les 33 que actualment ocupen els pisos de l'EMAU i les 89 que la nit de diumenge han pernoctat al pavelló 3 de Fira de Lleida. El Catemporers vol, precisament, deixar enrere solucions temporals i implantar estructures permanents que permetin anticipar, ordenar i gestionar l'arribada de persones treballadores.
10: L'allotjament no és durant tota la campanya, és mentre ells tenen el contracte. És veritat que si fins ara era exclusivament quan ja tenien contracte. Aquest any el que busquem amb l'oficina d'intermediació és que es puguin concatenar contractes, per tant, que algú no estigui 2 setmanes, després vagi al carrer o amb un infrahabitatge mentre tingui un altre contracte. El que sí que ja podem valorar és que hi ha menys persones, bastantes menys persones que han vingut sense documentació administrativa per treballar.
9: El nou equipament arriba just a temps per la campanya d'enguany. La previsió, a més, és que es puguin construir 2 més les pròximes campanyes.
1: Nou minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És el temps que dediquem a l'esport i a la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial, eh?
11: Sí, no va passar de l'empat sense gols davant Cap Verd en un partit deslluït. La falta d'encert del combinat espanyol, més el que sí que va tenir encert, que va ser el porter dels africans, Bocinha, van impedir la primera victòria espanyola a la competició. Van ser titulars a l'11 de Luis de la Fuente, 2 catalans. Pau Cubarsí i també el nou fitxatge del Real Madrid, Marc Cucurella, mentre que a la segona meitat van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador Luis de la Fuente diu que confia a revertir la situació.
12: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido, hay partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o de preocupación excesiva.
11: Les altres 2 seleccions del grup A també van empatar 1-1 entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, que fa que tots els combinats estiguin igualats a 1 punt al nombre de gols, però fa caure Espanya fins a la 3ª posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda davant l'Aràbia Saudita. I el Barça i el Pozo Múrcia inicien avui la lluita pel títol de campió de la Lliga de Futbol Sala. Els 2 millors equips de la fase regular buscaran aixecar un trofeu que els blaugranes no guanyen des de 2023. El primer enfrontament de la sèrie final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments, arrencarà a les 9 al Palau Blaugrana. El tècnic Javi Rodríguez i el porter Didac Plana avisen que caldrà estar concentrats per superar el conjunt murcià.
13: Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios.
14: Del primer a l'últim, això volem rematar-ho guanyant, no? I conscients també de que, bueno, de que el rival que tenim davant també voldrà guanyar, que fa molt de temps també que no guanya. Crec que serà una gran final, igualadíssima.
11: Ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols de la secció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat de TV Mataró.
15: Plega la capitana, Clara Cambrai, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
16: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo, sé que ho trobaré a faltar, mentre els hi deia a les jugadores, els hi deia, ho he fet, però no us puc dir que estic en estil 100% convençuda.
15: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
11: Un altre adéu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no dirigirà l'equip la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení, que el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenca ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims de l'entitat. I el Vila-sana ha celebrat una dècada la màxima categoria de l'hoquei estatal guanyant el títol de Lliga per primera vegada. Ho feia aquest cap de setmana a la pista del Fraga amb un triomf que certifica l'autoritat de les del Pla d'Urgell. És una informació de l'Eva Cortijo de Lleida Televisió.
17: Des d'aquesta imatge del 2017, quan el Vila-sana va pujar a Girona a l'Hockey Lliga, fins ara el club s'ha anat superant i ha anat fent història. En aquests 9 anys i 10 temporades han passat per l'equip jugadores argentines, portugueses, xilenes, franceses o amb passaport italià. Maria i Victòria Porta són les úniques dues que van pujar i que encara hi són. De fet, són dues de les referents d'aquest equip, amb Maria Porta com a capitana. Darrere seu, Lucia Gudo i Sandra Coelho són també dues de les veteranes, perquè totes dues van arribar a la temporada 21-22 i fins ara. Dai Silva, retirada enguany, i Anna Salvat són també dues jugadores que ja són de la casa de Vila-sana, perquè no s'han mogut des que van arribar a la temporada 22-23. Flor Felamini ha deixat un gran record amb dues etapes com a jugadora groga i han coincidit un altre parell de germanes, Julieta i Vale Fernández, argentines amb passaport italià. En tots aquests anys, dos entrenadors, Jordi Capdevila i Lluís Rovero. L'any vinent, a totes les internacionals que ja hi ha de diferents països, s'hi sumarà una altra amb Espanya, l'asturiana Sara Roces, que deixa el Benfica per tornar a l'Hockey Lliga i, com ella diu, juga amb una de les millors jugadores del món, Lucia Gudo.
11: Bona feina ha fet el Vila-sana aquests últims 10 anys, ara celebracions merescudes.
1: Fins demà, Cristina, que vagi bé. Doncs demà hi tornem a les 7. Aquí us espero, que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.

Hola, molt bon dia, sí, benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Convidarem el nostre company, en Joel Gascón, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida a la nostra ciutat. Avui també us parlarem de salut espiritual, concretament aquest diumenge, dia 21, la Fundació Sanitària Mollet farà una commemoració d'aquest dia que encara no està reconegut per l'Organització Mundial de la Salut, però que des de la Fundació Sanitària Mollet, juntament amb d'altres institucions en concret, doncs està treballant perquè sigui reconegut com a tal. En parlarem amb la responsable del Servei Espiritual de la Fundació Sanitària Mollet, Sara Pons. També tindrem a l'Espai de Cultura Viva. Avui ens portaran els companys de Cultura Viva fins a Riudecanyes per conèixer els capgrossos i gegants d'aquesta localitat. També tindrem el tast, tindrem la possibilitat de parlar amb una de les professionals de l'Espai Empodera't de Mollet del Vallès, concretament amb la Raquel Ruiz, que ens ve a parlar d'aromateràpia. I a la recta final del programa tindrem els espais Sons de Taverna i també l'Espai del Col·leccionisme, que compartirem, com és habitual, amb Montserrat Cavarroques, presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, i que avui ens ve a parlar d'un museu ben curiós, el Museu del Gat de Budapest. Bé, tot això en el dia d'avui, el Posa't les piles, comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, bé?
1: Bé, amb moltes notícies, en aquest cas, referides a l'Ajuntament de Mollet, a actuacions que duran a terme, que això potser també són les més vistoses, no, pels ciutadans i ciutadanes, i les comentem doncs ara mateix. La primera tracta d'educació, i és que l'Ajuntament invertirà més de 3 milions d'euros en la millora dels centres educatius públics de la ciutat fins al 2028. És una actuació que s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028 i que preveu millores en tots els centres públics molletans. Amb una inversió municipal mínima de 600.000 euros anuals en obres, als quals s'hi afegeixen 150.000 euros cada any en treballs de pintura. En total, doncs, aquest conjunt d'actuacions destinarà un mínim, aquí són exactes, 3.068.000 euros 278,28 a les escoles públiques del municipi, fruit de l'esforç municipal, però també de la Generalitat a través del programa RAM. Per aquest 2026 ja es preveu una inversió de més de 1,25 milions d'euros. Així ho ha explicat l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio.
2: A Mollet tenim molt clar una cosa. Invertir en educació és invertir en el futur. Per això destinarem més de 3 milions d'euros fins a l'any 2028 per millorar les escoles públiques de la ciutat. I ho farem amb una actuació que s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028. Un pla que treballarem conjuntament any rere any amb els equips directius dels centres per prioritzar allò que realment necessiten. Aquest any ja hem tancat amb les direccions una inversió de més d'un milió d'euros.
1: Doncs aquesta és la primera inversió, i concretament doncs la pròpia alcaldessa també ha explicat que es tracta d'actuacions concretes, directes i tangibles, com són renovació de finestres, reformes de banys o millores de patis escolar i substitució dels paviments.
2: Parlem de millores concretes que es veuran i es notaran en el dia a dia dels nostres nens i nenes. Renovant finestres, reformant banys i espais interiors, millorant els patis, instal·lant nous elements de jocs, substituint paviments o pintant les aules i altres espais de les escoles. Perquè des de l'Ajuntament de Mollet estem convençuts que, tot i no ser una competència municipal, invertir a les escoles també ha de ser una prioritat de ciutat. I és que el futur de Mollet comença a les aules.
1: Concretament seran 10 escoles d'infantil i primària, 3 escoles bressols municipals, l'Escola Municipal de Música i Dansa, l'Escola d'Educació Especial Can Vila i l'Escola d'Adults.
0: Comentava en Joel, són temes relacionats amb l'Ajuntament, però evidentment tot el que té a veure amb l'Ajuntament acaba revertint en la ciutadania, amb la qual cosa ens interessa moltíssim. Parlem d'escoles, però també d'espais a l'aire lliure, no?
1: Sí, perquè s'han iniciat les obres per a la instal·lació de dues noves grans estructures de joc al Parc de Camp i a la plaça de Miquel Mauthausen, amb l'objectiu de millorar la qualitat d'aquests parcs infantils. Unes obres que tenen una durada prevista de 2 mesos, que són actuacions que permetran substituir uns elements de joc que s'havien retirat en haver arribat al final de la seva vida útil, i que són estructures pensades concretament per infants de més de 6 anys, un col·lectiu en què s'havia detectat la necessitat de reforçar l'oferta lúdica als espais públics. És una intervenció que forma part del desplegament del Pla Mollet Juga, impulsat per l'Ajuntament de Mollet, així com l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona, i que al final doncs té l'objectiu de garantir aquests espais de jocs més diversos, inclusius i estimulants. Una inversió prevista per aquesta actuació, que és de 165.000 euros.
0: Molt bé, doncs ja veieu, els més menuts, allò a partir de 6 anys, ara també reconeguts a través d'aquests jocs que trobaran a l'espai públic. Joel, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Igualment. Anem a saber ara de la previsió meteorològica per aquesta jornada. És una informació que ens apropa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una situació molt tranquil·la aquest dimarts a gran part de Catalunya, però tornarem a tenir algunes tempestes de tarda que han de ser més locals que les d'ahir. Sobretot quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Principat d'Andorra. A gran part de Catalunya, tant aquest matí com aquesta tarda, el sol serà del tot present, 4 nuvolets decoratius i la temperatura, la màxima, que fins i tot guanyarà 1 o 2 graus respecte a ahir, especialment a les comarques de Ponent, amb màximes que tornaran a arribar als 36-37 graus amb molta facilitat. Per tant, una jornada de ple estiu una altra vegada. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: En el dia d'avui us hem dit que volíem parlar d'un camí que s'està fent. Els camins, doncs, de vegades són més curtets, altres més llargs, però s'han de fer passes per anar avançant i arribar fins a la meta, si es pot arribar a la meta, no?, que és l'objectiu. I és que estem parlant de que justament aquest diumenge, dia 21, la Fundació Sanitària Mollet, doncs, farà un acte de celebració del Dia Mundial de la Salut Espiritual. Aquest dia, com a tal, mundial, no està reconegut encara per l'Organització Mundial de la Salut, però des de la Fundació Sanitària Mollet, també de la mà de la Universitat de Barcelona, s'està treballant en aquest camí. Tenim la responsable del Servei d'Espiritualitat de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, de la Fundació Sanitària, la Sara Pons. Benvinguda, Sara.
1: Moltes gràcies.
0: Com
1: bon dia a tothom.
0: La Sara ens fa molta il·lusió de poder-la retrobar en aquests micròfons. El primer de tot que hauríem d'explicar als nostres oients quan parlem de salut espiritual, de què estem parlant, no? Perquè tots sentim molt a parlar de benestar emocional, de que estem molt afectats, no?, en la salut mental, però la salut espiritual, què és?
1: Una pregunta més interessant. I és molt el nostre tema d'avui. Doncs mira, nosaltres partim de la base, no?, la Fundació Sanitària Mollet, d'un model, d'un concepte que és el model antropològic de l'ésser humà, que això vol dir que l'ésser humà té diverses dimensions. Una és la dimensió física-biològica, que tots coneixem, no? L'altra és la dimensió social, de les nostres amistats, les nostres famílies, la nostra feina. L'altra és la dimensió emocional. I la darrera, no l'última, però la darrera que em cito, és la dimensió espiritual. Aleshores, el que nosaltres identifiquem és que quan una persona treballa la seva salut espiritual, és a dir, quan una persona genera dins seu una força interior centrada en la pau i en la serenitat, quan ho fa durant la seva vida, en els moments que la vida es posa crítica, que es posa difícil, com en processos de malaltia, com nosaltres veiem, o processos de final de vida, qualsevol situació crítica de la vida, aquesta salut espiritual pot aflorar i pot sostenir a la persona. I nosaltres hem vist exemples reals al nostre hospital de persones que han vingut en situacions molt crítiques i han sabut mantenir molt una pau, un equilibri, sense ser persones religioses, perquè el que és important també, Emma, distingir és que salut espiritual no vol dir igual a religió. És a dir, la salut espiritual és una dimensió innata, és a dir, totes les persones, totes tenim aquesta dimensió espiritual, i jo ho explico sempre amb un exemple molt senzill, perquè els exemples senzills al final...
0: Sí,
1: doncs, per exemple, quan a vegades jo pregunto i faig una xerrada i dic, hi ha alguna persona en aquesta sala que alguna vegada no s'hagi emocionat veient una posta de sol? No? O pels oients també. Qui no s'ha emocionat amb una posta de sol? Qui no s'ha emocionat veient els ulls d'una persona gran o els ulls d'un infant o amb una mascota, no? Això ens fa entendre que aquesta emoció que sentim és la nostra dimensió espiritual. Per tant, tots tenim aquesta dimensió espiritual i tots podem anar fent coses durant el nostre dia a dia per potenciar-la.
0: Sí. Jo, quan ha arribat la Sara, li he dit, de fet, vosaltres, des de la Fundació, vau ser pioners, perquè si no m'erro va ser el 2017, que ja vau crear, no?, aquest servei, sí, d'espiritualitat, no?
1: Sí, correcte, Emma, el vam crear el 2017. Des d'aleshores hem fet més de 3.300 visites de salut espiritual en tot tipus de contextes, bàsicament dins del que és la institució de la Fundació Sanitària Mollet, no?, amb tots els seus centres. El que tenem sobretot són situacions de malaltia, situacions de dol i situacions de soledat. I sempre des d'aquesta perspectiva, no?, que no és religiosa, que és laica, però que també acull, que no m'hem donat, la persona a la que tenem sigui religiosa, i amb tot el respecte, doncs, li oferim també contacte amb els referents religiosos del territori, és a dir, tot

0: allò que la pugui ajudar a sumar. Al final del que es tracta, no? Si ho haguéssim de resumir, és de que la persona trobi en si mateixa pau. O sigui, ajudar la persona a connectar amb allò que a ella, que és específic per ella, li porti pau. Que per una persona pot ser meditar, o per una altra pot ser pintar, o per una altra pot ser passejar al costat del mar, o pintar, no? Mm-hmm. O qualsevol altra. O cuinar.
1: La música, o cuinar, exacte, sí, evidentment. No, les coses més senzilles, segurament, sí, és on trobarem allò.
0: Sí, i el que volem d'alguna manera és que és ajudar les persones a les que tenem, a ajudar-la també a tenir en compte que és important que pugui aflorar la seva salut espiritual, aquesta fortalesa interna que tots tenim i que, per tant, nosaltres com a professionals també estiguem formats i preparats per aportar la nostra pròpia salut espiritual a les persones a les que tenem.
1: Mm-hmm. Tant és així que vau crear una càtedra, fins i tot, jo abans nomenava, no?, la Universitat de Barcelona, sí, sí. I ara, aquest diumenge, jo deia, celebreu, no?, aquesta diada, tot i que encara no estigui reconeguda,
0: sí,
1: però la celebrareu, fareu un acte, sí, així, no?, doncs entenc allò molt emotiu i molt íntim, perquè el fareu, a més, a la zona on està l'espai del piano, no?
0: Correcte, correcte. Que... Sí, sí. Com funciona una miqueta aquest tema, no? L'Organització Mundial de la Salut el que demana d'alguna manera és que quan alguna institució, no, vol promoure un, o vol crear o que es construeixi un dia internacional, el que s'ha de fer és començar a fer coses. És a dir, el que l'OMS valora és que s'estiguin fent accions relacionades amb aquell dia perquè aquell dia ja tingui un reconeixement públic. Sí? Per tant, nosaltres el que estem presentant com a càtedra de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Sanitària Mollet, càtedra de, concretament es diu Càtedra de Salut Espiritual i Humanització, el que estem promovent és aquesta candidatura internacional a que existeixi aquest dia de salut espiritual, dia internacional de salut espiritual, i en aquest sentit és el que deies, aquest diumenge, que us convidem a tots els oients, a les 11 del matí es farà un acte a la planta baixa de l'hospital, de l'Hospital Nou, no?, que en diem aquí.
1: abans sí, d'anar a la zona de cafeteria, sí, restauració, doncs allà, no? Exacte. Si no l'heu mogut d'allò, que allà està el piano.
0: Allà està el piano,
1: sí,
0: i el que tindrem doncs serà, bueno, un acte que començarà a les 11 del matí obert a la ciutadania amb una lectura d'un manifest on s'explica aquesta importància de que existeix aquest Dia Mundial de la Salut Espiritual, i seguidament un metge molt maco i molt reconegut per tots nosaltres, que és membre també, evidentment, de la nostra institució, tocarà el piano. Ell és un virtuós del piano, sí que ens tocarà el piano a tots, i a l'acabar farem un petit obsequi a les persones que assisteixin. Està convidada la ciutadania i també vindran, doncs, persones que estiguin ingressades que vulguin assistir amb els seus familiars.
1: Mm-hmm.
0: Sí.
1: Estava pensant que... heu triat el dia 21 per alguna qüestió en concreta? Crec que l'OMS, el 2013, una cosa així, no? Sí que va fixar el 21 de juny. Vull dir que no és que hagueu triat allò aquesta diada a l'atzar, no? No sé si esteu proposant que sigui el dia 21 de juny, el Dia Mundial,
0: sí,
1: de...
0: Sí, correcte. Ens, sí, agradaria que cada 21 de juny de cada any es celebrés, sí, el Dia Mundial de Salut Espiritual, i que aquesta salut espiritual, que a vegades ha sigut invisible, pugui ser visible, no?, i pugui ser reconeguda. I el 21 de juny coincideix que també, bueno, és una data molt simbòlica, perquè és el dia de la llum, no?, de l'estiu,
1: del solstici, no?
0: Sí, això mateix. Per tant, la renovació, la connexió humana i la recerca de sentit. És un dia que pensem que per ser 21 de juny i per això que dius del solstici, de la llum, és molt simbòlic, no? Mm. Té molta relació amb aquest món de salut espiritual.
1: Penseu que tampoc és una acció allò que sorgeixi com un bolet, perquè de fet la Fundació Sanitària Mollet està commemorant el seu 30è aniversari, no?, del nou hospital que dèiem.
0: Que ja no és tan nou, però com que aquí, oi, es considera nou, sí.
1: I llavors, crec que pel novembre, no?, hi ha una jornada que fareu també, no? He vist allà un congrés.
0: Sí.
1: Un congrés, el primer congrés de salut espiritual i humanització.
0: Correcte.
1: Molt vinculat, m'imagino, a la, sí, càtedra aquesta que fèiem esment.
0: Sí, aquesta càtedra, bueno, d'alguna manera, tot el recorregut que hem anat fent des de la Fundació Sanitària Mollet amb aquest servei de salut espiritual ens ha demostrat que és un model d'èxit i que és quelcom que cal fer més investigació encara, no?, poder-li donar encara més rigor del que ja té, I, per altra banda, que també és un model que sigui extensible a altres institucions i a altres hospitals, que, de fet, ens demanen molt sovint informació de com ho estem fent. I, en aquest sentit, doncs, des de la Fundació Sanitària Mollet vam contactar amb la Universitat de Barcelona, vam veure que era un projecte molt interessant i la universitat va decidir que sí, que impulsava una càtedra de salut espiritual i humanització. Això va començar aproximadament després de l'estiu, el 2024, sí, crec que el setembre o octubre, i portem doncs tot aquest recorregut. Llavors culmina amb aquest congrés de salut espiritual i humanització. És la primera vegada que existeix un congrés d'aquest tipus al nostre país i es farà el divendres
1: 27 de novembre.
0: Gràcies, Emma.
1: Hem mirat, està més a més allò a l'inici de sí, si entreu a la pàgina sí, web de la Fundació, doncs destaca no, aquesta commemoració del 30è aniversari que s'està fent vinculant art i salut, que també és molt important, no? Dèiem sí, allò que aquesta salut espiritual a través, doncs, per exemple, d'accions com la pintura, no? O l'escriptura poden aportar aquesta pau espiritual.
0: Això mateix,
1: doncs,
0: sí.
1: Doncs també en coincidència, no?, amb tot aquest marc, doncs sí, es farà aquest congrés.
0: Sí, és un congrés obert, és a dir, que les persones que puguin estar interessades poden inscriure's directament a la web de la càtedra, la repeteixo perquè sigui fàcil de localitzar, Càtedra de Salut Espiritual i Humanització de la Universitat de Barcelona i la Fundació Sanitària Mollet. I una mica, Emma, si em permets, parlant d'això de sí, l'art, durant aquesta setmana que estem ara, estem ja fent actes també una miqueta amb aquesta idea de que culmini amb el Dia Mundial del Diumenge. Per tant, és una setmana en la que estarem fent i ja estem fent, obrint la possibilitat de parlar de diferents llibres de salut espiritual, no?, que tenim ara mateix dins de la nostra recent inaugurada Biblioteca Martí Fabré, que està al campus docent de la Fundació. I d'altra banda, a les nostres 4 residències per persones grans i persones amb discapacitat intel·lectual, i també dins de l'hospital crearem un mural participatiu on també la ciutadania pot venir. Serà un arbre que tindrà una única pregunta. La pregunta és: què et dona pau a tu? Les persones podran apuntar un paperet o dins de l'arbre allò que els dona pau i ens ajuda a entendre també entre tots què és això de la salut espiritual. I finalment farem també vídeos de sensibilització a les xarxes amb entrevistes a pacients i també a professionals de la casa sobre salut espiritual.
1: I crec que també doneu suport a familiars, no? És a dir, no només allò, és veritat, no? Els professionals també han d'estar formats, no? Alguna ocasió ho hem parlat sí, amb la Sara. Evidentment, la persona que rep aquesta, no? O que està en aquest final de vida és la protagonista, la persona que està en el centre, però també tot allò que està al seu entorn també pateix, no?
0: I tant.
1: I també,
0: i
1: doncs...
0: Tant.
1: Uh-huh.
0: I cal tenir-ho molt en compte. I un punt important, el servei de salut espiritual, tot i que pel nom sembla que sigui sobretot situacions de final de vida, en realitat és qualsevol situació de malaltia, soledat o dol que es visqui dins de la institució de la Fundació Sanitària Mollet. Per tant, de vegades són malalties que tenen curació, però que la persona està patint molt per diferents motius de propis de la malaltia o externs. Per tant, atén tot tipus de situacions i el que deies és totalment encertat. Sempre intentem acompanyar i atendre els familiars perquè de vegades els familiars, encara que sembli increïble, no, poden patir més que el propi malalt, que ell ja ha anat assumint la seva malaltia i el familiar doncs, li està costant perquè no és fàcil, no, viure en un entorn com aquest, un entorn de malaltia i de patiment. Per tant, sí, és per tot tipus de situacions. I els professionals, una mica reprenent això que deies, fa uns anys els hi van preguntar als professionals de la institució, van contestar més de 170 professionals de forma anònima en una enquesta, i els hi van preguntar com d'important consideraven que era la dimensió espiritual i si ells consideraven que haurien de ser capaços d'atendre a un nivell bàsic aquesta dimensió espiritual dels pacients i de les famílies, no? I concretament si haurien de ser capaços d'aportar tendresa, calidesa i serenitat a aquestes persones. La resposta va ser massiva, és a dir, un 98% crec que va ser, van contestar que sí, que creien que ells haurien de ser capaços i que recomanaven que aquest servei existís a tots els hospitals.
1: Mm-hmm. De fet, estava pensant, no?, que una cosa és el que Està molt bé, no? El fet de dir haurien de ser capaços, el problema de vegades són els timings, no? Allò de les visites, a l'estrès que es generen al dia a dia i trobar doncs, aquest moment, allò per dir ara m'hi dedico a aquest pacient, entenc que de vegades no és fàcil, no?
0: No és fàcil.
1: No
0: està
1: fàcil,
0: molt bé,
1: però,
0: Està molt bé que ho valoris, Emma, perquè és veritat, és el que se'n diu la càrrega assistencial, és a dir, de vegades els professionals voldrien poder dedicar més temps per entendre millor aquestes persones a les que tenen i família, però costa molt, perquè la pressió de l'agenda és molt forta. Però tot i així no hem de renunciar.
1: S'ha de continuar
0: lluitant
1: i tant.
0: Hi ha un mínim d'atenció espiritual que s'ha de fer, no? Sempre ho diem, que encara que sigui mirar els ulls a la persona, fer un petit contacte físic, no? Tocar un moment la mà a l'ombro, és un estic aquí amb tu i entenc que això no és fàcil, no? Això no roba res del temps, això és mig segon. Però aporta molt.
1: Estava pensant això que deia la Sara, no? Que és tan important, no? Aquesta dimensió espiritual, que de vegades no és que estiguem parlant de vida, sinó que realment allò afrontar segons quines malalties, no? Aquest patiment és difícil i que segurament aquesta dimensió espiritual que comentava la Sara, no és que sigui... És que no sé si és correcte dir si és curativa. Potser sí, també, no? Perquè tot allò que t'aporta pau, doncs, en certa manera, jo trobo que és sanador, encara que... No?
0: Sí, és una molt bona precisió, aquesta, Emma. Realment el que pot aportar aquesta, no, treballar i acompanyar des de la dimensió espiritual és aquest benestar, no? A vegades les malalties es poden curar, a vegades no. Els dols tenen el seu recorregut. És a dir, no sempre es pot esperar la curació de totes les situacions, però sempre es pot acompanyar i aportar pau i ajudar la persona que trobi una mica de pau. No? És una imatge... Si ho haguéssim de posar en una imatge, que ara que sí. Per la ràdio que no es veu les mans, no? Però és ajudar la persona com els alpinistes, els muntanyers i els que han fet excursions, no? Encara que siguin petites, quan puges una petita muntanya, puges un cim i des de dalt mires el que hi ha baix, no? I allà pots veure els núvols, no? Si estàs molt amunt, veus núvols, pots veure les cases, pots veure les llumetes i tu estàs en una posició una mica més elevada. Doncs és una mica això, és ser capaç d'elevar-nos una mica a través d'aquesta dimensió espiritual pròpia, que, repeteixo, no ha de ser religiosa necessàriament, però ser capaços d'elevar-nos per mirar una mica aquells problemes, allò que tenim a la vida, aquell cos que ens fa tant de mal, aquell familiar que està tan preocupat, aquella feina que no podré tornar a fer, fins i tot aquella casa a la que no podré tornar perquè he quedat en una situació d'inhabilitació que no m'ho permetrà. Ser capaços de trobar aquesta serenitat que em permet veure tot això i ordenar-me internament, no?
1: El que és important és el que ha dit la Sara, que tots tenim aquesta capacitat espiritual i que de vegades l'únic que necessitem és una guia, una empenta, no? I un acompanyament. És tan important això que deia jo, doncs, el tacte, no? I la mirada amb la qual cosa. Escolteu una cosa, aquest diumenge, dia 21, a la zona del piano, que està just a l'entrada abans de la zona de restauració de l'Hospital de Mollet, allà hi haurà aquest acte, perquè hi haurà obsequis, hi haurà música, hi haurà lectura de manifest, i tant de bo, doncs, l'objectiu aquest de que el dia 21 de juny esdevingui Dia Mundial de la Salut Espiritual, que sigui reconeguda per l'OMS, doncs s'assoleixi. No sé si s'ha de trigar un temps allò que passi perquè, doncs, sigui reconegut.
0: No t'ho sé dir exactament. Crec que estem parlant de 3 anys. Sí, que en 3 anys, si l'OMS veu que estem fent tots aquests actes, doncs el consideraria ja constituït com a Dia Internacional.
1: Doncs des de Ràdio Mollet ens afegirem i llavors, doncs, sempre que s'apropi aquesta data convidarem a la gent de la Fundació Sanitària Mollet per fer-ne difusió i ressò d'aquesta commemoració, i tant de bo, doncs, l'OMS al final ho acabi reconeguent. Moltíssimes gràcies, Sara.
0: Moltes gràcies, esteu molt convidats a donar-nos suport i al final ajudar-nos a tots els uns als altres amb aquesta salut espiritual. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. I ara sí, anem directament a l'Espai de Cultura Viva que tenim els dimarts en el Posat les Piles i que ens porta avui fins a Riudecanyes.
2: Programa produït per Sílvia Román de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Cultura Viva en marxa cap a Riudecanyes a conèixer els capgrossos, el Manotes i els recents estrenats gegants de la mà de la seva presidenta, i és la Núria. Hola, Núria, què tal?
5: Hola, bon dia.
4: Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer-vos una miqueta més, per conèixer doncs, els vostres capgrossos, les Manotes i els gegants també. Explica'ns els orígens.
5: Doncs mira, va començar ja fa 22 anys. 22 o 23, no me'n recordo, l'any 2003. Uh-huh. Va ser el juliol del 2003, va coincidir, jo sóc la presidenta en aquests moments.
4: Sí.
5: I va coincidir que en aquells moments doncs, jo estava a la regidoria de cultura. I amb altra gent i jo mateixa, doncs, i a través dels esforços de l'Ajuntament, doncs vam poder començar per caps grossos. Vam començar per caps grossos, t'explico. Uh-huh. Perquè any ja al poble hi havia caps grossos. I llavors sí. Hi van desaparèixer. No sabem on van anar a parar. I van desaparèixer. Llavors vam tirar per aquí, perquè era també seguir el que teníem, i era anar per fàcil, perquè els gegants en aquell moment encara ens quedaven molt grans, mai millor dit. I era començar d'una manera fàcil per veure si la cosa s'arrelava i seguíem endavant. I això va ser. L'any 2003 vam començar amb un cap gros així més gran i dos de petitets.
4: Com són aquests capgrossos? Perquè la gent no hagi vist, que es faci una idea com són. Són nens, són nenes, són pagesos? Què són?
5: Mira, t'explico. Són un pagès i una pagesa, uh-huh. Són el Pep Canya i la Masovera, en aquest cas, i llavors tenen com a... Bueno, està el fil que els condueix, d'alguna manera, és la cançó de la Masovera. La condueix la cançó de la Masovera perquè a Riudecanyes, als carrers del nucli antic, són els carrers de la setmana. I llavors, a través de la cançó de la Masovera, són tots els carrers, menys el dijous. D'acord? El dilluns, lluç, porta un lluç al cap. El dimarts, naps, porten naps. Dimecres, nespres, porten els nespres també. Aquests són més infantils. Sí. El dijous no el tenim perquè el carrer no existeix. Mm. El divendres, faves tendres, porten les faves al cap, molt soles. El dissabte tot s'ho gasta, uns dinerets que volen, al cap també, i el diumenge tot s'ho menja, que s'està menjant un pollastre a l'as i també el porta al cap. I llavors és el Pep Canya, que és el pagès, i la Masovera, doncs, que és la companya del Pep Canya. I els tenim així. Són de tipus... O sigui, els dos són una miqueta més grans i els altres són perquè els porti canalla.
4: Quant pesa, més o menys?
5: Pesen molt poquet.
4: Sí.
5: Mira, és una cosa, veus, que no l'he passat mai. Però la porten canalla, els grossos, perquè poden portar canalla d'uns 12 anys, uh-huh. O fins i tot més... Sí, són més grans, però no són... Estan fets d'una manera que els pots portar i no molesten. I els petits pesen molt poc, els porta canalleta. Uh-huh. De 7... 6, 8, 8 anys, vull dir que no pesen, no, però tampoc sé quan pesen, eh? O sigui, aquí m'has enganxat amb la pregunta.
4: No. Aproximadament, ens fem una idea, dir-nos les edats dels petits que la porten, ens podem fer una idea de que no són molts quilos el que correspon a cada cap gros. Clar, primer van sortir el Pep i la Canya i després la Masovera, no? I després tots els dies de la setmana, no? Núria?
5: Sí.
4: Va ser així?
5: Ho vam fer de miqueta en miqueta.
4: No,
5: perquè els fons són els que són.
4: Són els que hi són.
5: Exacte, llavors va ser paulatinament. Vam començar el 2003 i cada any vam anar incorporant dos o a vegades com a màxim tres, perquè s'hi devia juntar la Masovera, però si no dos. Uh-huh. O sigui, tres, quatre, cinc... L'any 2006 ja vam acabar amb tots aquests petits. Vale. I en acabat anys després ens vam animar amb una Manotes. Sí, ara teníem tots els caps grossos, mm. I llavors anys després una Manotes, que aquesta pesa una miqueta més, ja no la pot portar, has de ser gran, més que les que necessites no molta força, però sí, com diuen, una mica de manya i una mica d'alçada. Vale. I aquesta és una Manotes que es diu la Canyes, i és... i és del mateix artista, per exemple, us he dit, l'artista que ens va fer les fils grossos i, en aquest cas, la Manotes, és el Joan Miró Uro de la Serra d'Almos. Uh-huh. I són molt simpàtics. I diria que vosaltres aquí a Hospitalet ne teniu un que també s'ha fet per ell. El mossèn... Sí. Que sí?
4: Els capgrossos, no? Pot ser?
5: No, un gegantó. Teniu un gegantó?
4: El Fèlix Celestí.
5: Aquest.
4: El Celestí, llavors, sí. El Fèlix Celestí, sí, és veritat, està fet per Gamiro, sí.
5: Exacte, doncs són d'aquest estil, són així simpàtics.
4: Sí, sí que ho són, sí?
5: Sí, no, és cert. Ho són.
4: I com va sorgir la idea, doncs, de fer en aquest cas el Manotes?
5: Doncs vam considerar que hi ha... que més aviat els capgrossos eren així per personetes més petites, i llavors, clar, quan si se'ns feien grans, ja els hi quedaven com a molt justets. I llavors vam voler passar al següent pas, de que amb una Manotes, doncs potser, saps, no acabaríem marxant de la colla perquè tindrien algun element per poder fer-lo ballar. I bueno, de moment, doncs, bueno, hi ha de tot, ja. Gent que va, que ve i que li agrada, gent que s'enganxa i que, saps, és el tema dels portadors no és fàcil, però crec que no és fàcil ni al nostre poble ni en cap poble.
4: Això també volia preguntar, que quants membres sou ara mateix?
5: Doncs, sincerament, és fluctuació, però quan és sortides fora... Mira, ara vam fer una sortida, ara fa no res, i vam ser vora uns 20. Si no, dintre el poble podem ser entre 30 i 40. Sí, uns 40.
4: Bueno, els colors, porteu vosaltres... aneu vestits d'alguna manera característica quan sortiu o aneu amb una samarreta de color concret, amb un color concret?
5: Anem vestits amb una samarreta de color blanc amb els dibuixos dels capgrossos i les canyes. Uh-huh. Portem un mocador blau al coll i, en principi, la part de baix portem texans o un color semblant al texà, però en principi texans.
4: Molt bé. A més d'aquests capgrossos i Manotes, s'incorporen nous elements?
5: Doncs sí. A la Festa Major de Setembre, per Sant Mateu, hem estrenat el Mateu, mai millor dit, uh-huh. i la Bàrbara. I amb aquests gegants hem volgut recuperar oficis que teníem al nostre poble. Per exemple, el Mateu és un picapedrer. I la Bàrbara serà una barmadora. Llavors el picapedrer anirà amb el martell de picapedrer i el punxó, i la barbadora porta un cistell de barmar i les estisores de barmar. I bueno, i a veure, si l'aquí ve m'entornes en dret, t'he dit com ha anat tot aquest any l'experiència de ser una vila gegantera.
4: Segur. Segur que genial, sí. Segur que genial. Ha anat, doncs, segur, perquè vulguis o no... bueno, no suporten molt dels capgrossos, no? És a dir, sortiu tots junts, tots plegats, no sé què és veritat, que potser necessito més gent, pot ser?
5: Sí, bueno, diferent tipus de gent, perquè, clar, els que porten els gegants són, clar, són més grans, perquè tenen més força. De totes maneres, són uns gegants que pesen i fan una mica més de 3 metres d'alçada, però pesen... encara com uns 30 quilos, entre 30 i 40 quilos. Uh-huh. Clar, no qualsevol va portar. I llavors, doncs, bueno, és un altre tipus de gent que ho podrà portar als gegants, que serà diferent de la que porti els altres elements festius que tenim ara mateix. Però, bueno, sempre acompanyats de música. Nosaltres tenim també gralles i timbals que acompanyen els elements, que s'agraeix molt que hi siguin.
4: Quines actuacions destacades on podrem gaudir aquests elements a Riudecanyes?
5: Doncs més que res a les festes majors del poble, que és l'últim dissabte de juliol, que és per Sant Abdó i Sant Senent, i el 21 de setembre per Sant Mateu. Llavors nosaltres doncs, fem sortides als pobles del voltant, perquè normalment quan venen a visitar colles intentem que sigui a tornar. Entens? Llavors, si jo convido el poble del costat, Montbrió o Dues Aigües, a l'Argentera, doncs bueno, acabat anem a les seves respectives festes majors a tornar la visita que ens han fet abans, o que ens faran després, saps? Vull dir que sí. Ho fem així. Intentem, i no, no anem gaire lluny, però bueno, sempre estem oberts a visitar altres poblacions. I ara amb els gegants tindrem més amplitud de pobles, perquè a vegades doncs, bueno, dius amb els capgrossos, però bueno, amb els gegants doncs, ja serà diferent.
4: Sí, ja és un altre tarannà, no?
5: Exacte.
4: Què t'aporta formar part de la colla gegantera? Bueno, i de capgrossos, i de tots, i de manotes.
5: Què m'aporta? Personalment, a mi m'agrada. Vull dir, és una cosa que m'agrada, perquè si no m'agradés és... Són coses que fas perquè t'agraden. Jo a la vegada també soc de la colla de grallers. I bueno, m'agrada tocar la gralla i acompanyar, i la festa, i tot això que envolta el folklore nostre, a mi m'agrada molt. I jo penso que t'ha d'agradar per ser-hi. No és allò que dius, bueno, mira, vaig a passar l'estona. No, t'ha d'agradar.
4: I què sents quan veus, doncs, en aquest cas, els més petits, no? Uns portadors dels capgrossos i altres que queden doncs, mirant amb aquelles cares els gegants i els capgrossos. Què és el que sentiu?
5: És bonic, eh? És molt bonic. Bades, saps? Allò quan bades amb la canalla, que fa no sé què, però sí, bades amb la canalla, que ell a la vegada... baden amb els capgrossos, amb les manotes i els gegants. Sí, és molt bonic, vaja. Ho recomano.
4: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els capgrossos, els manotes i ara aquests gegants tan nous, que moltíssimes gràcies per deixar-nos, com deia, doncs, conèixer una miqueta a tots els elements de Riudecanyes. Que vagi molt bé.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i formar part d'aquest programa que teniu. Moltes gràcies.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
6: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Ivan, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no seran immediates després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica del pacte ha estat immediata amb la caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030, que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini.
2: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
1: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets del Vallès ja retirat encara provoca retencions direcció Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a la P-7 a Cerdanyola, direcció Girona, continua deixant un carril tallat i també un camió avariat a la 2 al Bruc també deixa un altre carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
3: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
4: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Un tema en so cubà que tant els agrada fer als cremats, escrita i musicada per un dels seus components, l'Enric Ferrer. Aquesta lletra aconsegueix fusionar la nostàlgia de la taverna marinera de tota la vida amb la calor i el ritme del Carib més canalla, amb el contrast entre la foscor del mojito i l'escalfor del cremat. La cançó es converteix en una celebració de la música, el ball i la complicitat compartida a la barra d'un bar. És la taverna del vell mercant i ens la canten els cremats.

0: En el dia d'avui, en aquest espai de col·leccionisme, us ho hem anunciat en començar, parlaríem d'un museu ben curiós, que és el Museu del Gat de Budapest. Ens acompanya, com és habitual, la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, Montserrat Cavarroques. Benvinguda, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: Feies amb el cap així, acotaves dient sí.
1: Ja, perquè jo també, a mi m'agraden tots els animals menys les serps, però els gats són la meva debilitat. M'encanta.
0: Doncs mira que posa, diu, un museu molt especial.

0: i es podrà fer una divertida foto amb un muro a Egipte que té gats, diguéssim, perquè els egipcis i els japonesos han sigut sempre molt amants dels gats. En una altra sala es pot veure una col·lecció de porcellana, una exquisita col·lecció que és un tresor pels amants del gat i per les i marques molt, molt Limoges, molt conegudes. Vale? Després també tenim la sala de la jungla, que aquest espai cobra vida i informa sobre característiques biològiques de diverses races de felins a través d'una pel·lícula interactiva, on amb una tablet, que per cert a l'entrada et donen una tablet,
1: sí.
0: Perquè puguis interactuar amb ella i amb aquesta pel·lícula, per exemple, pots fer preguntes a través de la tablet i te contesten. En una altra sala podem veure el significat cultural i històric que té el gat. El museu destaca la importància cultural dels gats en diverses societats i l'adoració als gats en l'antic Egipte i en el Japó, inclús actualment. Després hi ha experiències interactives i un qüestionari on amb la tablet, si el completes amb èxit a l'acabar el recorregut, que el recorregut és d'una hora i mitja, et guanyes un petit record de gats. Te la donen. La visita, evidentment, acaba amb una petita botiga on pots comprar un record. I també el que et donen quan arribes és una beguda calent, que és un regal que et donen amb l'entrada perquè puguis passar l'hora i mitja que estaràs allà dintre mirant totes les obres que hi ha. Jo crec que pot
1: ser... És ben curiós, eh?
0: Un puesto curiós per veure, no? I si més no, jo no... A veure,
1: si no teniu al·lèrgia als gats, que hi ha persones que en tenen...
0: A veure, hi ha persones que en tenen, però també et dic una cosa, hi ha maneres de tractar l'al·lèrgia dels gats,
1: Ah, sí?
0: Sí, no, i no necessàriament té que ser amb estaminos ni amb coses d'aquestes. T'ho dic perquè hi ha un estudi que ara ha sortit, com que jo estic ficada amb això de les colònies...
1: Els animalets, sí.
0: S'està provant amb vària gent que era superal·lèrgica, inclús que li sortia ronxes i esquís, i que està donant bastant bon resultat. Vull dir, no sé... I jo, per exemple, a casa meva sempre hem tingut gat, i el meu segon fill és al·lèrgic. I sí que en el seu moment tenia que prendre estaminos, perquè pel nas, més que res, el nas li rejava el nas, i així, però al cap del temps això li va anar passant i no va deixar de prendre coses i es devia acostumar al cos o el que sigui.
1: Sí,
0: i sempre
1: es va crear,
0: hem tingut gats, també.
1: Està bé.
0: Vull dir, però sí que hi ha coses. Però si més no, a mi, a veure... Jo sé que ja no hi aniré aquí a veure'l, però m'agradaria veure'l. Té que ser curiós. Entre que pots estar per allà veient totes les figures, els dibuixos, els escrits, hi ha una petita biblioteca també, doncs... a més, doncs per allà tens els gats porulant per allà, hi ha un lloc on també pots sentar a prendre alguna cosa, que també hi ha gats, com si fos un cafè com el que hi ha a Barcelona, que n'hi ha un.
1: Bueno, de fet, sí, hi ha locals que ja fa uns quants anys que es van posar...
0: Jo conec el de Granollers, el de Barcelona sé que n'hi ha un o dos, però no hi he anat mai. Però el de Granollers sí, a més, els gats que tenen allà normalment estan en adopció, vull dir que si mai vols algun, perquè a vegades el refugi on està la meva filla doncs ens n'hi porta algun, quan són macos i molt mansos i molt així, i aporten, i si l'adopten, doncs estupendo, no? Vull dir, i sí que és veritat que jo sempre he tingut una mica de dèria per l'antic Egipte. I a l'antic Egipte és veritat que hi havia una adoració als gats molt, molt ferma, molt ferma. Es troben en les escritures, es troben en els gravats, es troben en les tombes, es troben a molts puestos. Els gats eren... veu que encara ara els gats a l'Egipte no es maten, ni es toquen, ni es fan mal. I al Japó també hi ha una gran adoració. El que sí que és veritat, que al Japó... Els gats del Japó solen ser de races més maques. A l'Egipte són més comuns. Vale? I al Japó, quan veus alguna cosa del Japó, solen ser races
1: més maques.
0: De
1: fet, diuen que és un dels animalons que té com un altre sentit, no?

0: percep allò segons quines coses. Hi ha moltes històries d'aquestes de gats.
1: Bueno, la veritat és que igual que gossos, que moltes vegades senten si estàs malament, si estàs bé, si estàs... els gats també tenen un sentit, vull dir... No sé, són molt intuïtius, sí que són molt individualistes, però també són molt tocacollons quan volen carícies i volen coses, Quan volen que els toqui, no et deixen.
0: Que sapigueu, jo acabo d'entrar jo a la pàgina web del museu, que també podeu entrar i tafanejar.
1: Val 11 euros,
0: que...
1: veig, i la visita d'una hora i mitja.
0: Jo el que veig és que hi ha unes normes.
1: Ah, no m'he fixat.
0: Com per exemple... No pots anar amb gossos.
1: No, clar, evidentment, home.
0: És obligatori canviar-se a les sabatilles que portis al calçat?
1: Bueno, jo vaig veure que... Jo el que vaig llegir és que et donen per posar-te un... Saps d'això?
0: Diu, hi ha disponibles aquí, però també te pots emportar les teves, si vols.
1: Ah, vale.
0: Després, s'ha de desinfectar les mans.
1: Sí.
0: Després, has de vigilar allà on trepitges,
1: Clar, per no trobar-te cap.
0: Després, que si t'apropes amb un gat que està així dormit, ho has de fer doncs, de forma suau i en silenci. Després, no espantar els animals, evitar els moviments bruscos, no cridar ni parlar massa alt. També, si tens els gats allò posats a sobre... que és recomanable que portis pantalons llargs, no fos cas allò que t'emportessis una petita esgarrapada, i diu que els gats que viuen en aquest museu són dòcils, amicables, i que, però que acaronar-los doncs, queda sota la responsabilitat de cadascú.
1: Ja. Jo el que sí vaig llegir, no havia llegit això, però sí que vaig llegir, és que tots els gats que estan aquí estan veterinàriament controlats, i que sí que intenten que no els hi entri cap malaltia de fora. Per això deuen ser potser aquestes normes, no?
0: Tenim allò, el Dulce, la Jazmín, la Mona Lisa, la Maya... Sí. Cadascú té el seu nom, està bé.
1: Vull dir, bueno, és maco. A veure, i...
0: És molt curiós, Montserrat.
1: Sí, és curiós i més que res, si a més veus coses i a més t'agraden els gats, doncs pues entres. El que sigui al·lèrgic, que no hi entri. Hi ha gats de peluig, també vaig veure, hi ha gats de tota manera, n'hi han de pintats i pintats per d'allò cèlebres. Després hi ha una sèrie de llibres que t'expliquen amb quadres que tenim molt coneguts. Ara jo posaré un per exemple, però no sé si hi ha gat, Per exemple, les Menines, que sé que hi ha un gos, però no sé si hi ha un gat també. Doncs t'explica, mira, aquí en aquest raconer hi havia un gat. En aquest altre, que és tan conegut tal i qual, en aquí hi ha un gat. T'explica on pots trobar el gat en aquests quadres que són tan famosos i que en el gat no l'havíem distinguit.
0: No, està bé, és curiós.
1: És curiós de saber també aquestes coses, no? De saber, doncs mira, no sabia que aquí hi havia hagut
0: això. Bueno, de fet, estava pensant, igual que la Montserrat ens ho ha explicat infinitat de vegades, que en veia, doncs, col·lecciona mussols, segur que hi ha col·leccionistes,
1: segur.
0: No? De figuretes de gats, de penjolls de gats,
1: segur,
0: no? Hi ha arracades de gats.
1: A veure, segur, igual que hi ha gent que col·lecciona tortugues o que col·lecciona conellets, doncs els gats també són molt col·leccionables, no? La meva filla fa col·lecció, però de llibres. Llibres on siguin dedicats als gats, diguéssim. Comptes de gats, sobretot en té, com que ha anat al Japó un parell de vegades, molts de japonesos. En té traduïts, però molts de
0: japonesos.
1: Els escriptors japonesos en treuen bastants de llibres relacionats amb gats.
0: Doncs si teniu l'oportunitat aquest estiu o quan sigui d'anar a Budapest, que és una destinació, a més, en consta que fantàstica, que és maca. Una ciutat molt maca, que sapigueu que hi ha aquest museu, que a més veig que obre de dilluns a diumenge,
1: sí,
0: tots els dies,
1: doncs, 11 euros la visita, i la visita dura una hora, 50, o sigui, quasi 2 hores.
0: Molt bé, doncs si teniu una estoneta, no sé, si aneu a l'estiu i fa molta calor, doncs és un bon refugi també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè sempre allà estareu més
0: fresquets.
1: Més a l'ombra, com dic jo, no? I si més no. I el que sí us podria dir és el que podrem veure que cap de setmana.
0: Som-hi, hi ha coses? O
1: sí.
0: Com estem a la vora de Sant Joan, no hi ha tanta?
1: Encara tenim un parell de setmanes que hi ha un parell de coses. El dia 20... que em sembla que és dissabte.
0: Sí, el dissabte, dia 20.
1: Mercat Antic Brocant, al passeig Canadell, de Calella de Palafrugell, tot al matí. Vale? El dia 20 també, antiguitats i segona mà a la plaça del Mercat a Vilanova del Camí, també al matí. I llavors us parlaré d'una exposició que fan fora d'aquí, però que comença avui, s'inaugura avui fins al dia 30.
0: M'ha comentat la... No?
1: Que ens ho va passar la Federació de Col·leccionisme, ens va passar un petit vídeo i la veritat està molt bé, s'han unit uns 20-22 col·leccionistes que fan col·leccions de diferents coses, però que són uns fanàtics de Gaudí, i el que fan és de Gaudí, vale? I han fet una exposició que es diu Centenari Gaudí, de l'Antoni Gaudí, Centenari Antoni Gaudí, al carrer Torre Miranda, número 6 de Miranda d'Ebro. Hi han segells, hi han bitllets, hi han etiquetes de vi, hi han calendaris, hi han màquines de treure punta, hi han llapissos, targetes de telèfon, caixes de puro, pues de guitarra, ajedrez, hi han armes blanques, hi han punyals amb d'allò de Gaudí, coets, cotxets petits, clouers, etc. Cada col·leccionista ha portat una part de la seva col·lecció dedicada a Gaudí. I la veritat és que era molt curiós. El vídeo que ens van passar era curtet, però era molt curiós.
0: Sí, sí.
1: Ja el teníem muntat, ens el van passar abans d'ahir, i ja el teníem muntat per la inauguració avui.
0: S'inaugura avui i es
1: Gaudí
0: pot veure
1: no fins... aquí, fins al dia 30, del fins... 16 al 30.
0: Molt bé. No, diu la Montserrat, Gaudí no és només d'aquí, no, no.
1: Gaudí és
0: internacional, universal,
1: sí.
0: Exacte.
1: Però
0: no?
1: Que vull dir que gent que de fora d'aquí també hi té dèria per fer coses d'ell, no?
0: És que abans ho comentàvem, que era un geni, realment,
1: sí,
0: avançat per la seva època.
1: Sí, sí, la veritat és que sí, perquè, a veure, el que va projectar era totalment diferent a allò de l'època, amb coses molt vanguardistes que no...
0: Clar, a més, si visites allò, fins i tot edificacions fetes per en Gaudí, doncs veus els sistemes de calefacció o de ventilació, eren...
1: Bueno, a veure,
0: era un engin...
1: És que, a més, era tot pensat. Perquè els radiadors de calefacció eren gaudinians, les làmperes eren a la forma... Era el que ell ho muntava tot.
0: Sí, sí.
1: Tot. Els enxufes, tot. I llavors, a veure, jo he vist tot allò de Barcelona, he vist el Capricho, he vist la Casa Botine, i la veritat és que... És molt maco. I té coses que ara anem molt adelantats, però en aquella època no era tan adelantats. I ell treia unes coses que no s'imaginaven que es poguessin fer.
0: Vale. Doncs ja que la Montserrat ens ha dit si voleu podeu anar a Budapest, doncs si no podeu anar a Budapest, Miranda d'Ebro la tenim més a la vora.
1: Sí, home.
0: No? Amb 5 hores, una cosa així per autopista, sí. Jo crec que ens podem apropar.
1: I a vegades
0: apropar.
1: Si aneu a algun puesto que aneu de pas, pues us pareu un dia allà, feu nit allà i veieu aquesta exposició. Vull dir, està bé. La llàstima és que duri poc, tindria potser que durar més.
0: Una miqueta més. Bueno,
1: però
0: potser
1: bueno.
0: Jo si té molt bona acollida, igual l'allarguen, no?
1: Igual, sí,
0: ja
1: no
0: us ho comunicaran
1: de moment,
0: des de la federació.
1: Els programes i tot que han fet, els programes estan molt macos, eh?
0: També.
1: Sí, ens van passar la foto d'un programa, estan molt macos i tal, i la veritat és que, bueno, que està bé. Dius que, bueno, que el mes que ve i l'altre no tindrem mercadet, ja us parlarem a primers de juliol de lo que farem a l'estiu. I
0: que la setmana vinent...
1: La setmana vinent parlarem
0: de
1: col·lecció de vestits de núvia. Sí.
0: Nen de casament.
1: Sí. Però, bueno, que si voleu saber algo nostre, que coleccionistasmolleta@hotmail.com, que us contestarem lo que vulgueu.
0: Que estan actius, eh? Que podeu enviar
1: sí,
0: jo en aquest
1: correu. Mirant el correu per saber el que...
0: Si hi ha alguna cosa.
1: Vull dir que... I la setmana que ve, això, anirem de casament.
0: Vestits de núvia, mare meva, col·lecció de vestits de núvia.
1: Aquí sí que es necessita lloc.
0: Sí, i tant. Ho deixem fins la setmana vinent,
1: pues
0: Montserrat,
1: vale,
0: que vagi bé.
1: Cuideu-vos la setmana vinent.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Demà tornarem amb més propostes. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Si ahir els explicàvem a l'informatiu que Junts per Catalunya Mollet i la regidoria de Benestar Animal s'havien de reunir per parlar de la proposta de crear zones d'ús compartit per a gossos en diferents espais verds de la ciutat, doncs bé, la trobada ja s'ha celebrat i les dues parts n'han fet una valoració positiva. En declaracions a Ràdio Mollet, la regidora de Benestar Animal, Encarna Ortiz, ha valorat positivament la reunió. Segons ha explicat, ha estat una trobada que ha anat molt bé i ha destacat que les dues parts comparteixen plantejaments similars sobre la necessitat de millorar els espais destinats als animals de companyia. Ortiz ha assegurat que, malgrat que la proposta requerirà estudi i treball tècnic abans de poder-la concretar, el govern municipal no tanca la porta a incorporar aquest model a la ciutat. La regidora ha remarcat que hi ha coincidència en diversos aspectes d'aquesta iniciativa i que ara caldrà analitzar-ne la viabilitat i els possibles emplaçaments.
1: I bé, m'he pogut reunir amb ella, hem tractat aquest tema, hi ha una veïna ja ens ho va traslladar doncs, ara ja fa uns mesos, uns bastants mesos, i bé, molt bé, la reunió molt bé, a Tarana teníem postures, la veritat és que bastant semblant, continuarem treballant en si és viable o no fer aquestes zones a la nostra ciutat, no tanquem portes, però no descartem les peticions, les propostes de la ciutadania s'escolten i ara doncs treballarem conjuntament doncs per veure doncs si és viable o no i bé, en això estem.
0: La proposta presentada per Junts planteja habilitar espais on els gossos puguin anar sense corretja en horaris determinats. Entre els espais que la formació considera adequats hi ha el parc de la Planellador, així com altres ubicacions com el parc de Calestrada o algun espai de la ronda dels Pinatons. I ara canviem de tema i us comentem que l'Ajuntament de Mollet ha intensificat els treballs de neteja i desbrossament dels solars de titularitat municipal amb l'objectiu de prevenir el risc d'incendis. En paral·lel, s'ha requerit a 13 propietaris de solars privats perquè procedeixin a la seva neteja i manteniment. Davant el risc d'incendi derivat de les altes temperatures durant els mesos d'estiu, el consistori ha iniciat diverses actuacions de desbrossament i reforç del manteniment de l'espai públic. Aquestes tasques se centren especialment a l'eliminació d'herbes a les juntes dels paviments, així com la retirada d'herbes seques o que sobresurten dels escocells. A més, també s'ha posat en marxa una campanya informativa adreçada als propietaris de solars privats per recordar-los la seva obligació de mantenir aquest espai en condicions adequades d'higiene i de seguretat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 11 de la nit, al 96.3 de la FM.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dida. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzar la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a la P7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

0: Pans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Mont Blanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat, la Flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres. La Flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan, després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la Flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la Flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespí, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa, juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la Flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats, entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó de 2.784 metres on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 serps de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, anar a buscar la Flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup Extrem, Refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Montorull, Perafita i Tossal Bobinà. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb Omar Fernández.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet invertirà més de 3 milions d'euros en la millora dels centres educatius públics de la ciutat fins al 2028. Aquesta actuació s'emmarca en el pla Mollet Educa 2026-2028 i preveu millores en tots els centres públics molletans. El projecte estableix una planificació estable fins al 2028 amb una inversió municipal mínima de 600.000 euros anuals en obres, als quals s'hi afegeixen 150.000 euros cada any en treballs de pintura. En total, el conjunt d'actuacions permetrà destinar més de 3 milions d'euros a les escoles públiques del municipi, fruit de l'esforç, volíem dir, municipal, i del suport de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, Mireia Dionisio ha remarcat que invertir en educació és invertir en el futur de la ciutat i ha detallat que es tracta d'un pla a treballar conjuntament amb els equips directius dels centres.
1: A Mollet tenim molt clar una cosa. Invertir en educació és invertir en el futur. Per això destinarem més de 3 milions d'euros fins a l'any 2028 per millorar les escoles públiques de la ciutat. I ho farem amb una actuació que s'emmarca en el pla Mollet Educa 2026-2028. Un pla que treballarem conjuntament any rere any amb els equips directius dels centres per prioritzar allò que realment necessiten. Aquest any ja hem tancat amb les direccions una inversió de més d'un milió d'euros.
0: Aquest pla tindrà un impacte en el conjunt de la xarxa educativa pública de la ciutat, formada per 10 escoles d'infantil i primària, 3 escoles bressols municipals, l'Escola Municipal de Música i Dansa, l'Escola d'Educació Especial Can Vila i l'Escola d'Adults. I ara canviem de tema i us informem que la Guàrdia Civil de Mollet ha identificat dues persones de la província de Barcelona com a presumptes autores d'una estafa relacionada amb la venda de material de construcció de segona mà per internet. La investigació es va iniciar després de la denúncia d'un veí de la província de Lleó que havia localitzat un anunci de tanques i vestides en una plataforma de compra-venda. Segons la investigació, després d'un primer contacte a través del portal, el suposat venedor va demanar continuar la conversa per una aplicació de missatgeria instantània i va sol·licitar el pagament anticipat del material. Un cop feta la transferència, la víctima va deixar de rebre resposta i va comprovar que havia estat bloquejada dels canals de comunicació. El rastre dels diners i l'anàlisi de les comunicacions va permetre als agents identificar dues persones presumptament implicades i els agents de la Guàrdia Civil de Mollet han instruït diligències per presumpte delicte d'estafa i la investigació continua oberta per esbrinar si hi podia haver més persones afectades. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: El POU.
4: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
5: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
3: El POU.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: no?
1: Oh, no, però ja digues, bueno,
0: el telèfon. Coincideix tot. Doncs això bé, com es parla amb la Emma, i més que res això, per fer-te dos minutets de preguntetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord que es signarà el divendres. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que, com dèiem, es formalitzarà a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iraní i comptarà amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. Hi ha acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, menys de 12 hores. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat aquest dimarts des del Parlament de Catalunya. I el Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXE i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada a les joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraban. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, no hi ha incidències destacades, tot i així una avaria a la 2 a Castellbisbal provoca circulació intensa i també està tallada a hores d'ara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments, a banda també retencions habituals. I pel que fa al servei ferroviari, recordem que Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que ha estat interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
3: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
4: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:15 de la tarda.
0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Mollet invertirà més de 3 milions d'euros per modernitzar les escoles públiques fins al 2028. Les actuacions inclouen intervencions en les 10 escoles d'infantil i primària de la ciutat, les escoles Bressol i altres centres educatius de la ciutat. I l'Ajuntament ha iniciat les obres per la instal·lació de dues noves grans estructures de joc a Can Molà i a la plaça a Michael Mauthausen. Les noves estructures estan pensades per infants a partir de 6 anys. I el Museu Abelló s'afegeix a la commemoració de l'any Gaudí amb una obra de Subirachs. L'obra la va adquirir Joan Abelló als anys 90 i passarà a formar part de l'exposició permanent. I en esports, l'Ajuntament ha posat en marxa una nova convocatòria de premis per distingir els esportistes del municipi que hagin destacat en competicions oficials aquesta temporada. La dotació global és de 10.000 euros. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
3: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
4: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
5: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
6: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
7: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
8: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
9: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
1: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui us portem un programa especial. Llegirem poemes que tots estan dedicats a la natura. Muntanyes, camins, prades, alguna de ciutat també, però només de terra endins. No hi ha inclòs poesies que parlin del mar, perquè com que n'hi ha moltes, he pensat que potser més endavant farem un especial dedicat a poesies sobre el mar. El primer poema que us llegiré és de Carme Cabús i el títol és Triar els camins. Torna el recorregut del tren que se m'emporta, d'un univers caduc a un on corre la joia. Entremig hi ha el trajecte entre valls i muntanyes, el cel ple d'esplendor, el sol que ens acompanya. És tot sencer un viatge amb natura que envolta, plena d'immensitat, tot el primer quart d'hora. En entrar a Barcelona, les vies es soterren. Passem el darrer tram anant a les palpentes. Després, l'epifania, les escales mecàniques que ens eleven al cor del gran goig de les Rambles. Allà el món és obert per triar-hi els camins. Fins pots arribar al mar, immens, inacabable, fluent, tan encisats que el somnis encomana.

I ara seguirem amb un poema del nostre entranyable Miquel, Martí i Pol. La veu se'ns torna tota fulles verdes ara a l'estiu, i al capdavall les coses són més senzilles que no sembla. Mira, tant d'horitzó no ens nega ni ens espanta. Si ara fóssim ben sols, caminaríem agafats de la mà fins que la tarda s'aquietés damunt les oliveres, damunt els camps llunyans i el cementiri. Tu i jo sols a la tarda, sense nosa de gent ni de records, com si nasquéssim a una nova, profunda coneixença.

I ara un de l'insigne Joan Maragall, que porta per títol Les muntanyes. A l'hora que el sol s'apon, bevent els raigs de la font, he assaborit els secrets de la terra misteriosa. Part de dins de la canal he vist l'aigua virginal venir del fosc naixement a regalar-me la boca. I m'entrava pit endins, i amb els seus clars regalims penetrava a mi, ensems, una saviesa dolça. Quan m'he adreçat i he mirat, la muntanya, el bosc i el prat m'assemblaven altrament. Tot semblava una altra cosa. Al damunt del vell morí començava a resplendir pels celatges carminencs el blanc quart de lluna nova. Tot semblava un món en flor, i l'ànima n'era jo. Jo l'ànima flairosa de la prada, que es delita en florir i ser dallada. Jo l'ànima pacífica del ramat, escallejant pel bac mig amagat. Jo l'ànima del bosc, que fa remor com el mar, que és tan lluny a l'horitzó. I l'ànima del saula, jo era encara, que dona a tota font son ombra clara. Jo, de la timba, l'ànima profunda, on la boira s'aixeca i es deixonda. I l'ànima inquieta del torrent, que crida en la cascada resplendent. Jo era l'ànima blava de l'estany, que aguaita el viatger amb ull estrany. Jo l'ànima del vent, que tot ho mou, i la humil de la flor quan se desclou. Jo era l'altitud de la carena. Els núvols m'estimaven llargament, i el llarg amor de l'ennuvolament congriaves, mon ànima serena. Sentia la delícia de les fonts, naixer en mon sí, regal de les congestes, i en l'ample quietud dels horitzons, i sentia el repòs de les tempestes. I quan el cel s'obria al meu entorn i reia el sol amb ma verdosa plana, la gent, al lluny, restaven tot el jorn contemplant ma bellesa sobirana. Però jo, tota plena de l'anhel agitador del mar i les muntanyes, fortament m'adreçava per dur al cel tot lo de meus costats i mes entranyes. A l'hora que el sol s'apon, bevent els raigs de la font, he assaborit els secrets de la terra misteriosa.

I ara, després de veure el paisatge com qui diu des de dintre per boca del senyor Maragall, tornarem a Carme Cabús amb un poema que porta per títol Tarda lluminosa. Tot colors de fantasia en la tarda lluminosa, un cel blau com òpal fi, el sol que el cos ens s'amoixa, translúcid tot l'horitzó, per on el sol se'n va la posta, el teixit lluent dels pins com brodat en seda d'ona. Al firmament, la lluna alta, atraient, captivadora, des de dalt la terra es guarda mentre que el tren ens bressola. Anem de camí a ciutat, tan humana Barcelona. Els seus espais encantats el nostre cor atresora.

i una de Joan Salvat Papaseit. Paisatge. Ara, a les nits del Pirineu, sembla nevar de tanta lluna. És cert que als pics hi ha encara neu, i és cert també que ho fa la pruna, tota florida, que ara es veu. Sembla quieta i va bronzent tota empolvada de fortuna. Mires a l'aigua d'un torrent i es veu ben blanca, però és ben bruna. Que els roquissers senten turment. Diu la granota el seu cant ronc, canta la molsa i a la runa, i sembla un home cada tronc, fidels soldats que té la lluna, soldats que amaga un núvol bronc. Cada filera és un camí, llances esteses una a una. Si el núvol bronc passa per aquí, cada filera pren tot d'una l'aire d'emprendre un nou destí.

El següent és de Marià Villangómez. Començament de tardor. Estovada de pluja, la terra es deixondia del mort estiu ardent. Lliures, àgils, els cants ascendien amb joia, a la tarda els ocells. A l'horitzó, ferits de llum, vagaven núvols per l'aire transparent. Somiaven campanes dins la volta de vidre, amb l'hivern ja proper. Les fulles tremolaven a la fina carícia de la gran mà del vent. El vent, que esdevindria guillotina aviat d'un aspre i prima serp.

I en farem una altra de Joan Maragall, una que no per molt coneguda l'hem d'oblidar. La ginesta, altra vegada. La ginesta amb tanta olor. És la meva enamorada que ve al temps de la calor. Per a fer-li una abraçada, he pujat dalt del serrat. De la primera besada m'ha deixat tot perfumat. Feia un vent que enarborava. Feia un sol molt resplendent. La ginesta es regirava furiosa al sol rient. Jo la prenc per la cintura. L'estisora va en renou, desflorant tanta hermosura fins que el cor me n'ha dit prou. Amb un vímet que creixia innocent a vora seu, he lligat la dolça i mia ben estreta en un pom breu. Quan l'he tinguda lligada, m'he girat de cara al mar. M'he girat al mar de cara, que brillava com cristall. He aixecat el pom en l'aire i he arrencat a córrer avall.

Bé, ara escoltarem el començament d'una cançó de Sau. El títol és Això es pot salvar. L'he triada perquè la lletra era molt adient amb el nostre tema d'avui. Després que sentiu com sona, us faré 5 cèntims de la lletra per si no s'entén prou. Això es pot salvar, de Sau.

Bé, doncs, la cançó continua dient: si algú pogués explicar per què els rius estan contaminats, per què el mar és un abocador, quantes espècies ja s'han carregat. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú volgués explicar per què, ningú ho vol intentar, que això es pot salvar, això es pot salvar. Després, al final, repeteix aquesta frase diverses vegades. I bé, és molt optimista la cançó. Jo no sé si estic gaire d'acord amb ell. Seguim. Una poesia de Jordi Pàmies Grau. Taques d'alzinar en la tarda clara, el rostoll groguenc, pins d'un verd intacte. Quan canten els grills a la fondalada, l'aire d'estiu s'adorm sobre els marges. La pols del camí sembla boliana, darrere el tractor de gruixuda passa. Quan s'omplen les sitges de gra i d'esperança, les roselles porten la vesta morada. A contraclaró, la vila llunyana. Entrada de fosc, un so de campanes.

I ara tenim un poema traduït de l'alemany. El poema és de Johann Wolfgang von Goethe i porta per títol El llac. Fresc nodriment i nova sang, xuclo del món obert, que propicia i bona és la natura que em du dins del seu pit. L'onada breixa el nostre bot, amunt, al compàs del rem. Cims contra el cel ennuvolat em surten a l'encontre. Ull, ull, geu, per què t'abaixes? Torneu, somnis daurats. Ves-te'n, somni, malgrat el teu or, que també aquí hi ha vida i amor. Damunt l'onada centellegen en suspens mil estrelles. Flonjos núvols es veuen al voltant de la distància que s'alça. Vent matinal envolta d'ales l'ombrívola badia i a les aigües del mar s'emmiralla el fruit que madura.

un poema de Guerau de Liost que va dedicat al Montseny total. No pas com les muntanyes, braser de la calitja, o de geleres fosa que interdiria el pas. Trafiques amb paures que l'inexpert desitja, sinó que ens apaivagues amb la claror que fas. Com un illot alpestre, fistonejat d'escumes, de la florida, et voltes que de mitjon et ve. Els globs de matinada pentines i perfumes, així la terra nostra és orejat verger. Si cada impuls atàvic te'ls apremava massa, amb una ermita el domtes que lliga amb ta carcassa. Si de la banda gerda t'hauré fruit com cal, no pas de ton perímetre clouré l'itinerari, perquè d'aquest diàleg, viladreuenc rosari, cada paraula estricta pren un ressò total. Aquesta paraula que ens ha sortit fa un moment, domtes, és una manera més arcaica de dir domes, o sigui, és del verb, sinònim del verb domar. Un poema de Isabel Valverde Hernández. És viu aquest fred, tan viu com jo mateixa. Semblava que l'hivern aquest any no trauria les urpes. Ha arribat la boira, amagant tots els paisatges del poble, esborronant la claror de criatures i objectes. Camino entre els núvols que han baixat a la terra, emmurallant la ciutat amb un vel vaporós.

una lletra d'una cançó popular polonesa. És una cançó que jo la vaig conèixer com a cançó d'anar d'excursió i és molt, té ritme de marxa. Sobre els cims imponents, res no es sent sinó el vent. Res no es veu sinó el cel. Res no torba el cor fidel. Amb l'esperit amatent, ens anem a cercar el vent. La ruta és dura fins la carena, però el coratge amunt ens mena. Dins l'huracà, nostres cantades ens lliuraran de tot turment. Dins l'huracà, nostres cantades s'omplen de joia i de vent. Sobre els cims imponents, res no es sent sinó el vent. Res no es veu sinó el cel. Res no torba el cor fidel. Amb l'esperit amatent, ens anem a cercar el vent. El pic s'aixeca lluny de la terra i ens acostem vers la claror. Neu, aire i sol, cimes amades, dins l'esplendor de l'huracà. Vostre record, cimes amades, dins nostre cor sempre viurà.

poema meu de la meva collita que vaig escriure explicant el que veia des de la finestra d'un tren que anava de Vic a Mollet. Quin bé de Déu de boscos s'enfila pels turons, agrestes, rocallosos. Pollancres mansois resten mirant-los des del fons. Matolls, canyes, ribera d'algun prim rierol. Casetes que s'arrelen al marge on toca el sol. Bosquets de pins i alzines enllà d'aquests turons.

Bé, doncs, fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dedicat a poemes que parlen de la natura i de ciutats. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Galiza, no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza, no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dimarts 16 de juny del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet invertirà més de 3 milions d'euros per modernitzar les escoles públiques fins al 2028. Les actuacions inclouen intervencions en les 10 escoles infantil i primària de la ciutat, les escoles Bressol i altres centres educatius de Mollet. I l'Ajuntament ha iniciat les obres per la instal·lació de dues noves grans estructures de joc a Camp Molai a la plaça Amical Mauthausen. Les noves estructures estan pensades per infants a partir de 6 anys. I el Museu Abelló s'afegeix a la commemoració de l'any Gaudí amb una obra de Subirac. L'obra la va adquirir Joan Abelló als anys 90 i passarà a formar part de l'exposició permanent. I l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa una nova convocatòria de premis per distingir els esportistes del municipi que hagin destacat en competicions oficials aquesta temporada. La dotació global és de 10.000 euros. Abans de començar, rebre una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet invertirà més de 3 milions d'euros a la millora dels centres educatius públics de la ciutat fins al 2028. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028 i preveu millores en tots els centres públics molletans. El projecte estableix una planificació estable fins al 2028 amb una inversió municipal mínima de 600.000 euros anuals en obres, als quals s'hi afegeixen 150.000 euros cada any en treballs de pintura. En total, el conjunt de dotacions permetrà destinar un mínim de 3 milions d'euros a les escoles públiques del municipi, fruit de l'esforç municipal i del suport de la Generalitat a través del programa RAM. Per aquest 2026 es preveu una inversió de més de 1,25 milions d'euros. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha remarcat que invertir en educació és invertir en el futur de la ciutat i ha detallat que es tracta d'un pla treballat conjuntament amb els equips directius dels centres que els ha permès prioritzar les actuacions que realment són necessàries.
2: A Mollet tenim molt clar una cosa, invertir en educació és invertir en el futur. Per això destinarem més de 3 milions d'euros fins a l'any 2028 per millorar les escoles públiques de la ciutat. I ho farem amb una actuació que s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028. Un pla que treballarem conjuntament any rere any amb els equips directius dels centres per prioritzar allò que realment necessiten. Aquest any ja hem tancat amb les direccions una inversió de més d'un milió d'euros.
1: Les actuacions previstes inclouen intervencions directes i tangibles en els centres amb l'objectiu de millorar les condicions d'aprenentatge i el dia a dia de la comunitat educativa. Entre les principals actuacions destaquen la renovació de finestres i millora de l'eficiència energètica, la reforma de banys i adequació d'espais interiors, millores als patis escolars i nous elements de joc, així com substitució de paviments i eliminació de materials obsolets, treballs de pintura i espais comuns. Mireia Dionisio.
2: Parlem de millores concretes que es veuran i es notaran en el dia a dia dels nostres nens i nenes. Renovant finestres, reformant banys i espais interiors, millorant els patis, instal·lant nous elements de jocs, substituint paviments o pintant les aules i altres espais de les escoles. Perquè des de l'Ajuntament de Mollet estem convençuts que, tot i no ser una competència municipal, invertir a les escoles també ha de ser una prioritat de ciutat. I és que el futur de Mollet comença a les aules.
1: Aquest pla tindrà impacte en el conjunt de la xarxa educativa pública de la ciutat, formada per 10 escoles d'infantil i primària, 3 escoles bressol municipals, l'Escola Municipal de Música i Dansa, l'Escola d'Educació Especial Can Vilà i l'Escola d'Adults.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet ha iniciat les obres per la instal·lació de dues noves grans estructures de joc al parc de Camp Molà i a la plaça d'Amical Mauthausen amb l'objectiu de millorar la qualitat d'aquests parcs infantils de la ciutat. Les obres tenen una durada prevista de 2 mesos. Aquestes actuacions permetran substituir els elements de joc que s'havien retirat en haver arribat al final de la seva vida útil, alhora que incrementen la jugabilitat als dos espais. Les noves estructures estan pensades per infants de més de 6 anys, un col·lectiu en què s'havia detectat la necessitat de reforçar l'oferta lúdica als espais públics. Aquesta intervenció forma part del desplegament del Pla Mollet Juga, impulsat per l'Ajuntament amb la participació de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona. El pla estableix les línies estratègiques per millorar la manera com els infants utilitzen i gaudeixen l'espai públic de la ciutat. El programa té com a objectiu garantir espais de joc més diversos, inclusius i estimulants, entenent que unes bones condicions de joc i d'estada contribueixen de manera decisiva al desenvolupament físic i cognitiu dels infants. La inversió prevista per aquesta actuació és de 165.000 euros i es preveu que les obres durin un parell de mesos. Paral·lelament, es duran a terme millores a l'àrea de joc per infants petits del parc de Can Molà, així com altres actuacions de millora i adequació dels parcs infantils de la ciutat.

0: Ahir els explicàvem a l'informatiu que Junts per Catalunya Mollet i la regidoria de Benestar Animal s'havien de reunir per parlar de la proposta de crear zones d'ús compartit per a gossos en diferents espais verds de la ciutat. Doncs bé, la trobada ja s'ha celebrat i les dues parts n'han fet una valoració positiva. En declaracions a Ràdio Mollet, la regidora de Benestar Animal, Encarna Ortiz, ha valorat positivament la reunió. Segons ha explicat, ha estat una trobada que ha anat molt bé i ha destacat que les dues parts comparteixen plantejaments similars sobre les necessitats de millorar els espais destinats als animals de companyia. Ortiz ha assegurat que, malgrat que la proposta requerirà estudi i treball tècnic abans de poder-la concretar, el govern municipal no tanca la porta a incorporar aquest model a la ciutat. La regidora ha remarcat que hi ha coincidència en diversos aspectes de la iniciativa i que ara caldrà analitzar-ne la viabilitat i els possibles emplaçaments.
1: I bé, m'he pogut reunir amb ella, hem tractat aquest tema, hi ha una veïna ja ens ho va traslladar doncs, ara ja fa uns mesos, uns bastants mesos, i bé, molt bé, la reunió molt bé, a Talana teníem postures, la veritat és que bastant semblant, continuarem treballant en si és viable o no fer aquestes zones a la nostra ciutat, no tanquem portes, però no descartem les peticions, les propostes de la ciutadania s'escolten i ara doncs treballarem conjuntament doncs per veure doncs si és viable o no i bueno, en això estem.
0: La trobada ha servit per posar sobre la taula aquesta iniciativa que permetria que els gossos poguessin anar deslligats en determinades franges horàries i sota unes normes establertes. La proposta presentada per Junts planteja habilitar espais on els gossos puguin anar sense corretja en horaris determinats i es tracta d'un model que ja funciona en altres municipis. Entre els espais que la formació considera adequats per acollir una zona ZUC a Mollet és el Parc de la Planellador, així com d'altres ubicacions com el Parc de Cala Estrada, algun espai de la Ronda dels Pinatons o la plaça dels Pagesos de Remensa, al barri de Vallhermoso. I seguim parlant de temes relacionats amb l'Ajuntament de Mollet i de diversos treballs que duen a terme, en aquest cas treballs de neteja i desbrossament de solars de titularitat municipal amb l'objectiu de prevenir el risc d'incendis. En paral·lel, s'ha requerit a 13 propietaris de solars privats perquè procedeixin a la seva neteja i manteniment. Davant el risc d'incendi derivat de les altes temperatures durant els mesos d'estiu, el consistori ha iniciat diverses actuacions de desbrossament i reforç del manteniment de l'espai públic. Aquestes tasques se centren especialment en l'eliminació d'herbes a les juntes dels paviments, així com en la retirada d'herbes seques o que sobresurten dels escocells. A més, també s'ha posat en marxa, com dèiem, una campanya informativa adreçada a propietaris de solars privats per recordar-los l'obligació de mantenir aquests espais en condicions adequades d'higiene i seguretat. En molts casos es tracta de finques en situació d'abandonament que poden comportar riscos tant per qüestions de salubritat com per la possibilitat d'incendis. Uns treballs de desbrossament que s'estan desenvolupant en diferents punts de la ciutat, incloent-hi la trama urbana i els espais perimetrals com la Ronda dels Pinatons i els polígons industrials amb l'objectiu de minimitzar, com dèiem, el risc d'incendi i garantir la seguretat dels veïns i veïnes.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta des de la xarxa el meteoròleg Luismi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país la tarda assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Climent de la Rambla Pompeu Fabra 81 al barri de Riera Seca.

0: Tal com ha explicat la directora del Museu Abelló, Pepa Ventura, es tracta d'una peça que fins ara es conservava en les reserves del museu i que han decidit exhibir coincidint amb la celebració de l'any Gaudí.
1: I d'aquelles peces que, clar, sempre... Nosaltres tenim moltes peces que volem incorporar a la permanent, no? A la que moltes es veuen a la casa, algunes no, però el museu té això, que podem anar incorporant obres i anem fent rotació, que es vegi la riquesa, no?, i el valor d'aquesta col·lecció. Clar, coincidint amb el de l'any Gaudí, vam dir, ostres, aquest any és any Gaudí, l'any que ve és any Subirats, tenim una peça que és molt bonica, doncs la podríem incorporar a la permanent.
0: Ventura també ha recordat l'origen de l'obra dins del fons del museu. Tal com ha explicat la directora, la peça forma part de la segona donació que va rebre el Museu Abelló l'any 2006 i havia estat comprada per Joan Abelló al Fons Internacional de Pintura.
1: El museu arriba a la segona donació en el 2006 i la compra el Joan Abelló als anys 90, la compra en el Fons Internacional de Pintura, on ell era soci i en comprava obra i també en venia. I l'Abelló, doncs, aquesta obra la va fer l'any 94, el Subirats, va fer tota una col·lecció d'obres així petitona, que són com unes caixes de bronze, i a dintre doncs, hi ha una pintura sobre fusta, en aquest cas és el retrat de Gaudí, on Subirats tenia una gran admiració per Gaudí des de feia molts anys, no?
0: La directora ha avançat a més que l'escultura no serà una incorporació temporal, sinó que passarà a formar part de manera definitiva a l'exposició permanent del museu.
1: És una obra de petit format i, per tant, doncs, li hem buscat un racó a la permanent, que a vegades anem fent, traient una, posant una altra, però en aquest cas, de moment, el que he fet com que és una peanya que pot anar enganxada en una de les columnes, que no, en aquests moments no hi havia cap obra, doncs l'hem incorporada i la idea és deixar-la i enriquir doncs, una mica el que és el circuit.
0: L'obra ja s'havia pogut veure l'any 2015 a l'exposició L'altre jo, de la màscara al selfie, figures i retrats al Museu Abelló. En el catàleg de la mostra, el comissari Àlex Mitrani destacava que es tracta d'una peça que evidencia la fascinació de Subirachs per la figura d'Antoni Gaudí i que aconsegueix sintetitzar en una sola imatge la dimensió humana i creativa de l'arquitecte. Amb aquesta incorporació, el Museu Abelló se suma a les activitats de commemoració de l'any Gaudí i posa en valor una peça singular que uneix dues figures destacades de l'art català del segle XX.

0: La Guàrdia Civil de Mollet del Vallès ha identificat dues persones de la província de Barcelona com a presumptes autores d'una estafa relacionada amb la venda de material de construcció de segona mà per internet. La investigació es va iniciar després de la denúncia d'un veí de la província de Lleó que havia localitzat un anunci de tanques i bastides en una plataforma de compra-venda. Segons la investigació, després d'un primer contracte a través del portal, el suposat venedor va demanar continuar la conversa per WhatsApp i va sol·licitar el pagament anticipat del material. Un cop feta la transferència, la víctima va deixar de rebre resposta i va comprovar que havia estat bloquejada dels canals de comunicació. El rastre dels diners i l'anàlisi de les comunicacions van permetre als agents identificar dues persones presumptament implicades, una que mantenia el contacte amb la víctima i una altra que figurava com a titular del compte bancari on es va ingressar els diners. Els agents de la Guàrdia Civil han instruït diligències per un presumpte delicte d'estafa i la investigació continua oberta per esbrinar si podria haver més persones afectades per aquest mateix mètode. Les autoritats recorden la importància de desconfiar de les operacions que es traslladen fora dels canals oficials de les plataformes de compra-venda i de no fer pagaments anticipats sense les garanties adequades.
1: Mollet al dia, els esports.
0: I ara fem un breu apunt d'esports abans d'acabar l'informatiu, i és que l'Ajuntament ha posat en marxa una nova convocatòria de premis per distingir els esportistes del municipi que hagin destacat en competicions oficials durant la temporada 25-26. La iniciativa compta amb una dotació global de 10.000 euros i té com a finalitat donar suport i visibilitat al talent esportiu local. Els ajuts s'adrecen a esportistes empadronats a la ciutat des de fa un mínim de 2 anys que competeixin en modalitats individuals o per parelles i disposin de llicència federativa en vigor. Per optar als premis, cal haver aconseguit una classificació de podi en campionats oficials de Catalunya

d'Espanya o d'àmbit europeu. El període de presentació de sol·licituds estarà obert de l'1 al 20 de setembre del 2026. Els tràmits es podran fer tant de manera presencial a les oficines municipals com a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Amb aquesta convocatòria, el consistori reforça el seu compromís amb la promoció de l'esport i el reconeixement de la dedicació i els resultats dels esportistes mollatans que competeixen en competicions d'alt nivell. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet invertirà més de 3 milions d'euros per modernitzar les escoles públiques fins al 2028. Les actuacions inclouen intervencions en les 10 escoles infantil i primària de la ciutat, les escoles Bressol i altres centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ha iniciat les obres per la instal·lació de dues noves grans estructures de joc a Can Molà i a la plaça de Miquel Mauthausen. Les noves estructures estan pensades per infants a partir de 6 anys. I el Museu Abelló s'afegeix a la commemoració de l'any Gaudí amb una obra de Subirachs. L'obra la va adquirir Joan Abelló als anys 90 i passarà a formar part de l'exposició permanent. I l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa una nova convocatòria de premis per distingir els esportistes del municipi que hagin destacat en competicions oficials. Aquesta temporada la dotació global és de 10.000 euros i ho podran demanar a partir del mes de setembre. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem, com sempre, demà dimecres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Andalucía, la que divierte. Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas. Andalucía.
2: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
3: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
4: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
5: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
3: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dida. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya aquí a l'estudi en Sergi Suárez, d'Ara Mollet Esquerra, EUiA. Aquí saludem. Molt bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda.
1: I volem comentar diversos aspectes que han anat succeint aquests dies a la nostra ciutat o també de futurs, però en aquest cas parlem de les distincions cíviques per Mollet, que tenia lloc el passat divendres. Com va viure doncs, el que va ser doncs, aquest dia, on sobretot això moltes persones d'aquest teixit associatiu de la ciutat, persones que ho comentaven, comentava crec que també l'alcaldessa, que no surten en uns pressupostos, que no són persones públiques, però que se'ls fa doncs, aquest reconeixement per tot el que fan.
3: Doncs sí, la veritat que, com bé deies, va ser un dia molt emotiu. Jo crec que calia fer-ho després de 11 anys, si no m'equivoco, en la qual doncs, que no es donaven aquestes distincions cíviques, i això va fer doncs, que hi hagués 37 persones en general, ja siguin persones individuals, persones a títol pòstum, no, malauradament doncs, ja no estan amb nosaltres, també comerços i entitats, i la veritat, com deies, si ho compartim, creiem doncs, que aquestes persones són les que fan la ciutat d'una manera o una altra, des de totes les vessants, l'econòmica, la social, la cultural, la sanitària, la política, etc. I la veritat que va ser molt emotiu també doncs, poder parlar amb ells, veure com els hi feia no? aquesta il·lusió, aquest reconeixement a la feina. Això sempre és bo i és positiu, i esperem doncs, que aviat puguem tenir una nova edició, perquè quan redactàvem, no? quan miràvem quines persones, entitats, etc., doncs, mereixien aquesta distinció, moltes persones van quedar fora, no? i ens agradaria doncs, que totes aquelles persones que van quedar fora i que també doncs, en són mereixedores, doncs aviat també puguin tenir aquesta distinció, no? I que per tant cada dos anys, cada tres, doncs que puguem fer aquestes distincions cíviques, que és una de les màximes distincions que pot tenir una persona a Mollet, i per tant doncs molt contents i enhorabona una altra vegada doncs, a tothom que la va tenir. Hi havia persones doncs, que ens feia, totes són importants, totes ens fa fer molta il·lusió, però algunes en concret, no? que i vam posar el nostre granet de sorra precisament perquè hi poguessin ser, doncs també ens va fer molta il·lusió veure-les pujar a l'escenari.
1: Després parlem d'una notícia d'avui que imagino que l'haurà vist, que és que l'Ajuntament de Mollet farà un pàrquing provisional doncs, allà a Can Filosa, a tocar del teatre de Can Gomà i de la policia i del local de la policia municipal, que fins ara doncs, els cotxes hi aparcaven com podien perquè és un sorral, no? i ara doncs, almenys s'hi destinaran uns diners per fer doncs, aquest aparcament. No sé si en tenia constància que això passaria o s'ha trobat també doncs, amb la notícia de tot plegat.
3: Sí, com sempre, doncs, ens hem trobat amb la notícia que hem conegut a premsa. Ens n'alegrem, però cal dir que aquesta mesura és una reacció del govern municipal a les últimes crítiques, sobretot d'un vídeo publicat per l'entitat molletana Mollet Opina, on va denunciar precisament a partir de la denúncia d'un veí de la zona i d'un conegut bar musical que existeix allà al costat del pàrquing de Can Filosa, doncs a la situació lamentable amb la qual es trobava aquest local, aquest aparcament. I per tant, aquesta mesura és una de tantes que intenta generar l'Ajuntament a partir de titulars per tal d'intentar evitar la crítica, perquè la situació del pàrquing de Can Filosa és des de fa dècades, no és d'ara, i que ara es generi la notícia de que invertiran 185.000 euros en aquest pàrquing no és casualitat. És fruit de la denúncia que en aquest cas va fer Mollet Opina sobre l'estat lamentable d'aquest espai. En tot cas, com no podria ser d'una altra manera, si es fa realitat, doncs serà una bona notícia. Veurem quins són els terminis, perquè la licitació ni ha començat, i veurem en quins terminis estem parlant. Però és lamentable que només s'actuï quan la gent es queixa. No? I això hauria d'estar fet des de fa molt de temps. Aquesta inversió s'hauria d'haver prioritzat fa molt de temps, no? i jo no crec en les casualitats, i si aquesta notícia ha sortit ara és justament pel que deia a l'inici, no? per un malestar general de la ciutadania al veure quin és el seu estat, perquè qualsevol persona que aparca o vol aparcar en aquesta zona veu que et deixes el cotxe, no? perquè la veritat és que no és que hi hagi un petit problema o un petit forat, és que és generalitzat, no? I fins i tot és perillós, sobretot totes les nits poder passar per allà perquè caus en un moment. I per tant, bé, serem escèptics fins que no ho veiem fet. I ja cal dir que és una part de l'aparcament de Can Filosa, no és el total, no? És la zona en pitjor estat, que és la que toca més el teatre de Can Gomà, aquesta no està prevista. Aquesta es va preveure fer dins el pla de barris, però com no ens han donat el pla de barris i veurem si ens ho donen aquest any, doncs allà quedarà. És la part, no, diguéssim, més tocant a la comissaria de policia municipal. Per tant, veurem. Fins que no ho veiem, no ho creiem, i en tot cas reacció de l'Ajuntament per part de les demandes de la ciutadania davant l'estat lamentable, entre d'altres, de l'aparcament municipal.
1: Uh-huh. I més anuncis que ha anat fent l'Ajuntament aquests dies, en aquest cas una inversió de 3 milions d'euros a la millora de les escoles públiques de la ciutat i d'altres centres educatius, crec que eren uns 600.000 euros, això fins al 2028, per tant, amb aquests dos anys i escaig, amb diners que són de l'Ajuntament de Mollet, però també doncs, d'un pla de la Generalitat.
3: Sí, també ens vam assabentar ahir, també per les xarxes socials, també creiem que aquest tema s'explica bé, és important i és necessari. De fet, fa molt de temps que, sobretot, les escoles públiques de la ciutat es queixaven doncs, de la falta de manteniment que l'Ajuntament feia, malgrat que cada any se'ns deia que l'Ajuntament invertia de mitjana uns 300.000, 400.000 euros en la millora de les escoles, sobretot en època d'estiu. I ara es genera aquest nou titular d'inversió de 3 milions d'euros fins a l'any 2028, ja xoca perquè està parlant d'un mandat següent, per tant, jo crec que ja s'està com donant per fet, no?, que continuaran governant, veurem, no?, però com a mínim és dubtós, no?, que es facin plans més enllà de l'any que ve, quan els ciutadans votaran i no sabem quin serà encara el resultat d'aquestes eleccions, però en tot cas, que les escoles estaven en molts llocs abandonades era una realitat. Només cal passejar com faltava pintura. Hi ha casos d'escoles concretes que no es pinten, que no es pintaven des de fa més de 10-15 anys. I això, malgrat que no li agrada al regidor Broto que ho diguem, això és falta de manteniment. I això és competència municipal, perquè ahir se'ns va dir que el manteniment de les escoles públiques de la ciutat no és competència municipal. I això no és veritat. Ja ho hem parlat moltes vegades al ple, ho hem dit moltes vegades. El manteniment de les escoles, la llei, el que diu, és que és competència municipal i de les instituts de secundària és competència de la Generalitat de Catalunya. I què passa? Que sempre confonen el que és un manteniment amb una inversió. I per què? Doncs perquè quan tu deixes de mantenir una cosa, moltes vegades el que et cal és una gran inversió, perquè quan vas deixant una cosa es fa gran i la inversió cada vegada és més gran i, per tant, doncs el que hauria de ser normal doncs, no es fa i, per tant, potser cal, clar, que cal una inversió i una inversió econòmica molt gran, però això és mentir, perquè sí que és una competència municipal, malgrat que diguin que no, perquè ja et dic jo que si no fos una competència municipal no ho farien. Per tant, un altre titular, fruit de la pressió de les escoles i de les direccions, perquè ho sabem de primera mà, hi han hagut moltes reunions a l'Ajuntament els últims mesos precisament de les direccions de les escoles queixant-se de la falta de manteniment a moltes escoles públiques de la ciutat i sembla ser doncs, que ara es posa fil a l'agulla. Fins que no ho veiem, com abans amb l'aparcament de Can Filosa, no ho creurem, però en tot cas les escoles públiques de Mollet mereixen molt més que el que tenen actualment, tant en el manteniment de les pròpies escoles com en les places públiques de les escoles Bressol, on més d'un centenar d'infants han quedat sense plaça pública. Tot això sí que és competència municipal i no li estan donant solució. I, per tant, doncs, ara que s'apropen les eleccions, doncs, suposo que també comencen, malgrat que m'acusen, no?, sistemàticament de fer electoralisme, doncs bé, aquesta també és una de les tantes, el perquè es genera ara el titular, i no fa 15-10 anys que moltes escoles no es pinten. Mm-hmm. Doncs, per posar un exemple de pintura, però parlem de finestres, de jocs infantils, etcètera, etcètera.
1: Doncs queda dita aquesta posició crítica del vostre partit doncs, respecte a aquest tema de les escoles. Parlaves ara també d'això, de l'electoralisme, etcètera. No sé si què ens pots dir en aquest cas. Hem vist, ja sé que no és del vostre partit, però ja hem vist que almenys ja hi ha dues candidats, candidat i candidata, no? Doncs a les properes eleccions ja presentats oficialment, a tu mateix, no? I en aquest cas, doncs, el passat cap de setmana, doncs, a la Marina Escribano. No sé què li sembla això d'anar coneixent també, o no sé, imagino que ja s'ho esperava que seria ella la qui es presentaria.
3: Sí, ja ens ho esperàvem, però en tot cas no direm res respecte absolut a les decisions que cada partit polític de manera lliure i democràtica decideixin, i per tant doncs ens veurem a les urnes, com no podria ser d'una altra manera, respecte absolut a les decisions que tots els partits prenen.
1: Uh-huh. I també va passar el cap de setmana, va ser doncs el partit tan important que va tenir la Molletense per intentar pujar a Primera Catalana, que malauradament doncs no va poder pujar, van caure dolorosament als penals. Encara hi ha una escletxa, no sé si avui han comentat, perquè puguin pujar, dependrà de si un equip que és el Lleida acaba desapareixent, ell podrien pujar, i per tant encara es manté aquesta esperança d'almenys que es faci justícia als despatxos. Com va viure doncs aquest dia, sobretot això, no? per aquest caliu molletà, que tot el barri doncs, i també tot moltíssima gent de Mollet s'hi va volcar doncs amb aquest dia tan especial.
3: Doncs sí, com bé deies, tant de bo doncs, aquesta escletxa doncs, permeti doncs, que la Molletense finalment pugi a Primera Catalana, perquè s'ho mereix. La veritat que jo que en aquest cas amb companys hi vam ser durant tot el partit fins a acabar la ronda de penals, la veritat que va doldre, no?, aquesta derrota, perquè la veritat que la Molletense va fer un molt bon partit i tenia tota l'afició de cara, moltíssima gent, jugadors d'altres categories, familiars i molletans i veïns doncs, que segueixen a la Molletense, veïns del barri, del Calderí, del centre, de la Estació de França. Doncs la veritat que hi havia un gran ambient, molta gent jove, gaudint i animant a la Molletense, parlant amb gent que hi treballa a la UD Molletense des de fa molts anys, deien que feia molt de temps que no es veia el camp de futbol tan ple, no? I això creiem doncs, que també és una bona notícia. I ho vaig dir, no?, en les xarxes socials, estic convençut doncs, que enguany, si no s'aconsegueix, o si no s'aconsegueix, doncs estic convençut que l'any que ve doncs, s'aconseguirà. La bona notícia de tot això és que veurem un derbi molletà a segona, perquè malauradament el Club Futbol Mollet Unió Esportiva va baixar ha baixat a segona catalana aquest any, i la Molletense, si no puja, doncs es quedarà a la mateixa categoria, i per tant doncs, la temporada que ve veurem aquest derbi molletà del Mollet contra la Molletense, i serà també bonic de veure-ho, com tots els derbis que passen normalment, i per tant, doncs, bé, una molt bona jornada.
1: No sé si ja té una miqueta l'agenda preparada pel que està per venir doncs, en aquesta temporada estiuenca. Ara hi haurà el Festival de Bombolles, estem esperant també properament una presentació del Mollet Music Week, imagino que a finals de juliol ja tindrem aquesta programació de festa major, ara venen això, activitats a molt de carrer.
3: Sí, la primavera i l'estiu sempre són l'època de l'any on més activitat n'hi ha. I ara, com bé deies, la setmana que ve doncs, fa el Festival Bombolles, Mollet Music Week, que esperem, no?, doncs, que hi hagi més participació que els últims anys, perquè la veritat que entre setmana i el juliol no, crec que no s'arriba, no?, a les expectatives que caldria tenir, no?, en un festival d'aquestes característiques. També doncs, hi ha moltíssims festivals, moltíssimes festes majors arreu de Catalunya durant aquesta època, i per tant doncs, fa difícil, no?, a poder competir d'una manera, però en tot cas doncs, hi serem a tot arreu, com sempre, donant suport. Ara també ven en uns caps de setmana on molts barris doncs, i associacions de veïns doncs, celebren les seves revetlles de Sant Joan, les festes del barri, etc. I creiem que també són èpoques molt importants també per acompanyar els sopars de germano, activitat, etc. Bé, l'activitat no s'atura, malgrat la forta calor que cada vegada doncs, és més gran, però en tot cas hi serem sempre al costat de totes les entitats doncs, que fan la seva activitat, i l'estiu a Mollet no s'atura. Enguany no tinc vacances, per tant serà també una època per no perdre't res, per tenir l'agenda completa, no?
1: Doncs aquí estarem a peu de carrer també nosaltres per anar informant de tot el que vagi passant, i ho anirem comentant. Sergi, gràcies per ser nosaltres i fins la propera, que vagi molt bé.
3: Que vagi molt bé.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè assisteixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

És dilluns al matí. A Tòquio, milions de persones baixen les escales mecàniques. Bosses, vestits foscos, el soroll dels trens entrant a les estacions, tot funciona amb una precisió gairebé mil·limètrica. És hora punta, la gent avança ràpid, concentrada en la seva rutina. Ningú mira ningú, tot sembla segur i normal. De sobte, algú cau a terra. Després un altre més. Tossits incontrolables, ulls que ploren, la gent crida sense entendre el que passa. L'aire es torna dens, sense olor ni fum. Un perill invisible circula entre la multitud. És 20 de març de 1995. Un dia que resultarà fatídic i assentarà un abans i un després en la història del Japó. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'atemptat terrorista amb gas sarin al metro de Tòquio.

0: Per entendre el que va succeir aquell matí, primer cal conèixer a Shoko Asahara, el líder de la secta Aum Shinrikyo, traduïda com la veritat suprema. Asahara barrejava el budisme i el cristianisme amb profecies apocalíptiques, convencent els seus seguidors que el món s'acostava a un final inevitable i que ell era l'únic capaç de salvar-los. La secta havia crescut fins a més de 10.000 membres, molts d'ells científics i metges, gent brillant, devota i extremadament perillosa. A finals dels anys 80, la secta ja fabricava armes químiques, inclús sarín, un agent nerviós altament letal. El sarín bloqueja el sistema nerviós, provoca visió borrosa, nàusees, convulsions i incapacitat per respirar. Segons els informes oficials, Aum tenia laboratoris i coneixements suficients per fabricar el sarín en quantitats que podien causar centenars de víctimes. A principis d'aquell any, del 1995, la policia japonesa ja investigava la secta. Les autoritats sospitaven que poguessin estar preparant alguna acció violenta. Segons es va informar, Asahara decideix actuar abans que la policia pogués desmantelar els laboratoris. El seu objectiu era atacar el metro durant l'hora punta, sense avís, i provocant el màxim caos i confusió possible. Cinc membres clau de la secta surten en paquets de sarín líquid embolicats en diari. Cadascun tenia un trajecte planejat: arribar a les estacions concretes, punxar el plàstic i marxar sense ser detectat. L'atac estava calculat al minut. L'estació de Kasumigaseki és una de les zones governamentals més transitades. Aquell dia, un dels vagons afectats arriba amb retard. Segons expliquen els testimonis, la porta s'obre i cau un núvol invisible de caos. Alguns passatgers surten arrossegant els peus, d'altres gairebé no es poden mantenir drets. El personal de l'estació intenta ajudar, però no saben què està passant. No hi ha olor, no hi ha fum, no hi ha cap signe visible que indiqui una amenaça química. Segons es va explicar en les investigacions, un treballador del metro s'acosta al paquet punxat i intenta recollir-lo amb les mans nues. No sap que el sarín és encara actiu. Aquell gest, que per ell només és un intent de netejar el pas, el deixa greument intoxicat al cap de pocs minuts. En una altra línia, un passatger relata en una entrevista posterior que tot ha començat com un simple mareig. A Tòquio, a l'hora punta, això no és estrany. Hi ha molta gent i els marejos són comuns. Però quan veu com una dona davant seu cau com si algú li hagués tallat els fils, de cop comprèn que allò no és normal. I després la seva pròpia visió comença a deformar-se, com si estigués mirant el món a través d'una finestra plena d'aigua. Un dels punts més colpidors és que molts serveis d'emergència arriben a les estacions sense tenir ni idea que es tracta d'un atac químic. Segons els informes oficials de la ciutat, els primers equips només tenen notícies de que hi ha persones desplomant-se al metro. Res més. A l'hospital de Hokkaido Medical Center, diversos metges expliquen com els arriben pacients amb símptomes idèntics. Pupil·les extremadament contragudes, salivació intensa, dificultat per respirar. Un d'ells descriu que li ha recordat immediatament els símptomes d'un agent nerviós. És ell qui, segons es recull els informes posteriors, alerta que podria ser sarín. Aquesta identificació ràpida salva vides perquè permet activar els protocols adequats. Molts metges, però, ja havien estat exposats mentre detenien a pacients sense protecció completa. Hi ha casos documentats de personal mèdic que acaba hospitalitzat, tot i no haver estat al metro. Hi ha passatgers que expliquen que han intentat agafar aire a través d'una finestra del vagó, però no hi havia cap sensació de fum o olor que generés intuïció de marxar. D'altres relaten que, de sobte, les cames ja no responien. És un dels efectes que el sarín provoca en el sistema nerviós perifèric. I han quedat asseguts al terra mentre el vagó avançava sense saber si arribarien vius a la pròxima estació. Un home, que després declararia com a testimoni, explica que no recorda exactament com ha arribat a fora del vagó. Només recorda que una dona desconeguda l'ha agafat del braç, tot i estar ella mateixa afectada, i l'ha arrossegat fins a la porta d'emergència. Cap dels dos sabia què els estava atacant, però aquella acció, segons els metges, probablement li va salvar la vida. Les xifres són impressionants. Més de 5.500 persones han patit símptomes, però això no reflecteix realment el caos. A nivell operatiu, Tòquio es col·lapsa parcialment. Línies interrompudes, estacions tancades, gent intentant trucar familiars sense aconseguir-ho perquè les xarxes estan saturades. El govern activa una unitat especial de crisi que, fins aquell moment, gairebé no havia practicat situacions d'atac químic a gran escala. Segons es recull posteriorment, un dels reptes més grans va ser informar la població sense generar pànic massiu. Els mitjans de comunicació japonesos obren edicions especials, però els primers minuts són confosos. Encara no es pot assegurar si és un accident, un sabotatge o un atac terrorista. Les autoritats identifiquen ràpidament a Aum Shinrikyo com a responsables i centenars de policies entren als complexos de la secta. Descobreixen coses que costen d'imaginar. Centrifugadores industrials, manuals amb fórmules químiques detallades, recipients especials per a precursors del sarin i fins i tot, segons es va informar, un prototip de dispositiu per dispersar gas des de vehicles en moviment. El detall més inquietant de tots és que la secta ja havia provat sarin abans. L'any 1994, a Matsumoto, en una acció que ja havia causat morts, però que no s'havia pogut atribuir clarament fins després de l'atemptat al metro. També es troben registres interns que mostren que Asahara donava ordres directes. Els membres de la secta, molts d'ells amb formació científica avançada, actuaven per fidelitat absoluta. Cap indici fiable apunta a una dissidència interna capaç d'aturar l'atac. Molts supervivents relaten que després de l'atemptat, viure amb el record era tan difícil com els símptomes físics. Alguns van quedar amb problemes pulmonars crònics, d'altres alteracions de la visió irreversibles. També hi ha un nombre important de persones que han desenvolupat ansietat, trastorn del pànic i estrès posttraumàtic. Llavors, el Japó va reforçar protocols, va redissenyar parts de la resposta sanitària i va crear equips especialitzats en agents químics que encara avui estan actius. Quan visites Tòquio no hi ha grans monuments sobre l'atemptat, però sí que hi ha petites plaques, testimonis, records en museus i reportatges anuals. La ciutat no converteix aquella tragèdia en un símbol arquitectònic, la converteix en la memòria col·lectiva. Discreta, però profunda. El que va passar aquell dilluns al matí ens recorda que la rutina, la normalitat i la seguretat poden trencar-se en qüestió d'instants, de minuts. El gas sarin era invisible, però l'impacte va ser colossal. Però també ens recorda com en els moments difícils som capaços de col·laborar entre nosaltres i ajudar-nos, sense importar la nostra pròpia seguretat. Tòquio aquell dia va actuar com a ciutat i com a comunitat i va demostrar que es pot resistir encara que sigui al preu de la por i del dolor. Fins aquí l'episodi de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i moltes gràcies per escoltar el programa. Fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: El POU.
4: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
5: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
3: El POU.
6: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
1: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
10: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
11: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
12: Bàsicament el que diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
10: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 2

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista en Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
3: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització i el lideratge en formar una intel·ligència artificial fiable i sostenible.
2: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
4: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat un esment als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
2: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
4: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
4: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
5: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
2: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quim Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
4: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
2: Als esports, la selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial, Joan Barberà.
6: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
8: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
0: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
8: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
2: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbit com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
2: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
2: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraband i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
4: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calama havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calama sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
2: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible possible convocatòria anticipada d'eleccions.
4: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
2: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
0: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
14: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
2: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
2: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
15: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem doncs que es consolidi aquesta situació.
4: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
16: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar

0: no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores, perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
1: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
2: És un quart de tres. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
4: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
3: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
2: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
6: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara és que es van inaugurar l'octubre no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuï sent així.
5: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
2: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
7: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
8: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I tot això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Vegas, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat, doncs, més una realitat del territori.
7: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
2: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants

0: de la Sagrada Família. Entre elles, soterra una estació de busos turístics i augmenta la freqüència del metro.
1: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAP, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
2: Crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
1: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
1: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
0: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
1: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu, i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies, amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
0: I és moment per a la cultura. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Que comencem amb música, perquè Lia Kali aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
3: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Rial, director del Mercat de Música Viva de Vic.
4: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris, i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
3: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
0: Doncs a la música al teatre, la Perla 29 porta escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
6: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
5: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
7: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està fent molta crítica, està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
8: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
7: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que hi va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elit de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
9: Com tu dius, no? és un pas arriscat, jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
7: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
10: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Ho he viscut amb molta pena.
7: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: El diccionari Termcat.
13: 40 anys, 40 paraules.
14: 1998. Índex de xafogó.
15: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
11: Marta Sabater.
16: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del Termcat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions. I per això, l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva índex de Xafogó. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
13: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
0: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia, sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Cali, Ginestar, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbit com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
0: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
3: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se li investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
0: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
0: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
3: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
14: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
16: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
15: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
17: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
18: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
17: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
0: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una 60 de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
20: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
19: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
0: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
22: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, aquest hores d'ara pues té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
21: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
0: A Badalona, dos gossos policies s'incorporen al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la Revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
23: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la Revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
24: Que tothom gaudeixi, però fer un control
4: control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
23: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
0: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música de la Lia Cali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prou concerts massius, no volíem fer prou concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
0: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adana, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa a afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
24: Per nosaltres aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat, amb un espai com és amb el fons de la catedral emblemàtic, però com dèiem, de les nostres tradicions.
7: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les 4 colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serralló, aquesta en la colla convidada serà la dels nois de la Torre.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
25: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
26: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
25: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix, en el grup d'Espanya, les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El Club Barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
27: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de, de, de falta segurament de confiança per la meva persona i vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
25: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
2: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1. Pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
25: En hoquei sobre patins, destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc, que estava al Caldes, Marc Zanyón.
8: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
25: I tornant al futbol, a la Lliga Elite, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
9: Com tu dius, no? és un pas arriscat, jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
25: I en bàsquet, un últim apunt, l'Espart Uni Girona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al Club Català la propera temporada.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Galiza, no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza, no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Convidarem el nostre company, en Joel Gascón, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida a la nostra ciutat. Avui també us parlarem de salut espiritual. Concretament aquest diumenge, dia 21, la Fundació Sanitària Mollet farà una commemoració d'aquest dia que encara no està reconegut per l'Organització Mundial de la Salut, però que des de la Fundació Sanitària Mollet, juntament amb d'altres institucions en concret, doncs s'està treballant perquè sigui reconegut com a tal. En parlarem amb la responsable del Servei Espiritual de la Fundació Sanitària Mollet, Sara Pons. També tindrem a l'Espai de Cultura Viva. Avui ens portaran els companys de Cultura Viva fins a Riudecanyes per conèixer els capgrossos i gegants d'aquesta localitat. També tindrem el tast, tindrem la possibilitat de parlar amb una de les professionals de l'Espai Empodera't de Mollet del Vallès, concretament amb la Raquel Ruiz, que ens ve a parlar d'aromateràpia. I a la recta final del programa tindrem els espais Sons de Taverna i també l'Espai del Col·leccionisme, que compartirem, com és habitual, amb Montserrat Cavarroques, presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, i que avui ens ve a parlar d'un museu ben curiós, el Museu del Gat de Budapest. Bé, tot això en el dia d'avui, el Posa't les piles, comencem.

0: Joel.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal? Bé?
1: Bé, amb moltes notícies en aquest cas referides a l'Ajuntament de Mollet, a actuacions que duran a terme, que això potser també són les més vistoses, no, pels ciutadans i ciutadanes, i les comentem doncs ara mateix. La primera tracta d'educació, i és que l'Ajuntament invertirà més de 3 milions d'euros en la millora dels centres educatius públics de la ciutat fins al 2028. És una actuació que s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028 i que preveu millores en tots els centres públics molletans. Amb una inversió municipal mínima de 600.000 euros anuals en obres, als quals s'hi afegeixen 150.000 euros cada any en treballs de pintura. En total, doncs, aquest conjunt d'actuacions destinarà un mínim, aquí són exactes, 3.068.000 euros, 278 en 28, a les escoles públiques del municipi, fruit de l'esforç municipal, però també de la Generalitat a través del programa RAM. Per aquest 2026 ja es preveu una inversió de més de 1,25 milions d'euros. Així ho ha explicat l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio.
2: A Mollet tenim molt clar una cosa. Invertir en educació és invertir en el futur. Per això destinarem més de 3 milions d'euros fins a l'any 2028 per millorar les escoles públiques de la ciutat. I ho farem amb una actuació que s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028. Un pla que treballarem conjuntament any rere any amb els equips directius dels centres per prioritzar allò que realment necessiten. Aquest any ja hem tancat amb les direccions una inversió de més d'un milió d'euros.
1: Doncs aquesta és la primera inversió, i concretament doncs la pròpia alcaldessa també ha explicat que es tracta d'actuacions concretes, directes i tangibles, com són renovació de finestres, reformes de banys o millores de patis escolar i substitució dels paviments.
2: Parlem de millores concretes que es veuran i es notaran en el dia a dia dels nostres nens i nenes. Renovant finestres, reformant banys i espais interiors, millorant els patis, instal·lant nous elements de jocs, substituint paviments o pintant les aules i altres espais de les escoles. Perquè des de l'Ajuntament de Mollet estem convençuts que, tot i no ser una competència municipal, invertir a les escoles també ha de ser una prioritat de ciutat. I és que el futur de Mollet comença a les aules.
1: Concretament seran 10 escoles d'infantil i primària, 3 escoles bressols municipals, l'Escola Municipal de Música i Dansa, l'Escola d'Educació Especial Can Vila i l'Escola d'Adults.
3: Comentava en Joel, són temes relacionats amb l'Ajuntament, però evidentment tot el que té a veure amb l'Ajuntament acaba revertint en la ciutadania, amb la qual cosa ens interessa moltíssim. Parlem d'escoles, però també d'espais a l'aire lliure, no?
1: Sí, perquè s'han iniciat les obres per a l'instal·lació de dues noves grans estructures de joc al Parc de Camp i a la plaça de Miquel Mauthausen, amb l'objectiu de millorar la qualitat d'aquests parcs infantils. Unes obres que tenen una durada prevista de 2 mesos, que són actuacions que permetran substituir uns elements de joc que s'havien retirat en haver arribat al final de la seva vida útil, i que són estructures pensades concretament per infants de més de 6 anys, un col·lectiu en què s'havia detectat la necessitat de reforçar l'oferta lúdica als espais públics. És una intervenció que forma part del desplegament del Pla Mollet Juga, impulsat per l'Ajuntament de Mollet, així com l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona, i que al final doncs té l'objectiu de garantir aquests espais de jocs més diversos, inclusius i estimulants. Una inversió prevista per aquesta actuació, que és de 165.000 euros.
3: Molt bé, doncs ja veieu, els més menuts, allò a partir de 6 anys, ara també reconeguts a través d'aquests jocs que trobaran a l'espai públic. Joel, ho deixem aquí, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé.
3: Igualment, anem a saber ara de la previsió meteorològica per aquesta jornada. És una informació que ens apropa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, una situació molt tranquil·la aquest dimarts a gran part de Catalunya, però tornarem a tenir algunes tempestes de tarda que han de ser més locals que les d'ahir. Sobretot quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Principat d'Andorra. A gran part de Catalunya, tant aquest matí com aquesta tarda, el sol serà del tot present, 4 nuvolets decoratius, i la temperatura, la màxima, que fins i tot guanyarà 1 o 2 graus respecte ahir, especialment a les comarques de Ponent, amb màximes que tornaran a arribar als 36-37 graus amb molta facilitat. Per tant, una jornada de ple estiu una altra vegada. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: En el dia d'avui us hem dit que volíem parlar d'un camí que s'està fent. Els camins, doncs, de vegades són més curtets, altres més llargs, però s'han de fer passes per anar avançant i arribar fins a la meta, si es pot arribar a la meta, no?, que és l'objectiu. I és que estem parlant de que justament aquest diumenge, dia 21, la Fundació Sanitària Mollet, doncs, farà un acte de celebració del Dia Mundial de la Salut Espiritual. Aquest dia, com a tal, mundial, no està reconegut encara per l'Organització Mundial de la Salut, però des de la Fundació Sanitària Mollet, també de la mà de la Universitat de Barcelona, s'està treballant en aquest camí. Tenim la responsable del Servei d'Espiritualitat de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, de la Fundació Sanitària, la Sara Pons. Benvinguda, Sara.
1: Moltes gràcies. Com bon dia
0: estem?
1: A tothom.
0: La Sara ens fa molta il·lusió de poder-la retrobar en aquests micròfons. El primer de tot que hauríem d'explicar als nostres oients quan parlem de salut espiritual, de què estem parlant, no? Perquè tots sentim molt a parlar de benestar emocional, de que estem molt afectats, no?, en la salut mental, però la salut espiritual, què és?
1: Una pregunta més interessant. I és molt el nostre tema d'avui. Doncs mira, nosaltres partim de la base, no?, la Fundació Sanitària Mollet, d'un model, d'un concepte que és el model antropològic de l'ésser humà, que això vol dir que l'ésser humà té diverses dimensions. Una és la dimensió física-biològica, que tots coneixem, no? L'altra és la dimensió social, de les nostres amistats, les nostres famílies, la nostra feina. L'altra és la dimensió emocional.

0: molt crítiques i ens ha pogut mantenir molt una pau, un equilibri, sense ser persones religioses, perquè el que és important també, Emma, distingir és que salut espiritual no vol dir igual a religió. És a dir, la salut espiritual és una dimensió innata, és a dir, totes les persones, totes tenim aquesta dimensió espiritual, i jo ho explico sempre amb un exemple molt senzill, perquè els exemples senzills al final,
1: sí,
0: no?
1: És el millor, sí, sí, i tant.
0: Sí, doncs, per exemple, quan a vegades jo pregunto, ja faig una xerrada i dic, hi ha alguna persona en aquesta sala que alguna vegada no s'hagi emocionat veient una posta de sol? No? O pels oients també. Qui no s'ha emocionat amb una posta de sol? Qui no s'ha emocionat veient els ulls d'una persona gran o els ulls d'un infant o amb una mascota? No? Això ens fa entendre que aquesta emoció que sentim és la nostra dimensió espiritual. Per tant, tots tenim aquesta dimensió espiritual i tots podem anar fent coses durant el nostre dia a dia per potenciar-la.
1: Sí. Jo, quan ha arribat la Sara, li he dit, de fet, vosaltres, des de la Fundació, vau ser pioners, perquè, si no m'erro, va ser el 2017 que ja vau crear, no?, aquest servei, sí, d'espiritualitat, no?
0: Sí, correcte. El vam crear el 2017. Des d'aleshores hem fet més de 3.300 visites de salut espiritual en tot tipus de contextes, bàsicament dins de lo que és la institució de la Fundació Sanitària Mollet, no?, amb tots els seus centres. El que atenem, sobretot, són situacions de malaltia, situacions de dol i situacions de soledat. I sempre des d'aquesta perspectiva, no?, que no és religiosa, que és laica, però que també acull, que no m'han donat, la persona a la que tenem sigui religiosa, i amb tot el respecte doncs, li oferim també contacte amb els referents religiosos del territori, és a dir, tot allò que la pugui ajudar a sumar. Al final del que es tracta, no?, si ho haguéssim de resumir, és de que la persona trobi en si mateixa pau. O sigui, ajudar la persona a connectar amb allò que a ella, que és específic per ella, li porti pau. Que per una persona pot ser meditar, o per una altra pot ser pintar, o per una altra pot ser passejar al costat del mar, o pintar, no? Mm-hmm. O qualsevol altra. O cuinar.
1: La música, o cuinar,
0: exacte,
1: sí, evidentment.
0: No,
1: les coses més senzilles, segurament,
0: exacte, sí,
1: és on trobarem allò.
0: Sí, i el que volem d'alguna manera és que és ajudar les persones a les que tenem, a ajudar-la també a tenir en compte que és important que pugui aflorar la seva salut espiritual, aquesta fortalesa interna que tots tenim, i que, per tant, nosaltres com a professionals també estiguem formats i preparats per aportar la nostra pròpia salut espiritual a les persones a les que tenem.
1: Mm-hmm. Tant és així que vau crear una càtedra, fins i tot jo abans nomenava, no?, la Universitat de,
0: sí,
1: Barcelona,
0: sí,
1: i ara, aquest diumenge, jo deia, celebreu, no?, aquesta diada, tot i que encara no estigui reconeguda,
0: sí,
1: però la celebrareu, fareu un acte,
0: sí,
1: així, no?, doncs entenc allò molt emotiu i molt íntim, perquè el fareu, a més, a la zona on està l'espai del piano, no?
0: Correcte, correcte. Que... Sí, sí. Com funciona una miqueta aquest tema, no? L'Organització Mundial de la Salut el que demana d'alguna manera és que quan alguna institució, no?, vol promoure un, o vol crear o que es constitueixi un dia internacional, el que s'ha de fer és començar a fer coses. És a dir, el que l'OMS valora és que s'estiguin fent accions relacionades amb aquell dia perquè aquell dia ja tingui un reconeixement públic. Sí? Per tant, nosaltres el que estem presentant com a càtedra de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Sanitària Mollet, càtedra de, concretament es diu Càtedra de Salut Espiritual i Humanització, el que estem promovent és aquesta candidatura internacional a que existeixi aquest dia de salut espiritual, Dia Internacional de Salut Espiritual, i en aquest sentit és el que deies, aquest diumenge, que us convidem a tots els oients, a les 11 del matí es farà un acte a la planta baixa de l'hospital, de l'Hospital Nou, no?, que en diem aquí.
1: abans sí, d'anar a la zona de cafeteria, sí, restauració, doncs allà, no?
0: Exacte.
1: Si no l'heu mogut d'allò, que allà està el piano.
0: Allà està el piano.
1: Sí.
0: I el que tindrem doncs, serà, bueno, un acte que començarà a les 11 del matí obert a la ciutadania amb una lectura d'un manifest on s'explica aquesta importància de que existeix aquest Dia Mundial de Salut Espiritual, i seguidament un metge molt maco i molt reconegut per tots nosaltres, que és membre també, evidentment, de la nostra institució, tocarà el piano. Ell és un virtuós del piano, sí que ens tocarà el piano a tots, i a l'acabar farem un petit obsequi a les persones que assisteixin. Està convidada la ciutadania i també vindran doncs, persones que estiguin ingressades que vulguin assistir amb els seus familiars.
1: Mm-hmm.
0: Sí.
1: Estava pensant heu triat el dia 21 per alguna qüestió en concreta? Crec que l'OMS, el 2013, una cosa així, no? Sí que va fixar el 21 de juny. Vull dir que no és que hagueu triat allò aquesta diada a l'atzar, no? No sé si esteu proposant que sigui el dia 21 de juny, el Dia Mundial
0: sí.
1: de...
0: Sí, correcte. Ens agradaria que cada 21 de juny de cada any es celebrés sí. el

0: Dia Mundial de la Salut Espiritual, i que aquesta salut espiritual, que a vegades ha sigut invisible, pugui ser visible, no?, i pugui ser reconeguda. El 21 de juny coincideix que també, bueno, és una data molt simbòlica, perquè és el dia de la llum, no?, de l'estiu,
1: del solstici, no?
0: Això mateix. Per tant, la renovació, la connexió humana i la recerca de sentit. És un dia que pensem que, per ser 21 de juny i per això que dius del solstici de la llum, és molt simbòlic, no? Mm. Té molta relació amb aquest món de salut espiritual.
1: Penseu que tampoc és una acció allò que sorgeixi com un bolet, perquè, de fet, la Fundació Sanitària Mollet està commemorant el seu 30è aniversari, no?, del nou hospital que dèiem.
0: Que ja no és tan nou, però com que aquí, oi, es considera nou, sí.
1: I llavors, crec que pel novembre, no?, hi ha una jornada que fareu també, no? He vist allà un congrés.
0: Sí.
1: Un congrés, el primer congrés de salut espiritual i humanització.
0: Correcte.
1: Molt vinculat, m'imagino, a la càtedra aquesta que fèiem esment.
0: Sí, aquesta càtedra, bueno, d'alguna manera, tot el recorregut que hem anat fent des de la Fundació Sanitària Mollet amb aquest servei de salut espiritual ens ha demostrat que és un model d'èxit i que és quelcom que cal fer més investigació encara, no?, poder-li donar encara més rigor del que ja té, i, per altra banda, que també és un model que sigui extensible a altres institucions i a altres hospitals, que de fet ens demanen molt sovint informació de com ho estem fent. I en aquest sentit, doncs, des de la Fundació Sanitària Mollet vam contactar amb la Universitat de Barcelona, vam veure que era un projecte molt interessant i la universitat va decidir que sí, que impulsava una càtedra de salut espiritual i humanització. Això va començar aproximadament després de l'estiu, el 2024, sí, crec que el setembre o octubre, i portem, doncs, tot aquest recorregut. Llavors, culmina amb aquest congrés de salut espiritual i humanització. És la primera vegada que existeix un congrés d'aquest tipus al nostre país, i es farà el divendres
1: 27 de novembre.
0: Gràcies, Emma.
1: Hem mirat, està més a més allò a l'inici de centrar la pàgina web de la Fundació, doncs destaca, no?, aquesta commemoració del 30è aniversari que s'està fent vinculant art i salut, que també és molt important, no? Dèiem allò que aquesta salut espiritual a través, doncs, per exemple, d'accions com la pintura, no?, o l'escriptura, poden aportar aquesta pau espiritual.
0: Això mateix,
1: doncs,
0: sí.
1: També en coincidència, no?, amb tot aquest marc, doncs, es farà aquest congrés.
0: Sí, és un congrés obert, és a dir, que les persones que puguin estar interessades poden inscriure's directament a la web de la càtedra, la repeteixo perquè sigui fàcil de localitzar, Càtedra de Salut Espiritual i Humanització de la Universitat de Barcelona i la Fundació Sanitària Mollet. I una mica, Emma, si em permets, parlant d'això de l'art, durant aquesta setmana que estem ara, estem ja fent actes també una miqueta amb aquesta idea de que culmini amb el Dia Mundial del diumenge. Per tant, és una setmana en la que estarem fent i estem fent, obrint la possibilitat de parlar de diferents llibres de salut espiritual, no?, que tenim ara mateix dins de la nostra recent inaugurada biblioteca Martí Febrer, que està al campus docent de la Fundació. I d'altra banda, a les nostres 4 residències per persones grans i persones amb discapacitat intel·lectual, i també dins de l'hospital crearem un mural participatiu on també la ciutadania pot venir. Serà un arbre que tindrà una única pregunta. La pregunta és: què et dona pau a tu? Les persones podran apuntar amb un paperet o dins de l'arbre allò que els dona pau, i ens ajuda a entendre també entre tots què és això de la salut espiritual. I finalment farem també vídeos de sensibilització a les xarxes amb entrevistes a pacients i també a professionals de la casa sobre salut espiritual.
1: I crec que també doneu suport a familiars, no? És a dir, no només allò, és veritat, no?, els professionals també han d'estar formats, no? Alguna ocasió ho hem parlat amb la Sara, evidentment la persona que rep aquesta, no?, o que està en aquest final de vida és la protagonista, la persona que està en el centre, però també tot allò que està al seu entorn també pateix, no?
0: I tant.
1: I també,
0: i
1: doncs,
0: tant.
1: Uh-huh.
0: I cal tenir-ho molt en compte. I un punt important, el servei de salut espiritual, tot i que pel nom sembla que sigui sobretot situacions de final de vida, en realitat és qualsevol situació de malaltia, soledat o dol que es visqui dins de la institució de la Fundació Sanitària Mollet. Per tant, de vegades són malalties que tenen curació, però que la persona està patint molt per diferents motius de propis de la malaltia o externs. Per tant, atén tot tipus de situacions i el que deies és totalment encertat. Sempre intentem acompanyar i atendre els familiars perquè de vegades els familiars, encara que sembli increïble, no, poden patir més que el propi malalt, que ell ja ha anat assumint la seva malaltia i el familiar doncs, li està costant perquè no és fàcil, no, viure en un entorn com aquest, un entorn de malaltia i de patiment. Per tant, sí, és per tot tipus de situacions. I els professionals, una mica reprenent això que deies, fa uns anys els hi van preguntar als professionals de la institució, van contestar més de 170 professionals de forma anònima en una enquesta, i els hi van preguntar com d'important consideraven que era la dimensió espiritual i si ells consideraven que haurien de ser capaços d'atendre a un nivell bàsic aquesta dimensió espiritual dels pacients i de les famílies, no? I concretament si haurien de ser capaços de portar tendresa, calidesa i serenitat a aquestes persones. La resposta va ser massiva, és a dir, un 98% crec que va ser, van contestar que sí, que creien que ells haurien de ser capaços i que recomanaven que aquest servei existís a tots els hospitals.
1: Mm-hmm. De fet, estava pensant, no?, que una cosa és el que està molt bé, no?, el fet de dir haurien de ser capaços. El problema de vegades són els timings, no?, allò de les visites, a l'estrès sí. que es generen al dia a dia i trobar doncs, aquest moment, allò per dir ara m'hi dedico a aquest pacient, entenc que de vegades no és fàcil, no?
0: No és fàcil, no està fàcil, molt bé. Sí. Està molt bé que ho valoris, Emma, perquè és veritat, és el que se'n diu la càrrega assistencial, és a dir, de vegades els professionals voldrien poder dedicar més temps per entendre millor aquestes persones a les que tenen i família, però costa molt perquè la pressió de l'agenda és molt forta. Però tot i així no hem de renunciar.
1: S'ha de continuar
0: hi ha un
1: lluitant
0: mínim,
1: i tant.
0: Hi ha un mínim d'atenció espiritual que s'ha de fer, no? Jo, bueno, sempre ho diem que encara que sigui mirar els ulls a la persona, fer un petit contacte físic, no? Tocar un moment la mà a l'ombro, és un estic aquí amb tu i entenc que això no és fàcil, no? Això no roba res del temps, això és mig segon. Però aporta molt.
1: Porta sí, molt, sí. Estava exacte. Pensant això que deia la Sara, no? Que és tan important, no?, aquesta dimensió espiritual, que de vegades no és que estiguem parlant de vida, sinó que realment allò afrontar segons quines malalties, no?, aquest patiment és difícil i que segurament aquesta dimensió espiritual que comentava la Sara, no és que sigui... És que no sé si és correcte dir si és curativa. Potser sí, també, no? Perquè tot allò que t'aporta pau, doncs, sí. En certa manera, jo trobo que és sanador, encara que... No?
0: Sí, sí, és una molt bona apreciació, aquesta Emma. Realment el que pot aportar aquesta, no?, treballar i acompanyar des de la dimensió espiritual és aquest benestar, no? A vegades les malalties es poden curar, a vegades no. Els dols tenen el seu recorregut, és a dir, no sempre es pot esperar la curació de totes les situacions, però sempre es pot acompanyar i aportar pau i ajudar la persona que trobi una mica de pau, no? És una imatge, si ho haguéssim de posar en una imatge, que ara que sí. Per la ràdio que no es veu les mans, no? Però és ajudar la persona com els alpinistes, els muntanyers i els que han fet excursions, no?, encara que siguin petites, quan puges una petita muntanya, puges un cim i des de dalt mires el que hi ha baix, no? I allà pots veure els núvols, no? Si estàs molt amunt, veus núvols, pots veure les cases, pots veure les llumetes i tu estàs en una posició una mica més elevada. Doncs és una mica això, és ser capaç d'elevar-nos una mica a través d'aquesta dimensió espiritual pròpia, que repeteixo, no ha de ser religiosa necessàriament, però ser capaços d'elevar-nos per mirar una mica aquells problemes, allò que tenim a la vida, aquell cos que ens fa tant de mal, aquell familiar que està tan preocupat, aquella feina que no podré tornar a fer, fins i tot aquella casa a la que no podré tornar perquè he quedat en una situació d'inhabilitació que no m'ho permetrà. Ser capaços de trobar aquesta serenitat que em permet veure tot això i ordenar-me internament, no?
1: El que és important és el que ha dit la Sara, que tots tenim aquesta capacitat espiritual i que de vegades l'únic que necessitem és una guia, una empenta,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I un acompanyament. És tan important això que deia jo, doncs, el tacte, no?, i la mirada amb la qual cosa... Escolteu una cosa, aquest diumenge, dia 21, a la zona del piano, que ha estat just a l'entrada abans de la zona de restauració de l'Hospital de Mollet, allà hi haurà aquest acte, de, perquè hi haurà obsequis, hi haurà música, hi haurà lectura de manifest, i tant de bo, doncs, l'objectiu aquest de que el dia 21 de juny esdevingui Dia Mundial de la Salut Espiritual, que sigui reconeguda per l'OMS, doncs s'assoleixi. No sé si s'ha de trigar un temps allò que passi perquè doncs, sí, sigui reconegut.
0: No t'ho sé dir exactament. Crec que estem parlant de 3 anys. Sí, que en 3 anys, si l'OMS veu que estem fent tots aquests actes, doncs el consideraria ja constituït com a Dia Internacional.
1: Doncs des de Ràdio Mollet ens afegirem i llavors doncs, sempre que s'apropi aquesta data convidarem a la gent de la Fundació Sanitària Mollet per fer-ne difusió i ressò d'aquesta commemoració i tant de bo doncs, l'OMS al final ho acabi reconeguent. Moltíssimes gràcies, Sara.
0: Moltes gràcies, esteu molt convidats a donar-nos suport i al final ajudar-nos a tots els uns als altres amb aquesta salut espiritual. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Sara, a tu. I ara sí, anem directament a l'Espai de Cultura Viva que tenim els dimarts en el Posa't les Piles i que ens porta avui fins a Riudecanyes.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva, a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Cultura Viva en marxa cap a Riudecanyes a conèixer els capgrossos, el Manotes i els recents estrenats gegants de la mà de la seva presidenta, i és la Núria. Hola, Núria, què tal?
5: Hola, bon dia.
4: Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer-vos una miqueta més, per conèixer doncs, els vostres capgrossos, les Manotes i els gegants també. Explica'ns els orígens.
5: Doncs mira, va començar ja fa 22 anys. 22 o 23, no me'n recordo, l'any 2003. Uh-huh. Va ser el juliol del 2003, va coincidir, jo sóc la presidenta en aquests moments.
4: Sí.
5: I va coincidir que en aquells moments doncs, jo estava a la regidoria de Cultura. I amb altra gent i jo mateixa, doncs, i a través dels esforços de l'Ajuntament, doncs vam poder començar per caps grossos. Vam començar per caps grossos, t'explico. Uh-huh. Perquè any ja al poble hi havia caps grossos. I llavors sí. Hi van desaparèixer. No sabem on van anar a parar. I van desaparèixer. Llavors vam tirar per aquí, perquè era també seguir el que teníem, i era anar per fàcil, perquè els gegants en aquell moment encara ens quedaven molt grans, mai millor dit. I era començar d'una manera fàcil per veure si la cosa s'arrelava i seguíem endavant. I això va ser. L'any 2003 vam començar amb un cap gros així més gran i dos de petitets.
4: Com són aquests capgrossos, perquè la gent no hagi vist, que es faci una idea com són? Són nens, són nenes, són pagesos? Què són?
5: Mira, t'explico. Són un pagès i una pagesa, uh-huh. Són el Pep Canya i la Masovera, en aquest cas, i llavors tenen com a... Bueno, està el fil que els condueix, d'alguna manera, és la cançó de la Masovera. La condueix la cançó de la Masovera perquè a Riudecanyes, els carrers del nucli antic, són els carrers de la setmana. I llavors, a través de la cançó de la Masovera, són tots els carrers, menys el dijous. D'acord? El dilluns, lluç, porta un lluç al cap, el dimarts, naps, porten naps, dimecres, nespres, porten els nespres també. Aquests són més infantils. Sí. El dijous no el tenim perquè el carrer no existeix. Mm. El divendres, faves tendres, porten les faves al cap, mòfoles. El dissabte tot s'ho gasta, uns dinerets que volen, al cap també, i el diumenge tot s'ho menja, que s'està menjant un pollastre a l'as i també el porta al cap. I llavors és el Pep Canya, que és el pagès, i la Masovera, doncs, que és la companya del Pep Canya. I els tenim així. Són de tipus... O sigui, els dos són una miqueta més grans i els altres són perquè els porti canalla.
4: Quant pesa, més o menys?
5: Pesen molt poquet.
4: Sí.
5: Mira, és una cosa, veus, que no l'he passat mai. Però la porten canalla, els grossos, perquè el poden portar canalla d'uns 12 anys, uh-huh. O fins i tot més, sí, són més, grans, però no són... Estan fets d'una manera que els pots portar i no molesten. I els petits pesen molt poc, els porta canelleta. De 7, 6, 8, 8 anys, vull dir que no pesen. No, però tampoc sé quan pesen, eh? O sigui, aquí m'has enganxat amb la pregunta.
6: No. Aproximadament, ens fem una idea. En dir-nos les edats dels petits que la porten, ens podem fer una idea de que no són molts quilos el que correspon a cada cap gros. Clar, primer van sortir el Pep i la canya i després la masovera, no? I després tots els dies de la setmana, no? Núria?
5: Sí.
6: Va ser així?
5: Ho vam fer de miqueta en miqueta.
6: No,
5: perquè els fons són els que són.
6: Són els que ells són.
5: Exacte, llavors va ser paulatinament. Vam començar el 2003 i cada any vam anar incorporant dos o a vegades com a màxim tres perquè s'hi devia juntar la masovera, però si no dos. Uh-huh. Sí, 3, 4, 5, l'any 2006 ja vam acabar amb tots aquests petits. Vale? I en acabat anys després ens vam animar amb monomanotes. Ara teníem tots els caps grossos, uh-huh. I llavors anys després una manota, que aquesta pesa una miqueta més, ja no la pot portar, has de ser gran, més que les que necessites... No molta força, però sí, com diuen, una mica de manya i una mica d'alçada. ¿Vale? I aquest és una manota que es diu La Canyes, i és del mateix artista, per cert, ens ho he dit, l'artista que ens va fer els grossos i, en aquest cas, la manota, és el Joan Miró Uro, de la Serra d'Almos. Uh-huh. I són molt simpàtics. I diria que vosaltres aquí a Hospitalet ne tenia un que també s'ha fet per ell. El mossèn... Sí. Que sí?
6: Els capgrossos, no? Pot ser?
5: No, un gegantó. Tenim un gegantó.
6: El Fraile Celestí.
5: El
6: Fraile Celestí, llavors, sí. El Fraile Celestí, sí, és veritat, està fet per Gamiro, sí.
5: Exacte, doncs són d'aquest estil. Són així simpàtics.
6: Sí, sí que ho són, sí?
5: Sí, no, és cert. Ho són.
6: I com va sorgir la idea, doncs, de fer en aquest cas el Manotas?
5: Doncs vam considerar que més aviat els capgrossos eren així per personetes més petites i llavors, clar, si se'ns feien grans ja els hi quedaven com a molt justets. I llavors vam voler passar al següent pas, de que amb una manota, doncs potser, saps, no acabaríem marxant de la colla perquè tindrien algun element per poder fer-lo ballar. I bueno... De moment, doncs, bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que va, que ve i que li agrada, gent que s'enganxa i que, saps, és el tema dels portadors no és fàcil, però crec que no és fàcil ni al nostre poble ni en cap poble.
6: Això també volia preguntar, que quants membres sou ara mateix?
5: Doncs, sincerament, és fluctuació, però... Quan és sortides fora, ara vam fer una sortida, ara fa no res, i vam ser vora uns 20. Si no, dintre el poble podem ser entre 30 i 40. Sí, uns 40.
6: Bueno, els colors, porteu vosaltres, aneu vestit d'alguna manera característica quan sortiu o aneu amb una samarreta de color concret, amb un color concret?
5: Anem vestits amb una samarreta de color blanc amb els dibuixos dels caps grossos i la canyes. Uh-huh. Portem un mocador blau al coll i en principi la part de baix portem texans o un color semblant al texà, però en principi texans.
6: Molt bé. A més d'aquests caps grossos i manotes, s'incorporen nous elements?
5: Doncs sí. A la Festa Major de Setembre per Sant Mateu hem estrenat el Mateu, mai millor dit. Uh-huh. i la Bàrbara i amb aquests gegants hem volgut recuperar oficis que teníem al nostre poble. Per exemple, el Mateu és un picapedrer i la Bàrbara serà una barmadora. Llavors el picapedrer anirà amb el martell de picapedrer i el punxó i la barbanora porta un cistell de barmà i les estisores de barmà. I bueno, i a veure, si l'any que ve me'n tornes a entrevistar, t'he de dir com ha anat tot aquest any l'experiència de ser una vila gegantera.
6: Segur que genial, segur que genial. Ha anat, doncs, segur bé, perquè vulguis o no, bueno, no suporten molt dels capgrossos, no? És a dir, sortiu tots junts, tots plegats, no sé què, és veritat que potser necessito més gent, pot ser?
5: Sí, bueno, diferent tipus de gent, perquè, clar, els que porten els gegants són, clar, són més grans, perquè tenen més força. De totes maneres, són uns gegants que pesen i fan una mica més de 3 metres d'alçada, però pesen encara com uns 30 quilos, entre 30 i 40 quilos. Uh-huh. Clar, no qualsevol va portar. I llavors, doncs, bueno, és un altre tipus de gent que ho podrà portar als gegants, que serà diferent de la que porti els altres elements festius que tenim ara mateix. Però, bueno, sempre acompanyats de música. Nosaltres tenim també gralles i timbals que acompanyen els elements, que s'agraeix molt que hi siguin.
6: Quines actuacions destacades on podrem gaudir aquests elements a Riudecanyes?
5: Doncs més que res a les festes majors del poble, que és l'últim dissabte de juliol, que és per Sant Abdó i Sant Senen, i el 21 de setembre per Sant Mateu. Llavors nosaltres, doncs, fem sortides als pobles del voltant, perquè normalment quan te venen a visitar colles, intentem que sigui a tornar. Entens? Llavors, uh-huh, si jo convido al poble del costat, Montbrió o Dues Aigües, a l'Argentera, doncs, bueno, acabat anem a les seves respectives festes majors a tornar la visita que ens han fet abans, o que ens faran després, saps? Vull dir que... Sí. Ho fem així, intentem, i no anem gaire lluny, però bueno, sempre estem oberts a visitar altres poblacions. I ara amb els gegants tindrem més amplitud de pobles, perquè a vegades, doncs, bueno, dius amb els capgrossos, però bueno, amb els gegants, doncs, ja serà diferent.
6: Sí, ja és un altre tarannà, no?
5: Exacte.
6: Què t'aporta formar part de la colla gegantera? Bueno, i de capgrossos, i de tots, i de manotes.
5: Què m'aporta? Home, personalment, a mi m'agrada. Mm-hmm. Vull dir, és una cosa que m'agrada, perquè si no m'agradés és... Són coses que fas perquè t'agraden. Jo a la vegada també soc de la colla de grallers. I, bueno, m'agrada tocar la gralla i acompanyar, i la festa, i tot això que envolta el folklore nostre. A mi m'agrada molt. I jo penso que t'ha d'agradar per ser-hi. No és allò que diguis, bueno, mira, vaig a passar l'estona. No, t'ha d'agradar.
6: I què sents quan veus, doncs, en aquest cas, els més petits, no? Uns portadors dels capgrossos i altres que queden, doncs, mirant amb aquelles cares els gegants i els capgrossos. Què és el que sentiu?
5: És bonic, eh? És molt bonic. Bades, saps? Allò quan vades amb la canalla que fa no sé què, però sí, vades amb la canalla que ell a la vegada vaden amb els capgrossos, amb les manotes i els gegants. Sí, és molt bonic, vaja. Ho recomano.
6: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els capgrossos, els manotes i ara aquests gegants tan nous, que moltíssimes gràcies per deixar-nos, com deia, doncs, conèixer una miqueta a tots els elements de Riudecanyes. Que vagi molt bé.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i formar part d'aquest programa que teniu. Moltes gràcies.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
7: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: I bet. Said I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extreme is all.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 11 de la nit, al 96.3 de la FM.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Un tema en so cubà que tant els agrada fer als cremats, escrita i musicada per un dels seus components, l'Enric Ferrer. Aquesta lletra aconsegueix fusionar la nostàlgia de la taverna marinera de tota la vida amb la calor i el ritme del Carib més canalla, amb el contrast entre la foscor del mojito i l'escalfor del cremat. La cançó es converteix en una celebració de la música, el ball i la complicitat compartida a la barra d'un bar. És la taverna del vell mercant i ens la canten els cremats.

0: En el dia d'avui, en aquest espai de col·leccionisme, us ho hem anunciat en començar, parlaríem d'un museu ben curiós, que és el Museu del Gat de Budapest. Ens acompanya, com és habitual, la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, Montserrat Cavarroques. Benvinguda, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: Feies amb el cap així, acotaves dient sí.
1: Ja, perquè jo també, a mi m'agraden tots els animals menys les serps, però els gats són la meva debilitat. M'encanten.
0: Doncs mira que posa, diu, un museo muy especial donde las obras de arte sedosas, suaves y un poco peludas se acurrucan al visitante para recibir con cariño. Es eso lo que nos espera en el Museo de Gatos de Budapest.
1: Sí, anem a Budapest. Que ara, com que anem de cara a l'estiu, hi podem
0: clar,
1: anar.
0: Has dit allò, doncs escolta'm, no ens posem allò fronteres.
1: No. De fet, és un museu per amants de gats, evidentment, vale? I es podran veure, a més, de com tu has dit, que per allà purulen els gats, vull dir, tenen una sèrie de gats macos, d'angora i així, molt macos per allà. Es poden veure diferents sales. Per exemple, hi ha una sala que són Gats del Món, on es podrà veure una gamma d'obres d'art contemporànies i antigues, i es podrà fer una divertida foto amb un muro egipte que té gats, diguéssim, uh-huh. Perquè els egipcis i els japonesos han sigut sempre molt amants dels gats. En una altra sala es pot veure una col·lecció de porcellana, una exquisita col·lecció que és un tresor pels amants del gat i marques molt, molt Limoges, molt conegudes.
0: Uh-huh.
1: Vale? Després també tenim la sala de la jungla, que aquest espai cobra vida i informa sobre característiques biològiques de diverses races de felins a través d'una pel·lícula interactiva. On amb una tablet, que per cert a l'entrada et donen una tablet,
0: sí.
1: Perquè puguis interactuar amb ella, i amb aquesta pel·lícula, per exemple, pots fer preguntes a través de la tablet i te contesten. En una altra sala podem veure el significat cultural i històric que té el gat. El museu destaca la importància cultural dels gats en diverses societats i l'adoració als gats en l'antic Egipte i en el Japó, inclús actualment. Després hi ha experiències interactives i un qüestionari on amb la tablet, si el completes amb èxit a l'acabar el recorregut, que el recorregut és d'una hora i mitja,
0: uh-huh.
1: et guanyes un petit record de gats. Te la donen. La visita, evidentment, acaba amb una petita botiga on pots comprar un record. I també el que et donen quan arribes és una beguda calent, que és un regal que et donen amb l'entrada perquè puguis passar l'hora i mitja que estaràs allà dintre mirant totes les obres que hi ha.
0: Uh-huh.
1: Jo crec que pot
0: ser... és ben curiós, eh?
1: Pues tu curiós per veure, no? Uh-huh. I si més no, jo no... A veure,
0: si no teniu al·lèrgia als gats, que hi ha persones que en tenen...
1: A veure, hi ha al·lèrgia. Persones que en tenen, però també et dic una cosa, hi ha maneres de tractar l'al·lèrgia dels gats, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, no no necessàriament té que ser amb estaminos ni amb coses d'aquestes. T'ho dic perquè hi ha un estudi que ara ha sortit, com que jo estic ficada amb això de les colònies...
0: Els animalets, sí.
1: S'està provant amb vària gent que era superal·lèrgica, inclús que li sortia ronxes i esquís, i que està donant bastant bon resultat.
0: Uh-huh. Bé.
1: Vull dir, no sé, i jo, per exemple, a casa meva sempre hem tingut gat, i el meu segon fill és al·lèrgic. I sí que en el seu moment tenia que prendre estaminos, perquè pel nas, més que res, el nas li rejava el nas, i així, però al cap del temps això li va anar passant i ja va deixar de prendre coses i es devia acostumar al cos o el que sigui,
0: sí,
1: i sempre
0: es va crear,
1: han tingut gats, també.
0: Està bé.
1: Vull dir, però sí que hi ha coses. Però si més no, jo sé que ja no hi aniré aquí a veure'l, però m'agradaria veure'l. Ha de ser curiós. Entre que pots estar per allà veient totes les figures, els dibuixos, els escrits, hi ha una petita biblioteca també, doncs... A més, doncs per allà tens els gats porulant per allà, hi ha un lloc on també pots sentar a prendre alguna cosa, que també hi ha gats, com si fos un cafè com el que hi ha a Barcelona.

0: de Dèria per l'Antic Egipte. I a l'Antic Egipte és veritat que hi havia una adoració als gats molt, molt, molt ferma. Es troben en les escritures, es troben en els gravats, es troben en les tombes, es troben a molts puestos. Els gats eren... Bueno, i es veu que encara ara els gats a l'Egipte no es maten, ni es toquen, ni es fan mal. I al Japó també hi ha una gran adoració. El que sí que és veritat, que al Japó els gats del Japó solen ser de races més maques. A l'Egipte són més comuns. Vale? I al Japó, quan veus alguna cosa del Japó, solen ser races
1: més maques. De fet, diuen que és un dels animalons que té com un altre sentit, no? Que percep allò segons quines coses. Hi ha moltes històries d'aquestes de gats.
0: Bueno, la veritat és que, igual que gossos, que moltes vegades senten si estàs malament, si estàs bé, si estàs... els gats també tenen un sentit, vull dir, no sé, són molt intuïtius, sí que són molt individualistes, però també són molt toca collons quan volen carícies i volen coses, quan volen que els toquis, que els deixen.
1: Que sapigueu, jo acabo d'entrar jo a la pàgina web del museu, que també podeu entrar i tafanejar.
0: Val 11 euros, que... veig, i la visita d'una hora i mitja.
1: Jo el que veig és que hi ha unes normes.
0: Ah, no m'he
1: fixat. Com per exemple... No pots anar amb gossos.
0: No, clar, evidentment, home.
1: És obligatori canviar-se a les sabatilles que portis al calçat?
0: Bueno, jo vaig veure que... Jo el que vaig llegir és que et donen per posar-te un... Saps això? Com
1: diu, hi ha disponibles en aquí, però també te pots emportar les teves, si vols.
0: Ah, vale.
1: Després, s'ha de desinfectar les mans.
0: Sí.
1: Després, has de vigilar allà on trepitges,
0: Clar, per no trobar-te cap gat.
1: Després, que si t'apropes amb un gat que està així dormit, ho has de fer doncs, de forma suau i en silenci. Després, no espantar els animals, evitar els moviments bruscos, no cridar ni parlar massa alt. També, si tens els gats allò posats a sobre... que és recomanable que portis pantalons llargs, no fos cas allò que t'emportessis una petita esgarrapada, i diu que els gats que viuen en aquest museu són dòcils, amicables, i que, però que acaronar-los doncs, queda sota la responsabilitat de cadascú.
0: Ja. Jo el que sí que vaig llegir, no havia llegit això, però sí que vaig llegir, és que tots els gats que estan aquí estan veterinàriament controlats, i que sí que intenten de que no els hi entri cap malaltia de fora. Per això deuen ser potser aquestes normes, no?
1: Tenim allò el Dulce, la Jazmín, la Mona Lisa, la Maya... Sí. Cadascú té el seu nom, està bé.
0: Vull dir, bueno, és maco. A veure, i...
1: És molt curiós, Montserrat.
0: Sí, és curiós i més que res, si a més veus coses i a més t'agraden els gats, doncs pues entres. El que sigui al·lèrgic, que no hi entri. Hi ha gats de peluig, també vaig veure, hi ha gats de tota manera, n'hi han de pintats i pintats per d'allò cèlebres. Després hi ha una sèrie de llibres que t'expliquen amb quadres que tenim molt coneguts. Ara jo posaré un, per exemple, però no sé si hi ha gat, Per exemple, les Menines, que sé que hi ha un gos, però no sé si hi ha un gat, també. Doncs t'explica, mira, aquí, en aquest raconer, hi havia un gat. En aquest altre, que és tan conegut tal i qual, en aquí hi ha un gat. T'explica on pots trobar el gat en aquests quadres que són tan famosos i que en el gat no l'havíem distinguit.
1: No, està bé, és curiós.
0: És curiós de saber també aquestes coses, no? De saber, doncs mira, no sabia que aquí hi havia
1: Estava pensant, igual que la Montserrat ens ho ha explicat infinitat de vegades, que en veia, doncs, col·lecciona mussols, segur que hi ha col·leccionistes,
0: segur.
1: No? De figuretes de gats, de penjolls de gats,
0: segur,
1: no? Hi ha arracades de gats.
0: A veure, segur, igual que hi ha gent que col·lecciona tortugues o que col·lecciona conellets, doncs els gats també són molt col·leccionables, no? La meva filla fa col·lecció, però de llibres, on siguin dedicats als gats, diguéssim, comptes de gats, sobretot en té, com que ha anat al Japó un parell de vegades, molts de japonesos en té traduïts, però molts de
1: japonesos.
0: Els escriptors japonesos en treuen bastants de llibres relacionats amb gats.
1: Doncs si

0: Teniu l'oportunitat aquest estiu o quan sigui d'anar a Budapest, que és una destinació, a més, en consta que fantàstica, que és una ciutat molt maca, que sapigueu que hi ha aquest museu, que a més veig que obre de dilluns a diumenge,
1: sí,
0: tots els dies.
1: Tots els dies, doncs, 11 euros la visita, i la visita dura una hora, 50, o sigui, quasi 2 hores.
0: Molt bé, doncs si teniu una estoneta, no sé, si aneu a l'estiu i fa molta calor, doncs és un bon refugi també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè sempre allà estareu més
0: fresquets,
1: més a l'ombra, com dic jo, no? I si més no. I el que sí us podria dir és el que podrem veure aquest cap de setmana.
0: Som-hi, hi ha coses? O
1: sí,
0: com estem a la vora de Sant Joan, no hi ha tanta?
1: Encara tenim un parell de setmanes que hi ha un parell de coses. El dia 20... que em sembla que és dissabte.
0: Sí, el dissabte, dia 20.
1: Mercat Antic Brocant, el passeig Canadell de Calella de Palafrugell, tot al matí. Vale? El dia 20 també, antiguitats i segona mà a la plaça del Mercat a Vilanova del Camí, també al matí. I llavors us parlaré d'una exposició que fan fora d'aquí, però que comença avui, s'inaugura avui fins al dia 30.
0: M'ha comentat la... No?
1: Que ens ho va passar la Federació de Col·leccionisme, ens va passar un petit vídeo, i la veritat està molt bé, s'han unit uns 20-22 col·leccionistes que fan col·leccions de diferents coses, però que són uns fanàtics de Gaudí, i el que fan és de Gaudí, vale? I han fet una exposició que es diu Centenari Gaudí, de l'Antoni Gaudí, Centenari Antoni Gaudí, al carrer Torre Miranda, número 6 de Miranda d'Ebro. Hi han segells, hi han bitllets, hi han etiquetes de vi, hi han calendaris, hi han màquines de treure punta, hi han llapissos, targetes de telèfon, caixes de puro, pues de guitarra, ajedrez, hi han armes blanques, hi han punyals amb d'allò de Gaudí, coets, cotxets petits, clouers, etc. Cada col·leccionista ha portat una part de la seva col·lecció dedicada a Gaudí. I la veritat és que era molt curiós. El vídeo que ens van passar era curtet, però era molt curiós.
0: Sí, sí.
1: Ja el teníem muntat, ens el van passar abans d'ahir, i ja el teníem muntat per la inauguració avui.
0: S'inaugura
1: o sigui
0: avui i es
1: Gaudí
0: pot veure
1: no fins... aquí, fins al dia 30, del 16 al 30.
0: Molt bé. No, diu la Montserrat, Gaudí no és només d'aquí, no, no?
1: Gaudí
0: és internacional, universal,
1: sí.
0: Exacte.
1: Però
0: no?
1: Que vull dir que gent que de fora d'aquí també hi té dèria per fer coses de d'ell, no?
0: És que abans ho comentàvem, que era un geni, realment,
1: sí,
0: avançat
1: sí,
0: per la seva època.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè, a veure, el que va projectar era totalment diferent a allò de l'època, amb coses molt vanguardistes que no...
0: Clar, a més, si visites allò, fins i tot edificacions fetes per en Gaudí, doncs veus els sistemes de calefacció o de ventilació, eren...
1: Bueno, a veure,
0: era un enginy...
1: És que, a més, era tot pensat.
0: Uh-huh.
1: Perquè els radiadors de calefacció eren gaudinians, les làmperes eren a la forma... Era el que ell ho muntava tot.
0: Sí, sí.
1: Tot. Uh-huh. Els enxufe, tot.
0: Uh-huh.
1: I llavors, a veure, jo he vist tot el de Barcelona, he vist el Capriccio, la casa Botine, i la veritat és que... És molt maco. I té coses que ara anem molt adelantats, però en aquella època no era tan adelantats. I ell treia unes coses que no s'imaginaven que es poguessin fer.
0: Uh-huh.
1: Vale.
0: Doncs ja que la Montserrat ens ha dit si voleu podeu anar a Budapest, doncs si no podeu anar a Budapest, Miranda d'Ebro la tenim més a la vora.
1: Sí, home.
0: No? Amb 5 hores, una cosa així per autopista,
1: sí.
0: Jo crec que ens podem apropar.
1: I a vegades
0: apropar.
1: Si aneu a algun puesto que aneu de pas, pues us pareu un dia allà, feu nit allà, i veieu aquesta
0: exposició.
1: Vull dir, està bé. La llàstima és que duri poc, tindria potser que durar més.
0: Una miqueta més, bueno,
1: però
0: potser
1: bueno.
0: Allò si té molt bona acollida, igual l'allarguen, no?
1: Igual,
0: ja
1: sí,
0: us
1: no
0: ho comunicaran
1: de moment,
0: des de la federació.
1: Els programes i tot que han fet, que els programes estan molt macos, eh?
0: També.
1: Sí, ens van passar la foto d'un programa, estan molt macos i tal, i la veritat és que, bueno, que està bé. Dius que, bueno, que el mes que ve i a l'altre no tindrem mercadet, Ja us parlarem a primers de juliol de lo que farem a l'estiu.
0: I que la setmana vinent...
1: La setmana vinent parlarem de col·lecció de vestits de núvia. Sí.
0: Nen de casament.
1: Sí. I, però, bueno, que si voleu saber alguna cosa nostra, que coleccionistasmolleta@hotmail.com, que us contestarem el que vulgueu.
0: Que estan actius, eh? Que podeu enviar jo en aquest
1: correu. Anem mirant el correu per saber el que...
0: Si hi ha alguna cosa.
1: Vull dir que... I la setmana que ve, això, anirem de casament.
0: Vestits de núvia, mare meva, col·lecció de vestits de núvia.
1: Aquí sí que es necessita lloc.
0: Sí, i tant. Ho deixem fins la setmana vinent,
1: pues
0: Montserrat, que vagi bé.
1: Doncs la setmana vinent.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Demà tornarem amb més propostes. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Si ahir els explicàvem a l'informatiu que Junts per Catalunya Mollet i la regidoria de Benestar Animal s'havien de reunir per parlar de la proposta de crear zones d'ús compartit per a gossos en diferents espais verds de la ciutat, doncs bé, la trobada ja s'ha celebrat i les dues parts n'han fet una valoració positiva. En declaracions a Ràdio Mollet, la regidora de Benestar Animal, Encarna Ortiz, ha valorat positivament la reunió. Segons ha explicat, ha estat una trobada que ha anat molt bé i ha destacat que les dues parts comparteixen plantejaments similars sobre la necessitat de millorar els espais destinats als animals de companyia. Ortiz ha assegurat que, malgrat que la proposta requerirà estudi i treball tècnic abans de poder-la concretar, el govern municipal no tanca la porta a incorporar aquest model a la ciutat. La regidora ha remarcat que hi ha coincidència en diversos aspectes d'aquesta iniciativa i que ara caldrà analitzar-ne la viabilitat i els possibles emplaçaments.
1: I bé, m'he pogut reunir amb ella, hem tractat aquest tema, hi ha una veïna ja ens ho va traslladar doncs, ara ja fa uns mesos, uns bastants mesos, i bé, molt bé, la reunió molt bé, a Talana teníem postures, la veritat és que bastant semblant, continuarem treballant en si és viable o no fer aquestes zones a la nostra ciutat, no tanquem portes, però no descartem les peticions, les propostes de la ciutadania s'escolten i ara doncs treballarem conjuntament doncs per veure doncs si és viable o no i bueno, en això estem.
0: La proposta presentada per Junts planteja habilitar espais on els gossos puguin anar sense corretja en horaris determinats, entre els espais que la formació considera adequats hi ha el parc de l'Aplanellador, així com altres ubicacions com el parc de Calestrada o algun espai de la ronda dels Pinatons. I ara canviem de tema i us comentem que l'Ajuntament de Mollet ha intensificat els treballs de neteja i desbrossament dels solars de titularitat municipal amb l'objectiu de prevenir el risc d'incendis. En paral·lel, s'ha requerit a 13 propietaris de solars privats perquè procedeixin a la seva neteja i manteniment. Davant el risc d'incendi derivat de les altes temperatures durant els mesos d'estiu, el consistori ha iniciat diverses actuacions de desbrossament i reforç del manteniment de l'espai públic. Aquestes tasques se centren especialment a l'eliminació d'herbes a les juntes dels paviments, així com la retirada d'herbes seques o que sobresurten dels escocells. A més, també s'ha posat en marxa una campanya informativa adreçada als propietaris de solars privats per recordar-los la seva obligació de mantenir aquest espai en condicions adequades d'higiene i de seguretat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
4: Rock and Classics amb Esteve Llop.
6: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
7: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
8: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
9: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
10: Sí, també és un curt documental. Tots dos, de fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
11: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
12: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Molt bon dia, oients de Som Terra. Una de les tasques que fem a les escoles agràries és la d'acompanyament als joves que es volen instal·lar com a pagesos autònoms en una explotació agrària i que demanen una ajuda com a jove agricultor per a fer-ho. Aquests joves han de complir uns requisits mínims que els demana el Departament d'Agricultura per respondre a la normativa europea d'ajuts a l'agricultura. Un d'aquests requisits és la realització d'unes hores de formació. Aquestes hores a les escoles es tradueixen en el que nosaltres anomenem un itinerari formatiu, que no és res més que una llista de cursos que han de realitzar al llarg de 2 anys aproximadament. Avui justament hem fet la xerrada inicial amb els joves que s'incorporen enguany i que a la comarca del Segrià acostumen a ser uns 30, entre 30 i 40. Avui els hem explicat quin és el procés que han de seguir durant aquest període formatiu, quines són les seves opcions formatives, en quins llocs ho poden fer, quins terminis tenen i quin serà el seu tutor durant aquests 2 anys i escaig. Ens hi han ajudat els tècnics de l'Oficina Comarcal del Segrià, que els expliquen tota la part de gestió documental, els requisits i la part econòmica. Ara, a continuació, els tutors comencem les entrevistes individuals per recollir tota la informació i preparar un bon itinerari formatiu a la mida de cada jove. A la tardor, quan rebin la confirmació de l'ajut, ja tindran també aquesta llista de formacions i podran començar a treballar. Esperem que sigui una bona fornada i que acabin els seus cursos amb diligència. Feina feta no fa mai nosa. Fins a la pròxima.
0: La teva ràdio local és Territori. Som Terra, som Territori.
3: La Teresa Lloret, ella és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsos Llac, i avui recuperem aquella conversa perquè ens va explicar, Teresa Lloret, que estàs a punt, o que faríeu doncs uns premis, que entregaríeu uns premis, i avui volem parlar d'aquests. Benvinguda, com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me novament. Molt bé.
3: Amb moltes ganes que ens expliquis com premiareu el talent femení i en el món del sector porcí.
4: Sí, exactament. Mira, ens vam adonar que moltes de les granges que tenim, si bé al capdavant, el titular, sovint són homes que estan com a titulars a les granges, sí que és veritat que hi ha moltes dones que estan fent molta feina i molt ben feta, no? I que estan impulsant temes nous a les granges, projectes nous, de millores, d'innovació, etc. Llavors, vam decidir convocar uns premis que reconeguessin aquest talent femení en aquesta edició, d'acord? És a dir, és una convocatòria que es diu Premis Emprèn Porc, val? Uh-huh. És una convocatòria que volem que tingui continuïtat, que no només finalitzi aquest any, sinó que anualment l'anem reobrint, però sí que en aquesta edició volem fer èmfasi en les dones, no? En visibilitzar totes aquelles dones que estan treballant al sector ramader, al sector porcí concretament, perquè és el nostre sector principal d'activitat, i per tant la idea és visibilitzar-les, reconèixer-les i posar en valor el lideratge de les dones en aquest sector, no? Perquè realment estan fent molt bona feina de desenvolupament i estan professionalitzant molt el sector porcí. Llavors, per això vam fer aquesta convocatòria aquest any centrada en les dones.
3: Perquè des de Pinsos ja tireu endavant doncs, aquests premis, aquests guardons al talent femení del sector porcí. Per què? Quina és la filosofia que hi ha al darrere?
4: Mira, des de IAC ja fa forces anys que estem treballant en temes de sostenibilitat social, eh? No només ambiental i sostenibilitat econòmica, sinó que en molts temes de responsabilitat social ja fa forces anys que hi treballem, no? Llavors, tota aquesta funció que es fa des del territori i en el suport a les persones que en formen part, de desenvolupament professional, d'arrelament territorial, de formació, d'ocupabilitat, creiem que és una aposta integral, no? Per assentar persones al territori, per contribuir al seu desenvolupament, per fomentar la participació activa. Llavors, per això, amb aquests premis, vam pensar que era una bona iniciativa per seguir amb aquesta idea i consolidar aquesta línia que vam iniciar, no? Llavors, contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè moltes vegades està vist que allà on hi ha granges hi ha generació d'activitat, hi ha persones que es poden quedar a treballar, hi ha famílies que no han de marxar d'aquell territori, sinó que es guanyen la vida i el que fan és ajudar a desenvolupar, doncs perquè generen ocupació, tant directa com indirecta. I, per tant, creiem que era una bona aposta seguir en aquesta línia i reforçar-la. Per això vam decidir convocar aquests premis.
3: Uh-huh. Per tant, entenem que els premis Emprèn Porc, que aquesta és la primera edició, aquest any premiaran el talent femení i altres anys podem premiar altres coses.
4: Altres temes, com l'emprenedoria amb un col·lectiu de joves específic, o un tema de benestar animal que considerem oportú, o algun tema ambiental o de dejeccions. No? Hi ha molts temes que tenim com a reptes en el sector porcí per anar millorant, treballant i desenvolupant, i per tant hi ha marge per anar fomentant i incentivant les actuacions que anem considerant pertinents anualment. Aquest any estem centrat en dones, però l'any que ve ja veurem en funció del moment que visquem. Sí.
3: Recordo que quan vas estar ara fa unes setmanes, Teresa, per explicar, no?, qui sou i com funcioneu com a integradora, penso ja que tot el que havíeu fet amb sostenibilitat, que era molt, recordo també que ens explicaves que les dones que estan en el món del porcí treballen diferent i en alguns moments amb una sensibilitat especial, sobretot en aquelles granges de mares. És així?
4: Sí. És així. Sí. Bé, les dones el que veiem és que moltes vegades tot el tema de sistematització de la documentació, d'organització, això ho porten molt bé, i en el moment en què estem, en què tota la part administrativa se li dona molt pes, amb registres de... amb tots els registres que són necessaris a les granges, de plans, de... ho porten molt bé, i a part d'això, és veritat que en el dia a dia del maneig, no? En el maneig dels porcs, sobretot a les granges de mares, moltes vegades trobem que a la secció de parideres hi ha dones al capdavant, no? Perquè sí que és veritat que el tracte és diferent, no? Les verres, les mares, quan estan en el moment d'això, pròxim al part, doncs necessiten un tracte específic, han d'estar tranquil·les, han de no sé què. Llavors, després, un cop han parit, tot el tema de la lactància i de l'alletament, també es necessiten, no?, unes condicions específiques, has d'estar al cas no?, de si algun garrí es queda enrere, posar-la amb una altra mare, o si d'una no té prou de llet, no?, estimular tota la llet, vigilar el part, i això... està vist que hi ha una majoria de dones. Sí que és veritat que no hi ha dades, jo crec que no hi ha cap estudi que ens pugui avalar una miqueta aquesta evidència, no? Encara, segur que en sortiran alguns, però sí que ho veiem en el dia a dia a les nostres granges integrades i a les pròpies.
3: Doncs explica'ns qui es pot presentar aquests premis i com es desenvoluparan, perquè en realitat no hi ha quatre categories, dues categories i quatre guardons, amb una dotació econòmica també important, a part del reconeixement. Com funcionaran? Quina és la lletra més petita o gran?
4: Mira, es poden presentar a la candidatura persones físiques o jurídiques que hi hagi una dona al capdavant, que compleixin els requisits de que siguin dones majors de 18 anys, procedents de qualsevol comarca de Catalunya. En vam delimitar unes quantes que són més el nostre àmbit d'actuació, que tinguin l'activitat desenvolupada a Catalunya, que sigui un projecte vinculat directament amb el sector porcí i que es compleixi la normativa vigent en matèria de sanitat ambiental i de benestar animal. Llavors, hi ha dues categories. La categoria A, que siguin ja projectes implantats i en funcionament, que tinguin un mínim de 6 mesos ja funcionant. Val? Aquesta categoria està dotada amb un premi de 3.000 euros i en reservem un excessi de 500, també, per si es considera oportú. I llavors hi ha la categoria B, que fa referència a projectes que estiguin dissenyats però poden estar pendents de desenvolupar aquests. També pensant, per exemple, en persones universitàries que hagin fet un treball de final de grau o en un cicle superior que hagin fet un treball de final de cicle o un màster, que no estigui en funcionament però que realment hagin promogut alguna innovació o algun tema específic. En aquest cas, el premi, la dotació econòmica són 1.000 euros i també hi ha un accèssit de 500.
3: Fantàstic. Per tant, no tenen per què ser persones, en aquest cas, no, ramaderes, que estiguin integrades a Pinsos Llach.
4: No és un requisit,
3: d'acord.
4: No és un requisit, perquè justament el que volem doncs, és donar-nos a conèixer i donar l'oportunitat a tothom, perquè l'objecte és això, és visibilitzar aquests projectes liderats per dones, més enllà de que estiguin integrats en IAC o no. Reconeixerem pues, això, que la proposta estigui implantada i premiarem les que tinguin un major impacte demostrat o potenciant en el cas de la categoria A, pues, la capacitat d'innovació en el procés, la contribució al desenvolupament econòmic i social del territori, que s'hagi fomentat ocupabilitat, que hagi millorat d'alguna manera la qualitat de vida de les persones, que hagis enfortit en un tema determinat el territori rural, que hagis millorat alguna cosa de gestió ambiental, de benestar animal. Vull dir que és molt obert. Alguna millora que hagis identificat que hagis introduït en aquest projecte teu.
3: Clar, és la primera edició, per tant, aquí, i a més, no només és la primera edició dels Premis Emprèn Porc, jo crec que és la primera edició que es premien dones ramaderes. O sigui que...
4: Sí.
3: És tot molt pioner, Teresa. Què espereu?
4: Home, estem una mica a l'expectativa, no? A veure la quantitat, ja ens han dit, ja sabem diverses, no?, que tenen ganes de presentar-se, però realment animem a tothom a que ho pugui fer, no? A vegades tinc la sensació que no creiem que pugui ser tan interessant, no?, el que hem fet, o no creiem que tingui tant valor, no? I segur que s'han fet millores a les granges i s'han fet coses que val la pena explicar i posar de relleu, no? I en tot cas que això no sigui un fre, no? Que ningú consideri que el seu no és prou bo, que es presenti i amb el jurat que hi hagi, doncs ja es decidirà.
3: Com es poden presentar les candidatures? És a dir, a banda de ser dones majors de 18 anys amb projectes vinculats directament al sector porcí i desenvolupats a Catalunya...
4: Hi ha la web www.emprenporc.com, emprenporc.com, i allà hi ha tant les bases de la convocatòria com el formulari d'inscripció. Simplement han d'omplir el formulari i presentar una memòria del projecte, vale? Que sigui, ha de ser breu, màxim 5 pàgines, que descrigui el projecte i el seu propòsit, els objectius i les necessitats que aborda, quins resultats es preveuen i quin impacte creu que tindran. Si volen presentar un vídeo també ho poden fer per il·lustrar una miqueta o fotografies per posar imatges una mica per complementar aquesta memòria i ja està, no hi ha més, hi ha els requeriments aquí a la pàgina web, però és senzill a l'hora de presentar-ho.
3: D'acord, fantàstic. I terminis, perquè això també té una data de caducitat, perquè hi ha un dia que és l'entrega dels premis. Com anirà això?
4: Sí. La data límit és el 15 de juliol. El 15 de juliol. Això ho vam obrir cap a l'1 de juny, vam fer la presentació la setmana passada i vam donar aquest termini de 15 de juliol perquè llavors nosaltres ho puguem enviar al jurat, enviar totes les propostes i hi hagi un cert temps perquè la puguin valorar. Llavors, al setembre, la idea és que es pugui organitzar una gala per fer el lliurament d'aquests premis i fer-ne la difusió que toca, no? Que sí que tenim ganes de fer-ne difusió de tot el que s'hagi presentat, els premiats, evidentment, però els no premiats també. Tenim ganes de fer-ne difusió per posar en valor justament que s'estan posant en marxa moltes iniciatives interessants, que estan liderades, en aquest cas, per dones, i animar una miqueta a tothom a que pugui tenir aquesta oportunitat de visibilitzar el que fa.
3: D'acord. I quan serà l'entrega?
4: L'entrega no hi ha encara una data, però sí que sabem que serà a finals de setembre.
3: Val, d'acord.
4: Cap a finals de setembre, un dia pues, a la tarda vespre. Sí, passat l'estiu, sí. Justament agafem aquest termini d'una quinzena de juliol. L'agost és força inhàbil i el setembre per acabar de lligar-ho i llavors ja ho farem públic i donarem una data de gala.
3: Doncs Teresa Lloret, va, anima a les dones ramaderes que diguin, no, jo sóc molt petita, no cal que m'hi presenti, a que ho facin.
4: A que ho facin, totalment. Nosaltres quan vam fer el Dia de la Dona, vam fer ja així un muntatge en vídeo de totes les dones, bueno, potser no totes, però la gran majoria que els hi va venir de gust, vam fer un muntatge de vídeo per, bueno, una mica per homenatjar i posar cara, no?, aquest munt de dones que sí que estan treballant moltes vegades en silenci des d'àmbits molt privats i de les de la discreció, no?, de granges petites, en molts llocs petits, com aquella frase que diu que això, molta gent petita en molts llocs petits faran coses petites que canviaran el món, no? I així ho entenem nosaltres. Les granges sempre es treballa des de llocs amagadets, recòndits, des del silenci, però s'estan fent una gran feina. És un sector capdavanter al nostre país, amb un alt nivell d'exportació, i per tant tots hem de tenir la consciència que tothom qui està treballant en el sector por si està contribuint a alimentar persones d'arreu del món, no? I per tant és posar en valor aquesta tasca i visibilitzar-la i una mica prendre orgull del que estem fent, no? Perquè estem contribuint a això, a alimentar persones de tot el món.
3: Teresa Lloret, gràcies per ser-hi. Recordem que és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsociac. Enhorabona, francament.
4: Gràcies, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de donar a conèixer aquesta iniciativa.
0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
1: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
5: El proper 20 de juny, Esterri d'Àneu celebra la tradicional Fira de Sant Joan. Durant tot el dia, el carrer Major de la Vila s'omplirà de parades, artesania, productes del territori, de proximitat i molt bon ambient. Una oportunitat perfecta per passejar, descobrir els sabors i les tradicions del Pirineu i gaudir d'una jornada per a tota la família. Aquest 20 de juny us esperem a la Fira de Sant Joan d'Esterri d'Àneu.
1: El món rural és ben viu i t'espera. Som terra, som territori.
0: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.
1: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
3: Rocío López, benvinguda de nou.
6: Hola, bon dia, Pili.
3: Continuem parlant dels haikus, continuem aprenent dels haikus. Avui parlem de la disciplina.
6: Sí, senyora, una mica sí. Perquè com que ja vam parlar o comentar a l'anterior programa, hem de practicar el haiku amb certa disciplina, per no caure en la seva banalització, que és de lo que vam parlar la setmana anterior. I tot i que algun poema pot suggerir un exercici de poesia automàtica per la seva forma de facilitat, diguéssim, d'execució, la seva forma del haiku és prou estricta com per no admetre aquesta possibilitat. O sigui, ha de ser un tercet amb dos pentasíl·labs i un heptasíl·lab, un kigo i un kiregi. L'emoció ha d'estar, l'ensinistrament de la ment ha d'estar, ha de ser-hi també. I el haiku exigeix la disciplina de la ment com qui medita. La ment ha d'estar lliure de pensaments. I al igual que la meditació no és jaure i pensar en les musaranyes, fer un haiku no és rendir-se a la inspiració i veure què hi surt. Vinga, ala, a veure què raige. No, no, no, no, no, s'ha de madurar. Hem d'aconseguir l'equilibri entre l'emoció de l'instant, l'emoció que hem sentit d'allò que hem vist, que ens ha provocat aquesta emoció, i la seva formalització en poema. S'ha d'aconseguir aquest equilibri.
3: Que difícil és.
6: Molt, però bueno, com que tenim tota la vida per aprendre, malosirà, no? d'aquesta manera, per veure una mica, no?, com s'ha de... S'ha de fer, porto uns quants haikus.
3: Vinga.
6: Que per explicar una mica. Un és de la Montse Rubinat, que ja hem parlat d'ella la setmana passada, que és aquella que protegia tant la mètrica, no? I diu així: herbes eixutes, despunten secs els arbres, anel de pluja. No? Ella és una persona que ja vam dir, rigorosa amb lo de la mètrica, és rigorosa en la rima i és rigorosa pues, en la profunditat aquesta i en estar-se pensant quines paraules i de quina manera les ha de posar, no? Després llegirem un altre. Buidat del tot, el vell cargol de mar s'omple de veus. Aquest, sin embargo, és de Santa Eulàlia, és preciós i, sin embargo, no conserve la mètrica, no passa res, no? Vull dir, nosaltres no som aquí qui criticarà ni que parlarà de res. Aquest senyor dona per no aplicar aquest sentit de la... És 4-6-4, no afegeix aquesta síl·laba de més. Uh-huh. Ja parlarem d'això. Però, sin embargo, no deixa de ser un haiku preciós, no? Per això llegirem de diferents perquè vegueu que tot està bé si està bé, no? Hi ha un altre que és una traducció, perquè també veiem que les traduccions, clar, no s'adapten bé després, no s'adapten bé a la sil·labació del nostre idioma. Per exemple, aquest del Kikaku, que és: davant el plugim d'estiu, aquí fora, una dona en solitari. Aquí ben bé és al revés, no? Hi ha més aviat dos de set, sí, i un de cinc que no pas... Mm. Però, bueno, és molt difícil amb una traducció de que es pugui coincidir. Però hi ha persones, com hi ha traductors, com el traductor que va traduir aquest poema que llegirem ara del Kawaguchi Tiichi, que sí que ho ha aconseguit, ha fet de més i de menys perquè pugui adaptar-se. Claro, són una passada de traductors.
7: No posen el Google Translate, ho fan.
6: No, i han de ser, a més, bons haijins.
7: Clar.
6: Perquè puguin entendre també el significat i encara que canvien alguna paraula o canvien alguna cosa, doni el mateix significat que donava el seu original, no?
7: A veure...
6: Com la trobada amb un amic, se'n va a la primavera. Aquest senyor, ja heu vist, que sí que ha aconseguit 5 síl·labes, 7 síl·labes i 5 síl·labes en català, quan vés a saber
7: com
6: estaria
7: en
6: japonès, no? Pues es procura fer-ho d'aquesta manera perquè procuren ser fidels també a la mètrica i a l'essència del haiku. Sí?
7: Doncs avui hem parlat de la disciplina i de la mètrica en parlem en el proper podcast.
6: Sí, farem una mica d'aclariment, perquè com que sempre estem parlant de la mètrica i de tal i que qual, i al final, pues, bueno, s'ha d'aclarir una mica alguna cosa. Sí, farem així. Vinga, Pili, fins la setmana que ve.
7: Adéu.
6: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, Ribera d'Ebre, un projecte compartit amb San Fernando de Henares, que és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquest tipus. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, la candidatura catalana reuneix totes les condicions per ser una de les escollides i destaca la importància del projecte.
2: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà l'Ajuntament encarir 24 euros amb la seva part de la taxa. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que han presentat els tres partits. Escoltem Jordi Valls, quartinent d'alcaldia i responsable de turisme a Barcelona.
3: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
1: I sense deixar Barcelona, un total de 3.307 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es trobaven a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, a la Comissió de Drets de l'Ajuntament. Ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i alertat de la cronificació d'aquesta situació en un 76% dels casos. I la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinaran el litoral tarragoní a diari. Lia Cali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 seran estrenes.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

Una setmana més torna a la sintonia de Ràdio Mollet, el programa Aquell Any. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem el programa i rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Ho fem amb la música de Natalie Imbruglia. Thor és una cançó originalment gravada per la banda nord-americana de rock alternatiu Snarwap. La cantant australiana britànica Natalie Imbruglia va fer un cover de la cançó en el seu àlbum debut d'estudi, Left of the Midley. La versió d'Imbruglia es va convertir en un èxit mundial. Va aconseguir la segona posició del seu natal a Austràlia i va aconseguir el número 1 a Bèlgica, Suècia, Dinamarca, Espanya, Canadà i el Hot 100 Airplay durant 11 setmanes. Escoltem a Natalie Imbruglia, Thor.

Mi Tierra és el títol del tercer àlbum d'estudi en solitari i primer realitzat en espanyol, gravat per la cantautora cubana nord-americana Gloria Estefan. Va ser llançat al mercat sota el segell discogràfic d'Epic Records. És l'àlbum debut totalment en aquest idioma de la cantant. Va vendre més de 13 milions de còpies a nivell mundial. Escoltem Mi Tierra, Gloria Estefan.

Have You Never Need Someone So Bad és una cançó de la banda anglesa de hard rock Def Leppard, del seu cinquè àlbum d'estudi, Adrenaline, del 1992. Als Estats Units, la cançó va assolir el número 7 de les llistes d'àlbums Rock Tracks i el número 12 del Billboard Hot 100, convertint-se en la cançó i en el senzill

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà pots escoltar i descarregar el programa sempre que vulguis. Sueños rotos va ser el títol del tercer senzill llançat pel grup espanyol La Quinta Estación, inclosa el tercer àlbum d'estudi El Mundo Se Equivoca, de 2006. El 2007 es va llançar el senzill a Mèxic, Espanya, Estats Units i Llatinoamèrica. Escoltem La Quinta Estación, Sueños rotos.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Human és una cançó de la cantant i compositora nord-americana Christina Perry. És del seu segon àlbum d'estudi, Heat or Her, del 2014. Va ser llançada com a primer senzill de l'àlbum. Human va rebre crítiques generalment positives i s'ha convertit en un èxit al top 10 adult pop als Estats Units, i així com la seva entrada al top 40 al Billboard Hot 100. Va certificar platí per RIA el juny del 2014. Escoltem Christina Perry, Human.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet invertirà més de 3 milions d'euros en la millora dels centres educatius públics de la ciutat fins al 2028. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028 i preveu millores en tots els centres públics molletans. El projecte estableix una planificació estable fins al 2028 amb una inversió municipal mínima de 600.000 euros anuals en obres, als quals s'hi afegeixen 150.000 euros cada any en treballs de pintura. En total, el conjunt d'actuacions permetrà destinar més de 3 milions d'euros a les escoles públiques del municipi, fruit de l'esforç, volíem dir, municipal, i del suport de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, Mireia Dionisio ha remarcat que invertir en educació és invertir en el futur de la ciutat i ha detallat que es tracta d'un pla a treballar conjuntament amb els equips directius dels centres.
1: A Mollet tenim molt clar una cosa, invertir en educació és invertir en el futur. Per això destinarem més de 3 milions d'euros fins a l'any 2028 per millorar les escoles públiques de la ciutat. I ho farem amb una actuació que s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028. Un pla que treballarem conjuntament any rere any amb els equips directius dels centres per prioritzar allò que realment necessiten. Aquest any ja hem tancat amb les direccions una inversió de més d'un milió d'euros.
0: Aquest pla tindrà un impacte en el conjunt de la xarxa educativa pública de la ciutat, formada per 10 escoles d'infantil i primària, 3 escoles bressols municipals, l'Escola Municipal de Música i Dansa, l'Escola d'Educació Especial Can Vila i l'Escola d'Adults. I ara canviem de tema i us informem que la Guàrdia Civil de Mollet ha identificat dues persones de la província de Barcelona com a presumptes autores d'una estafa relacionada amb la venda de material de construcció de segona mà per internet. La investigació es va iniciar després de la denúncia d'un veí de la província de Lleó que havia localitzat un anunci de tanques i vestides en una plataforma de compra-venda. Segons la investigació, després d'un primer contacte a través del portal, el suposat venedor va demanar continuar la conversa per una aplicació de missatgeria instantània i va sol·licitar el pagament anticipat del material. Un cop feta la transferència, la víctima va deixar de rebre resposta i va comprovar que havia estat bloquejada dels canals de comunicació. El rastre dels diners i l'anàlisi de les comunicacions va permetre als agents identificar dues persones presumptament implicades i els agents de la Guàrdia Civil de Mollet han instruït diligències per presumpte delicte d'estafa i la investigació continua oberta per esbrinar si hi podia haver més persones afectades. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Beautiful Girls és el senzill debut del músic nord-americà amb influències de reggae Sean Kingston, del seu àlbum de debut homònim. La cançó és sobre un noi suïcida davant el fracàs de la seva relació amb una noia bonica. Certes estacions de ràdio van emetre la versió censurada de la cançó, la qual substitueix la paraula suïcida per negació. Escoltem a Sean Kingston, Beautiful Girls. J.R. Sean Kingston.

Llamando a la Tierra forma part del tercer àlbum d'estudi de la banda M-Clan. És un dels èxits més grans del grup i es tracta d'una versió de la cançó Serenade del 1976 de la Steve Miller Band. Si bé M-Clan ha reconegut que per l'adaptació de la lletra al castellà es van inspirar més amb Space Oddity de David Bowie, va aconseguir el número 1 a les llistes d'èxit espanyoles. Escoltem el M-Clan, Llamando a la Tierra.

aquell any, el programa que t'acompanya al 96.3 de la FM, repassant èxits i números 1. I recordar-te, tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar i descarregar sempre que vulguis el programa. Until It Sleeps és una cançó i el primer senzill extret del disc Load, editat a l'any 1996 per Metallica. És fins ara la cançó que més salt ha arribat a les llistes de popularitat als Estats Units, després d'assolir el desè lloc del Billboard i el primer del Mainstream Rock Tracks. Escoltem a Metallica, Until It Sleeps.

Amiga mala suerte, de Los Secretos, es va gravar a Madrid entre el març i el maig de 1993. Cambio de planes va ser el darrer treball de Los Secretos, publicat en format LP. L'àlbum reflecteix un moment dolç de la trajectòria del grup. Álvaro Urquijo es consolida com a compositor i lletrista en temes com Amiga mala suerte. Escoltem Los Secretos.

El 96.3 de la FM t'acompanyem amb el programa aquell any. Per avui marxarem i ho farem amb Father Figure. És una cançó composta i interpretada pel cantant britànic George Michael i publicada per Epic Records el 1988. És una història de seducció aguda i sensual, de més de 5 minuts de durada i personificada la naturalesa sexual de la composició de George Michael, la qual va adoptar des dels darrers anys amb guant. Marxem amb George Michael, Father Figure, i que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés de Diputats per impedir que es voti l'esmena de Junts que ha presentat a una moció del PP reclamant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. I les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori més risc d'incendis forestals en aquesta campanya de 2026. De fet, els incendis s'han incrementat un 67% en els primers 5 mesos de l'any en aquesta zona de Catalunya. L'augment de vegetació per pluges a l'hivern i l'augment radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible. Des de principis d'any, el territori ha viscut 32 incendis forestals. Ricard Espósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
2: Inici d'incendis. L'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis amb més facilitat.
1: I l'associació Acció Cassandra ha interposat una querella pels fets ocorreguts el 10 de juny passat a la Basílica de la Sagrada Família durant la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Aquell dia 600 cantaires van ser expulsats en un dispositiu de seguretat, segons la querella, que no tenia cobertura legal suficient. L'entitat apunta possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, atenció il·legal i prevaricació. I confirma l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigüestortes des de fa 10.000 anys. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que reuneix 124 datacions per carboni, 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. La recerca també ha documentat les traces d'arquitectura més antigues dels Pirineus amb més de 5.000 anys d'antiguitat. I parlem de la selecció espanyola, que recordem ensopegar ahir en el debut del Mundial, empat sense gols contra Cap Verd. El blaugranà Lamin Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. Espanya afronta diumenge el segon partit, que serà en aquest cas contra Aràbia Saudita.
0: Notícies en xarxa.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. L'angle del Miramar, el programa de motor

0: La veritat és que eren el doble o el triple, no?
1: Home, el triple no sé jo.
0: No, de volum.
2: Bueno, per canviar-les sí, clar. O sigui, és veritat que hi ha canvis de rodes també. O sigui, tècnicament ja més del triple.
1: Clar, en aquest sentit sí que... Sí,
2: has vist, eh?
1: I a més, ja ens va bé perquè... Molt bona tarda, Àlex Bermúdez.
2: Molt bona tarda.
1: Sí que hem tingut triples i quàdruples rodes.
0: Quantes motos són l'amplada d'un Fórmula 1? Era el que em referia jo.
2: Com?
1: En amplada?
2: De llarg o de...
1: No, d'amplada, d'amplada.
2: D'amplada.
1: O sigui, pues poden ser 8 motos, fàcilment.
2: Sí, no?
1: Més o menys, sí. És que els Fórmula 1 són molt amples.
2: Clar, estem parlant del el cotxe. Posat així, les motos al revés, no? Clar.
1: Sí,
0: les motos no. Igual.
1: O sigui...
2: És que ara mateix m'estic fent un lío.
1: L'amplada, o sigui, l'amplada d'un Fórmula 1, quantes motos equivalen a l'ample?
0: Sí, si això és un Fórmula 1, quantes motos hi queden?
2: Val, així sí. Clar, jo ho tenia des del cockpit, diguem-ne.
1: Jo diria que...
2: Sí, fàcilment.
0: Bueno, potser... L'hauràs de preguntar al GPT.
2: Ara que són més petites, els cotxes són una mica més petits, potser hem perdut mitja moto.
1: Potser hem perdut mitja moto. No acabem de perdre mitja moto perquè aquest cap de setmana sí que han hagut carreres de superbikes, però
0: també,
1: en qualsevol cas, nosaltres avui ens centrarem en tot el que respecta al circuit de Catalunya, tot el que respecta a la Fórmula 1.
0: Sí que després farem per 5 cèntims de que després farem en sobre les dues rodes prèvia del Gran Premi de Breno de MotoGP i repassarem els resultats, que és molt breu, de superbikes perquè algú ha dominat i sí. És italià, té una Ducati.
1: Quina sort que van penalitzar a Álvaro Bautista amb aquest pes, amb aquest llast que li van afegir. Afortunadament, a Superbikes doncs, s'ha recuperat aquesta igualtat tècnica i igualtat de...
2: Gràcies a Bautista. Gràcies a penalitzar Bautista.
1: Gràcies que van carregar Álvaro Bautista. Avui és dimarts. No és habitual que fem programa dels dimarts, que l'emitim, sí, perquè sempre s'emet un programa els dimarts en aquesta hora.
2: El tema si és en directe o no, que en aquest cas sí que ho és.
1: Exacte, en aquest cas sí que ho és. Ahir no vam poder fer el programa, l'hem aplaçat aquest dimarts. I com comentàvem, doncs, hem de parlar del que ha estat aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, últim Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de manera contínua en els anys. A partir de 2027 començarà a ser... es començarà a participar aquí al circuit de manera discontínua, desgràcies...
2: No, cada dos anys.
1: Desgràcies al circuit de Madrid i altres polítiques de la Fórmula 1, com carregar-se a Spa.
2: Bueno, el circuit també ha posat de la seva part, eh? Però bueno, ja comentarem després.
1: Sí, no, la veritat és que no estem exempts de culpa, però... les coses són així.
2: Sí, sí.
1: A partir del 2027, no tindrem Gran Premi de Fórmula 1 a Barcelona. També parlarem que hem tingut les 24 hores d'alemans, unes molt bones 24 hores d'alemans, he de dir, i durant els anuncis que s'acostumen a fer el divendres a les 24 hores d'alemans, un d'ells és que el circuit de Barcelona-Catalunya serà un dels candidats com a circuit reserva del Mundial de Resistència, del WEC. Per tant, doncs, podríem tenir una cursa del WEC el 2027 aquí a Barra.
2: Després de fa temps ja? Bueno, des que es va fer el pròleg, no?
1: Sí, és que només s'ha fet el pròleg del Mundial de Resistència.
2: Una cursa com a tal no...
1: Mai s'ha corregut. Bueno, sí que es corria... com dius, Eva?
0: Estàvem parlant de circuits reserva i m'han recordat de que el Motorland Aragón serà circuit de MotoGP l'any que ve, 2027, que no estava previst.
2: Sí, senyor.
0: I estarà com a circuit reserva els pròxims anys en el Mundial de MotoGP.
1: Notícia a celebrar i que havíem de comentar, per cert.
2: Marc Márquez també celebra aquesta notícia.
1: Sí.
0: I l'Álvaro.
1: Sí,
2: i l'Álvaro
1: sí,
2: també.
1: La veritat és que jo sóc un fanboy del Canyiz. I m'alegra realment aquesta notícia. Intentarem assistir aquest any al Gran Premi com a mitjà de premsa acreditat. No sabem si serà possible, però la veritat és que és un circuit que a mi ja sabeu que és un dels meus favorits.
2: Comentar, ja que estem parlant d'això de la rotació de circuits i tal, que amb la tonteria, menys, crec que va ser un any que Aragó no es va córrer, més o menys aquest domini de quatre curses espanyoles s'ha mantingut des que es va dir que es rotaria en Portugal i aquesta història. En teoria l'any que ve ja, després de l'any que ve es cau, definitivament.

0: Es suposava, ara quedarà com a reserva.
1: Jo pensava que de manera alterna tornaria, com més o menys com el de Montmeló a,
2: sí,
1: als cotxes.
2: Sí, el que passa que el Canyís necessita alguna, una mica d'al·licient allà, perquè si no el circuit és molt atractiu, però si no hi ha una competició gran, al final el que a tu t'interessa és vendre nits hotel. Ja. I si no tens un esdeveniment gran, doncs costa. Aleshores, bueno, veurem com s'ho pot fer el Canyís. Tenim també una notícia del dia d'avui, que és que la Social Le Mans Series d'aquest any molt probablement no es disputaran a Àsia, sinó que es disputaran a Europa, de la mateixa manera que va passar el 2011 amb les GP2 Asia Series, que
1: va
2: córrer a Imola.
1: No? Que aquest any no es corre molt a Àsia.
2: Sí, bàsicament els dos circuits de les Social Le Mans Series tenen, són 6 rondes que es disputen a 3 circuits. Un dissabte i un diumenge a Abu Dhabi, un dissabte i un diumenge a Dubai i un dissabte i un diumenge a Malàsia, a Sepang. Dubai i Abu Dhabi no es pot córrer pels conflictes que estan havent allà al Mitjà Orient. Per tant, una de les solucions és, primer, per tema de costos, portar els cotxes allà val molta pasta. Els cotxes surten al voltant del setembre, octubre comencen a anar els vaixells cap allà.
1: I surten d'Europa.
2: Sí, surten d'Europa, perquè tot s'envia d'Europa cap allà. Jo, personalment, penso que amb Sepang, Mandalika i algun circuit japonès que podria ser perfectament Fuji, es podrien fer les Le Mans Series.
1: Bueno, i de motos hi ha molts circuits també. A MotoGP hi ha un munt de països d'aquests d'Àsia que es pot...
2: Sí, és que fins i tot a Tailàndia i Indonèsia. I Malàsia ja tens unes Le Mans Series. Però el que s'està parlant és que, clar, també els costos d'enviar les coses allà és bastant alt. Per tant, s'està parlant de que les Le Mans Series poden córrer a Europa.
1: Encara no és oficial.
2: Perquè no és oficial.
1: El tema del conflicte potser... Bueno, s'està dient que potser s'atura i potser de cara a la tardor ja sí que es pot anar, clar.
2: Sí.
1: En teoria, clar, si prens la decisió abans de que això passi, doncs ja entenc que no...
2: Sí, clar, perquè en un moment tu no pots enviar els cotxes un dia per l'altre.
1: No, clar.
2: I és una cosa que s'acostumen a enviar al voltant del mes d'octubre. Per tant, no es poden arriscar, s'ha de prendre una decisió ja, perquè també doncs, perds slots dels vaixells i a més. Aleshores, és possible que tinguem... El circuit de Barcelona a Catalunya és un candidat número 1 per fer aquestes coses. De fet, també és reserva de la Fórmula 1 per l'any 2027. I un dels arguments que precisament deien pel tema del WEC, del Mundial de Resistència, que està organitzat pel mateix organitzador, que és l'ACO, de les Asia Le Mans Series, és que és l'únic circuit del món que és capaç, i va demostrat, d'organitzar un gran premi mundialista en qüestió d'11 dies,
1: sí, sí.
2: Com va passar a la Dana. Per tant, genera una confiança en tot el que són campionats mundialistes que el fa doncs, un joc ideal per tenir com a reserva, encara que a nosaltres i com ha de ser és com a escenari principal.
1: Comentaves també que això no ho tenia clar. Som reserva oficialment de cada any que ve a la Fórmula 1, amb un valor.
2: Potser patinat, però jo diria
1: que... No, és que no ho sé. No vaig prendre atenció a la nota de premsa.
2: Ho acabarem de consultar, però diria que sí.
1: Si no, ja està, un pepinazo a algun país d'aquests i tenim gran premi. Sí. A Estats Units ha sortit bé la jugada.
2: Sí, bueno, Déu-n'hi-do.
1: No, a veure, ja que ara has incrementat a l'estudi, però és veritat. O sigui, bueno.
2: No, sí, sí. En qualsevol cas, sigui el que ens depari al futur...
1: Bueno, esperem que no, eh?
2: Nosaltres...
1: Sí, és tot humor. Però bueno...
2: Nosaltres sí que hem tingut un gran premi de Fórmula 1 aquest any de manera oficial i això és el que venim a comentar-vos avui. Per tant, anem a centrar-nos en aquest gran premi de Barcelona-Catalunya 2026. Ho faríem normalment a la secció Fórmula Sprint de l'Àlex Bermúdez. Avui la secció de la Fórmula Sprint es converteix en les curses de quilòmetre zero i cap allà anem.

0: Bé, doncs anem ja, en aquest cas, amb les curses de quilòmetre zero, gran premi de... Bueno, que no sé si per primer cop, perquè crec que ja fa un temps va arribar a ser gran premi a Europa, crec, a Montmeló, algun
1: no,
0: any,
1: Montmeló
0: no?
1: Mai.
0: Quan es va alternar amb Jerez... No.
1: Montmeló sempre ha estat
0: sempre ha sigut gran premi d'Espanya. Bueno, sí. Doncs per primer cop des de l'any 91, si no m'equivoco, el circuit de Barcelona-Catalunya, en aquest cas, va albergar el gran premi de Barcelona-Catalunya, i bueno, i seguirà sent així mentre... estigui aquest sistema d'alternància un any sí, un any no, i mentre Madrid tingui el Gran Premi d'Espanya. Primer cop que es fa aquest Gran Premi amb aquesta nomenclatura, no va ser, en aquest cas, el primer cop que vam poder veure també la cursa per TV3, que últimament, des que s'ha perdut els drets d'emissió en obert, han intentat sempre, pràcticament, crec que llevat dels anys de la pandèmia, que va ser una cosa una miqueta més estranya, sempre anar més a aquest Gran Premi en obert, i en català per Catalunya,

0: per la part esportiva. Sí que és cert que fora del que és exclusivament el traçat han passat coses una mica estranyes amb tot el tema d'Alonso Land i tot això. La veritat és que allà hi ha hagut algú que no ha quadrat bé, perquè bueno, jo vaig ser-hi el divendres allà al circuit i em vaig trobar amb que tota la zona de Pelús, que és la que més aglomerada acostuma a estar, estava tallada. O sigui, hi havia una part on els aficionats que tenen pagada l'entrada per Pelús no podien accedir.
1: Una mitja recta. De la... No és una recta com a tal, però sí,
0: bueno, entre la pujada
1: les
0: corbes de la Moreneta.
1: 8 i 9, no?
0: Sí, és la pujada de la Moreneta.
1: Que és la millor Pelús que hi ha.
0: La millor Pelús i, a més, la que més gent acumula. Estava tallada. A més, hi ha uns, una mena de valles a la part del darrere, de tanques, que són noves aquest any, que a MotoGP van funcionar ok, però amb la Fórmula 1 i amb aquesta altra tanca que s'havia fet pel tema de l'Alonso Land i de més, generava un espai una mica complicat i fins i tot m'atreveria a dir perillós, perquè era perillós, perquè es convertia la Pelús en una mena de corral. I clar, això de cara al que és seguretat, si s'ha de tenir una emergència allà o si s'ha de sortir corrents d'allà en cas de que... És estrany que passi, però allà pot caure
1: no,
0: un
1: pot
0: cotxe
1: passar.
0: I es pot, pot haver-hi un incendi. És,
1: has d'evacuar pel lloc... que sigui.
0: Sí, sí, sí.
1: No, sí. No volem entrar en
0: és
1: coses...
0: Un lloc, és un lloc una mica complex i, clar, jo em vaig trobar això i ho vaig trobar una mica complicat. El dissabte també va estar-hi i el diumenge ens vam trobar la sorpresa quan vam entrar al circuit que ja no estava, ja no havia cap mena de tanca i la del darrere sí, la de fusta del darrere sí.
1: Que aquesta és la pitjor, perquè ja en motos jo quan, bueno, no sé com es diu, bueno, que jo amb freqüència vaig a aquesta Pelús i treu molt espai i és una cosa que si tu vols, sobretot els diumenges, que és quan hi ha més gent, vols pujar i anar-te'n d'allà, és que és impossible, has d'anar per una punta o una altra i ja genera una sensació de, com de claustrofòbia que no és gens bona i crec que la pitjor tanca és aquesta. Jo quan la van posar a les motos ja a mi no em va agradar, sincerament.
0: No, jo no estic d'acord amb això perquè jo l'he fet servir com a zona de recolzament. És una tanca però està molt fàcil per saltar-la.
1: Sí, però no té... obstaculitza molt, la veritat. Que però, jo crec que ho han fet perquè la gent no es posi de peu en aquesta
0: però
1: zona.
0: Però afavoreix
1: camins,
0: més,
1: no?
0: Afavoreix més del que, ja. Del que treu. En qualsevol cas, el diumenge ja no havia Pelús d'Alonso Land ni res. Ens vam trobar, per ser els nostres amics Pol i Edgar.
1: Una de les piques de l'Alonso.
0: Els Sprint Race.
1: Ho van fer molt bé, pel que s'ha comentat, van fer una molt bona feina.
0: Una abraçada i una salutació enorme, que segur que ens estan escoltant. I bé, de cara al diumenge, ja no hi havia Alonso Land i ja sí que crec que ens podem endinsar en tot el que és esportiu. En quant al que és la part competitiva, realment podem anar directament a la quali perquè les free practice no van significar gran cosa, en especial la primera, perquè teníem molts rookies, molts pilots que estaven saltant de Fórmula 2 a provar en Fórmula 1 o venint d'altres categories.
1: Bueno, això passa molt amb un valor.
0: Sí,
1: des de que es va ficar la norma aquesta del mínim de curs de grans premis que han de disputar els rookies als lliures, sí que, bueno, me'n recordo Berman, crec que va debutar també una sessió com aquesta, bueno, pilots que no són els habituals. En aquest cas sí que, perquè crec que fa uns anys Alonso es va baixar precisament dels lliures 1, no sé si va ser el 23 o el 24. En aquest cas sí que, bueno, el damnificat crec que va ser Stroll, no? Perquè sí, no? Va... No va tenir...
0: En aquesta ocasió no ho sé, la principal notícia a nivell de rookies és que Colton Herta va pujar al Cadillac.
1: I qui va ser que no va poder disputar la sessió dels lliures 1? Un rookie, crec que va ser del Visa Cashap, que es va quedar per un problema del cotxe al box i no sap si s'ha complert amb la norma aquesta de mínim de grans premis, ja que no va disputar cap minut.
0: Bueno, segurament hagi de disputar un altre gran premi com a pilot.
1: És que no me'n recordo quin és, la veritat.
0: Uns altres lliures. En qualsevol cas, doncs, tenim aquest al·licient. Ens va treure rodatge als pilots de la Fórmula 1.
1: Però també està bé, fa que les coses estiguin una mica més revoltes de cara almenys a dissabte, no?
0: I passant al que és exclusivament competitiu, doncs començant per la quali. Una quali que va començar amb un cop de puny, com dir-ho?
1: Un cop sobre la taula. Sí.

0: No, un cop sobre la taula, no, tot al contrari.
1: Ah, no, és que no sé aquesta paraula mateix.
0: Un cup d'aigua freda a sobre tots els aficionats aloncistes que hi havia a la grada.
1: Però estava clar. Hi ha alguns que esperaven entrar a la Q3, no sé.
0: Sí, bueno, però recordem que Fernando Alonso portava una ratxa de 42 qualis més ràpid que Lance Stroll, aprofitant aquest gran premi de casa.
1: Va ser estrany, no? O sigui, no va ser cap problema del cotxe que el va fer anar pitjor que el seu company. O sigui, va ser...
0: Bueno,
1: va tenir mala sort a la seva volta, crec, no va fer una volta molt neta, però bueno.
0: Bueno, tampoc és exactament... sí que poden ser coses del cotxe, però el cas és que el cotxe no estava per passar...
1: No, bueno,
0: no estava
1: per passar la,
0: de les dues últimes posicions, i Alonso va classificar l'última posició.
1: Per primer cop, crec que en tota la seva carrera esportiva, si no m'equivoco.
0: Sí.
1: O sigui, no compta, sinó, com per exemple a Mònaco 2010, que no va poder participar. Crec que amb temps finalitzat, sense accidents, etc., és el primer cop que Alonso queda l'últim, en aquest cas el 22, perquè hi ha altres anys que només és el 20, en aquest cas el 22, és un número encara que crida més l'atenció, no?
0: Sí.
1: I bueno, és una mica un reflexe de l'estranya que és aquesta temporada, perquè vens de fer un punt milagrós a Mònaco i et trobes amb, després de totes les, bueno, de les activitats que fa el circuit, ja recordem que Alonso va ser ambaixador des de l'any, a finals de l'any passat és ambaixador d'aquest Gran Premi, i promet, se les prometia molt feliços dient, bueno, faré el que pugui, faré una super sortida. Doncs no va haver sortida, perquè va sortir al pit lane, va haver-hi fracàs en aquesta, bueno, sent l'últim, i va haver fracàs també en aquesta comparació amb Stroll, 50 qualis qualificant per davant, doncs es trenca justament amb un valor, i amb el rumor que potser serà el seu últim Gran Premi amb un valor, que no ho sabem encara, però és possible.
0: Té molta pinta que serà el seu últim.
2: S'ha començat a parlar que pot anar al PIN.
1: Sí, és veritat. Mira, ho havia oblidat completament. Va sorgir aquest rumor, crec, des de dijous, divendres, finals de... just abans de començar l'acció al cap de setmana, i va anar creixent aquesta bola de neu, per dir-ho d'alguna manera, amb el desastre que va ser el Gran Premi en general, no? Jo he de dir que em quadra veure-ho, perquè canviar Colapinto, que en teoria és un pilot molt... que li agrada molt a Briatore, per Alonso, que en teoria només potser està un o dos anys, segurament un, és estrany. Però bueno, esclar, està el tema de que Briatore és molt amic d'Alonso, és una mica el seu manager en l'ombra, tot i que no ho sigui oficialment, i té pinta per això. Però és que jo tampoc entenc la gent que es fa moltes il·lusions de canviar una P22 per una P11, la veritat. I no crec que Alonso vull acabar així, perquè tampoc va sortir molt bé d'Alpine l'últim cop, tot i que no és el que era quan va guanyar el Mundial com a Renault. I no sé, jo crec que serà una mica com... ja que has començat un projecte, l'acabes. No sé.
3: Sí, no, què farà ara Pedro de la Rosa? Anirà al PIN?
1: Bueno, ja el van ficar primer a Ferrari, un pilot de proves ficat per Alonso, després s'ha anat a Aston Martin, doncs potser sí que el segueix. Perquè què pinta Pedro de la Rosa com a portador?
3: Sabeu qui no el seguirà?
1: Qui?
3: Antonio Lobato.
1: Ah, bueno. Ja està sabant després el... Bueno, no sé si voleu que ho comentem ara, ja que Guatet leva el tema.
3: És que el titular és a mi, de Antonio Lobato, a mi me queda poco, però a él menos.
1: Ah, sí? Va ser... Bueno, jo vaig veure un vídeo de Lobato...
3: Si agafes les paraules i les...
1: Ah, bueno,
3: juntes.
1: Una mica t'has contextualitzat, no? Sí, bueno, té sentit... Sí, no té sentit per un joc, perquè en teoria l'única cosa que em pujaria a Lobato a deixar la Fórmula 1 és Alonso. Diuen que la relació és molt dolenta. Jo crec que si l'any que ve la deixa, per exemple, Lobato podria seguir, no? Però és veritat que està molt cremat Lobato, es veu en les narracions, no és el mateix que fa uns anys. I bueno, i el que es diu de l'aire fresc, no? També és veritat que quan es veia Alonso entra un dilema per The Zone, i és que... I bueno, i a Carlos Sainz tampoc li queda massa. Veurem un futur sense cap pilot espanyol.
3: I va deixar caure com Antonio Lobato quan va entrevistar el divendres o dissabte a Marc Márquez, que es podia passar a comentar les motos. No sé què opineu vosaltres de que Antonio Lobato li traies el lloc a Pablo Juan Arena.
1: Home, ara que acaba d'arribar el poble a Juan Arena, i ara que ja està començant a sentar-se bé, jo crec que no seria una mica lleig, no?
3: Jo crec que el que hem vist d'Antonio Lobato l'hem vist perquè era la Fórmula 1 i perquè estava Alonso, i és que com pot ser que una relació d'un narrador i un pilot arribi més lluny, és que si Melissa ho deixa amb Alonso,
1: no.
3: Melissa no marxaria de zona.
1: Aquest drama és una mica...
3: Com pot ser que la relació entre el comentarista i el pilot arribi més lluny que un matrimoni?
1: Diuen que hi ha algú més, eh? O sigui, el tema d'Alonso amb Dazón no és només Lovato, eh?
3: Ah, vale, pensava que era algú més entre Alonso i...
1: No ho sé, però no crec, no? Però sí que és estrany que Alonso estigui tan borde amb Dazón sent el lloc de treball de la seva dona, no? I la mare dels seus fills potser té relació amb això, perquè ja va haver-hi abans de que naixés el seu fill, Leonard, va haver-hi algunes coses on Melissa no anava, no sé si potser doncs, a Dazón li van ficar una mica d'obstacles a Melissa i Alonso s'estava menjant ara que no està ella. No ho sé, però és molt estrany. També van dir que des de l'entorn de Dazón algú va ser qui va filtrar el nom fals del seu fill, que jo no sé d'on va sortir això, perquè jo vaig veure la tele normal amb la Sonsoles, Antena 3, crec que va sortir d'allà, que vaig veure xarxes socials. Això té poca relació amb el món Fórmula 1, però bueno, no sabem, hi ha moltes coses que... Bueno, veurem si quan Melissa, no crec que li quedi molt a Melissa, si vol tornar aviat de la baixa, veurem si quan torni Melissa tornarà a les entrevistes, si tornen abans o si no tornen, ja veurem.
0: Bueno, va tornar al Gran Premi de Mònaco i en relació al tema de Lovato...
1: Però va ser una mica molt puntual.
0: Com diu allà.
1: Clar, en aquest cas no hi ha hagut...
0: I en relació a lo de Lovato passant-se les motos...
1: Jo no veig, eh?
0: Jo us he de dir una cosa. Si tu mires el que és tot el que fa Dazón i tot el que ha fet tant Radio Televisión Española com Movistar... com el que és l'equip d'Azón, que al final són coses que estan una mica muntades de base, una mica per Ernest Riveras. El tracte que se li té al Mundial de Motociclisme és mil vegades més seriós i mil vegades més professional que el que s'ha fet amb la Fórmula 1.
1: És més imparcial.
0: No és que sigui més imparcial.
1: Més personalista, no sé com dir-ho.
0: No és que sigui més personalista, és que és més professional.
1: Sí, però també té que veure amb que hi ha 15 espanyols a MotoGP i que hi ha 2 a Fórmula 1. És que això no pots...
0: Ja, però...
1: La naturalesa dels esports en la relació amb l'aficionat espanyol no té res a veure. Les motos ja és una cosa que tothom l'ha seguit des del principi. Les cotxes l'han seguit per Alonso.
0: En Espanya té més valor un Mundial de Fórmula 1 que no un Mundial de motos.
1: Sí. Fins que es vagi Fernando Alonso. En el moment que es va Fernando Alonso...
0: No, senyor.
1: No, perquè quan això ha passat, que n'ha estat Alonso i tal, ha sigut amb motos motos han tancat i Fórmula 1 tancat. Ja veus tu com el futur...
0: En audiències sempre ha estat per davant la Fórmula 1. De tancar
1: això aquesta, un debat
0: aquesta primera part del programa. Continuem ara a la segona part. Moltes gràcies.
1: I fins ara.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Si ahir els explicàvem a l'informatiu que Junts per Catalunya Mollet i la regidoria de Benestar Animal s'havien de reunir per parlar de la proposta de crear zones d'ús compartit per a gossos en diferents espais verds de la ciutat, doncs bé, la trobada ja s'ha celebrat i les dues parts n'han fet una valoració positiva. En declaracions a Ràdio Mollet, la regidora de Benestar Animal, Encarna Ortiz, ha valorat positivament la reunió. Segons ha explicat, ha estat una trobada que ha anat molt bé i ha destacat que les dues parts comparteixen plantejaments similars sobre la necessitat de millorar els espais destinats als animals de companyia. Ortiz ha assegurat que, malgrat que la proposta requerirà estudi i treball tècnic abans de poder-la concretar, el govern municipal no tanca la porta a incorporar aquest model a la ciutat. La regidora ha remarcat que hi ha coincidència en diversos aspectes d'aquesta iniciativa i que ara caldrà analitzar-ne la viabilitat i els possibles emplaçaments.
1: I bé, m'he pogut reunir amb ella, hem tractat aquest tema, hi ha una veïna ja ens ho va traslladar doncs, ara ja fa uns mesos, uns bastants mesos, i bé, molt bé, la reunió molt bé, a Tarana teníem postures, la veritat és que bastant semblant, continuarem treballant en si és viable o no fer aquestes zones a la nostra ciutat, no tanquem portes, però no descartem les peticions, les propostes de la ciutadania s'escolten i ara doncs treballarem conjuntament doncs per veure doncs si és viable o no i bueno, en això estem.
0: La proposta presentada per Junts planteja habilitar espais on els gossos puguin anar sense corretja en horaris determinats. Entre els espais que la formació considera adequats hi ha el parc de l'Aplanellador, així com altres ubicacions com el parc de Calestrada o algun espai de la ronda dels Pinatons. I ara canviem de tema i us comentem que l'Ajuntament de Mollet ha intensificat els treballs de neteja i desbrossament dels solars de titularitat municipal amb l'objectiu de prevenir el risc d'incendis. En paral·lel, s'ha requerit a 13 propietaris de solars privats perquè procedeixin a la seva neteja i manteniment. Davant el risc d'incendi derivat de les altes temperatures durant els mesos d'estiu, el consistori ha iniciat diverses actuacions de desbrossament i reforç del manteniment de l'espai públic. Aquestes tasques se centren especialment a l'eliminació d'herbes a les juntes dels paviments, així com la retirada d'herbes seques o que sobresurten dels escocells. A més, també s'ha posat en marxa una campanya informativa adreçada als propietaris de solars privats per recordar-los la seva obligació de mantenir aquest espai en condicions adequades d'higiene i de seguretat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Galiza, no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza, no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza, no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Estem de tornada a l'angle de Miramar després d'aquest pit stop. Nosaltres només farem una aturada i és que...
1: Els únics d'aquest cap de setmana, sí, que fan una aturada.
0: Sí, d'aquest només una aturada. Bueno, Alonso també va fer només una aturada.
1: Bueno, Alonso va fer dos.
0: Perquè,
1: una a boxes i una a pista.
0: Sí, a pista, de fet, precisament.
1: Alonso Land.
0: Estàvem comentant després, abans de marxar-nos a parlar de temes de la, una mica de la premsa rossa que envolta,
1: sí, ja l'hem tocat,
0: a la Fórmula 1. Estàvem comentant la quali d'aquest Gran Premi de Barcelona a Catalunya, bueno, començant per la quali perquè és la primera sessió competitiva, sí, del cap de setmana. Com comentaven, Fernando Alonso va quedar en última posició.
1: Sainz va ser l'últim a la Q2.
0: Sí,
1: i ja podem, si vols, tractar la Q3.
0: I el que respecta a la sessió més important, que era la Q3, vam tenir tres pilots que van aconseguir fer volta durant aquest primer intent, que van ser George Russell, Oscar Piastri i, si no m'equivoco, Max Verstappen. Van aconseguir fer una volta, la resta venien també en volta, però Charles Leclerc, que era un dels que venia en volta, va patir un accident a la sortida de la corba 4, una sobrecorrecció en una derrapada que va fer que
1: estranya
0: el seu Ferrari.
1: En quali no surt cometre...
0: Sí, però anava molt al límit.
1: Forces errades, sí, sí. Bé, aquest Ferrari, cotxe li dona bé, a les qualis.
0: Un Ferrari que es notava competitiu i que no hem comentat, però a les sessions de lliures vam veure molta degradació dels pneumàtics i això va en relacionar directament amb el que va ser la cursa. El Ferrari tenia bona pinta, tenia pinta competitiva. George Russell va fer una volta de pole abans, quan quedaven encara al voltant de 40 segons per acabar-se la sessió. Andrea Kimi Antonelli va intentar respondre a aquest ritme de Russell a la quali no va ser capaç per 3 dècimes, de fet, i l'únic que va ser capaç d'acostar-se a aquest George Russell amb aquesta volta rècord que va fer va ser Lewis Hamilton, que de fet només es va quedar a gairebé mitja dècima,
1: sí, mitja dècima.
0: Menys d'una dècima de segon, i que portava una mica de picant a la cursa, que la veritat no m'ho esperava. Jo m'esperava un Mercedes a la primera fila, i no, Lewis Hamilton va fallir aquest joc diferent al que podia ser la sortida.
1: Portem ja un parell de grans premis on sembla que Ferrari, tret de l'excepció de Verstappen a Mònaco, que va ser una cosa molt puntual i va ser també perquè se li dona molt bé una volta a aquell circuit, sembla que el Ferrari és el cotxe que està més a prop de Mercedes, i bueno, i fins i tot a la cursa, que ara comentarem, en ritme, crec que és el primer cop que tenim un cotxe molt parell a Mercedes des del principi de la temporada, que els Ferrari es van colar a Austràlia una estona, bueno, també pel tema de les sortides. Que
0: sí,
1: ja...
0: semblava que sí, que podien lluitar amb ells, però de seguida, a partir de la 10-15 voltes, ja s'anàvem cap endarrere. Aquest avantatge que tenia Mercedes sembla que en circuits com aquests i amb aquesta degradació i temperatura que hi ha en altres circuits, s'ha diluït una mica. Veurem, si el Mercedes funciona malament amb les altes temperatures, ojo, perquè trema la temporada de calor.
1: Sí, sí, no? I tenim 6-7 curses a Europa ara, fins a setembre.
0: Àustria acostuma a ser molt calorosa. Silverstone també, però bueno, també pots trobar-te pluja. En qualsevol cas, tenim
1: un cas en
0: què el Mercedes no ha estat el millor cotxe. Arribem a la sortida d'aquest Gran Premi. La veritat, una sortida i una primera
1: molt tranquil·la.
0: Volta...
1: Molt tranquil·la. Per ser un meló, és de les sortides que ja han tingut menys accidents dels últims anys. Bueno, cap accident, de fet.
0: Com a coses interessants, teníem a Hamilton, que intentava fer una sortida amb el pneumàtic tou.
1: Sí, va ser el més destacat. Del top 10, la majoria de pilots sortien amb pneumàtic mig. Semblava que aquests pilots apostarien per una estrella de dues parades. Hamilton va ser dels tres primers i els que van lluitar per la victòria realment, l'únic que feia una aposta diferent, i això semblava encaminat a que apostaria per fer tres parades. A mi el que sí que em sembla, ja per una mica debatir el tema estratègic, és que Mercedes va ser molt poc no sé com dir-ho, molt poc arriscat de cara a intentar rivalitzar amb un dels dos pilots amb aquesta estratègia de Hamilton, perquè tu pots sortir amb pneumàtic mig, però apostava a fer tres parades per una mica cobrir a Hamilton, no? A mi em va sorprendre que amb Antonelli, per exemple, no el sacrifiquessin, però que potser si en comptes de sacrificar-lo li haguessin donat la victòria, bueno, de forma virtual, perquè les tres parades semblava que era una bona estratègia, i tu pots, per exemple, posar un pneumàtic tou a la segona parada. No sé si què penseu de per què no van voler canviar un dels dos pilots per intentar...
0: Sí, el que respecta a Mercedes, Antonelli no va tenir una gran sortida.
1: No.
0: I, de fet, va perdre posicions. Es va quedar la... Espera, és que costa trobar Antonelli al timing, perquè la com va acabar últim... el trobem aquí.
2: És que jo crec que si ets Mercedes...
1: És la tercera
2: si
1: barra,
2: En les curses que han passat no ha estat pitjor Antonelli que Russell, és més, ve de tenir una bona ratxa.
1: Ara mateix Antonelli és el número 1, sí, sí.
2: No sé per què hauríem de sacrificar, si sóc Mercedes, a Antonelli en comptes de Russell.
1: Bueno, jo ho deia, sacrificar no és la paraula, però de cara a dividir estratègies, perquè si et surt malament amb Russell...
2: Però llavors has de decidir que tens un pilot 1 i un pilot 2.
1: Encara no estem en aquesta pantalla, crec jo, no?
0: No, però...
1: Si la cursa l'està liderant Russell, no li diràs fes 3 parades.
0: Clar, no es tracta de tenir un pilot 1 i un pilot 2, es tracta de que tu tens com objectiu principal com a equip guanyar la cursa. I tens dues armes que són dos pilots. Si tu no intentes... Si tu amb un pilot mantens l'estratègia i amb l'altre fas el mateix, no estàs...
1: maximitzant les opcions de la victòria.
0: Exacte. En el que respecta a les voltes, al top 10, la sortida, comentàvem els pneumàtics, els únics del top 10 que sortien amb el tou eren Hamilton, Verstappen, Colapinto i Hülkenberg. La resta, tots pneumàtic mig, tret d'Alonso, que va fer servir el dur, i Stroll, que també va sortir amb el dur. Aquestes primeres voltes de cursa molt tranquil·les.
1: Hamilton només que va estar a prop de Russell en algun moment.
0: Sí.
1: Semblava que Russell s'aniria i no va ser així.
0: Antonelli no va perdre posicions, però sí que és cert que va perdre molt temps respecte a Hamilton i Russell, que es mantenien al voltant dels 2 segons, a la finestra dels 2 segons, Hamilton darrere de Russell, i Antonelli va arribar a caure per darrere dels 7 segons respecte al ritme.
1: Tothom pensava que Russell, que Antonelli, es desfaria ràpid de Hamilton, i es va demostrar que no, que en quant a ritme pur de cursa, sobretot ho van veure ja quan van tenir mateixa estratègia, és a dir, amb el mateix pneumàtic, perquè amb el pneumàtic tou i al mig no pots fer molta comparació. Quan es van estar els 3 pilots amb el dur, es veia que Hamilton podia competir per la victòria. I per això dic que en aquell moment potser pots dir-li a Antonelli o a Russell mateix, entra i fiques un pneumàtic mig en comptes d'un altre dur, no sé.
0: Sí, en el cas de... En el cas de Russell, vam arribar a la volta... a la volta 11, i vam tenir la primera aturada, que va ser la primera aturada important, que va ser de Hamilton. Em va fer pneumàtic tou per pneumàtic tou, i respecte a aquesta aturada, Mercedes va contestar amb Russell, que li va obligar a fer un dels stints amb pneumàtic mig més curt de tota la cursa.
1: Va ser molt absurd.
0: O sigui, es van intentar protegir d'un undercut de Hamilton, però clar, ells estaven en una estratègia més llarga que Hamilton.
1: No comptaven que aniria a una parada més Hamilton, perquè és que si no, no té cap tipus d'explicació.
0: Però igualment, no entenc per què aquest stint el van fer tan curt a Mercedes,
1: no,
0: perquè si després ho mirem, és un dels stints més curts que es van fer amb el pneumàtic mig. Es van intentar cobrir de l'undercut, el van cobrir, van mantenir aquesta primera posició.
1: Aquí va començar a perdre la cursa Russell, segurament. Perquè si tu li dones 6 voltes més d'aquest primer pneumàtic, segurament no tens tant problema al final de cursa.
0: Durant aquest segon stint teníem a un Russell que va anar de la volta 12 a la volta 36 amb el pneumàtic dur. Antonelli va parar una volta després de Russell, també va aguantar fins a la volta, en aquest cas, la volta 35, i Hamilton va tenir el pneumàtic dur durant 16 voltes, 16 voltes que va anar al límit, va anar al límit absolut del pneumàtic, i el que es va dedicar a fer és mantenir-se darrere de Russell, perquè Russell encara estava primer, i la cursa fa un tomb quan arribem a la volta 27 i Hamilton fa una segona aturada per un pneumàtic mig, en aquest cas, i el veiem que, clar, en aquest cas pensàvem, li està intentant fer un undercut a Russell o va a 3 aturades? Anava a 3 aturades. Van decidir anar a 3 aturades.
1: Però semblava clar, no? Quan fiques el pneumàtic ja al mig, aquest, perquè pots fer tou dudu, tot i que és una mica que arribes just al final. Quan fiques aquest pneumàtic mig, jo crec que ja es va demostrar que anava a 3 parades, i era quan potser semblava que la cursa es ficava més interessant.
0: Vam veure en Hamilton, que no va gestionar pneumàtics en cap punt de la cursa, va tirar durant tota l'estona, i durant aquest stint el que podíem observar era un Andrea Kimi Antonelli que d'aquesta distància que havia tingut respecte a Russell de 7 segons, una vegada Hamilton es va treure del mig amb aquesta aturada, vam veure com Andrea Kimi Antonelli va fer que viene el coco, que viene el coco, que viene el coco.
1: Especialment el tercer sector de Russell, d'Antonelli, perdó, se'l menjava sempre.
0: De 7,5 segons es va acostar Russell fins que li va entrar en zona d'atac, bueno, en zona d'overtake.
1: Sí, attack mode.
0: I va arribar a entrar, Russell el va treure, també Russell va agafar molts doblats, que Antonelli també, però van venir una mica millor per Antonelli que per Russell.
1: Semblava imminent, eh? Jo pensava que Antonelli...
0: Sí, que el podia avançar.
1: L'enfilava i el passava.
0: Es van arribar a posar en paral·lel un parell de vegades al final de la recta. Finalment, a la volta 35 aturava Antonelli i a la volta 36 feia el propi Russell.
1: I això a Hamilton li donava un oxigen espectacular. I
0: bueno,
1: li donava
0: oxigen... el que respecta a la lluita i aquesta aturada, però Hamilton havia de fer una altra aturada i a més tenia la complicació de que semblava que sí que tenia el ritme, però tot i fer una altra aturada els havia d'avançar a pista.
1: Havia d'atrapar-los i avançar-los potser amb un pneumàtic ja més gastat al final de cursa.
0: Això hauria estat molt divertit, però
1: Fernando Alonso va decidir...
0: Van tenir el gran problema del Gran Premi, que va ser que Fernando Alonso...
1: Volta 40, si no equivoco.
0: Volta 40...
1: Sí, no? Sí, la 40 es va aturar a l'Alonso Land, a la zona del segon sector, i en aquell moment jo crec que van decidir a Ferrari esperar una volta més perquè semblava que potser treien un safety car físic,
0: No van esperar una volta més. Van esperar a que fos virtual safety car.
1: No, però el van treure allà,
0: El que passa és que en el moment en què succeeix tot i que treuen el virtual safety car, Hamilton ja havia passat per l'entrada al pit lane.
1: És que televisió no es veu tan bé.
0: Sí,
1: la veritat és que
0: tant,
1: no...
0: Va haver de fer una volta sencera fins a arribar al pit lane, va poder entrar a canviar pneumàtics i va sortir per davant dels dos Mercedes.
1: I en aquell moment ja sé que semblava clar que a excepció d'un safety car Hamilton tenia la cursa guanyada, perquè és que els Mercedes amb un pneumàtic més gastat i d'una gamma igualment dura, o sigui també un dur,
0: sí,
1: era impossible que li retallessin els 4-5 segons que potser tenia en aquell moment Hamilton, que van anar augmentant amb les voltes, lògicament.
0: Sí, Hamilton tenia 25 voltes per davant, 25 voltes on ja no calia gestionar...
1: Amb 25 voltes pots cremar-lo.
0: Sí, i el que no es va veure és cap indici de conservació per part de Hamilton.
1: Va anar
0: Hamilton
1: a
0: va anar a un ritme brutal.
1: Va fer com 3-4 voltes ràpides.
0: Va sortir a un segon i mig.
1: Un segon i mig.
0: De Russell.
1: Però és que ja la segona volta ja eren 3 segons, segurament.
0: A la volta 66 portava 17 segons sobre Russell i hauria tret algun segon més.
2: No es va deixar res, Hamilton. Ja estava molt emocionat quan va acabar la cursa. I una grada que estava tothom amb ell em va sobtar molt.
1: Excepció de l'Alonso Land, crec jo. L'Alonso Land, pel que sigui, no hi havia molts aplaudiments. Tot i que, bueno, jo dic que, com a seguidor d'Alonso, a mi Hamilton em cau força bé.
2: Sí. Jo estava, per posar en context, jo estava a la grada de Carlos Sainz, estava a la tribuna B, i molts aplaudiments, la gent de peu aplaudint la victòria de Hamilton. No sé si per fans d'ells o per com havia estat la cursa, perquè quan va començar tot pintava que no veuria mai gaire cosa, i va animar la cursa...
1: Bueno,
2: Hamilton.
1: És una mica per tot, no? Perquè el Hamilton, la història de superació, entre cometes, que l'any passat volia deixar la Fórmula 1, es sentia acabat, molt superat, i que Hamilton porta sense guanyar un Mundial 6 anys. Si això ho fa el 2023, tot i que fos en domini de Max Verstappen, ningú aplaudiria, però clar...
0: Bueno, és que Hamilton ja ha guanyat curses després d'aquell Mundial.
1: Sí, amb Mercedes unes poques...
0: Ha estat la primera en Ferrari... Els dos heptacampions del món que existeixen de Fórmula 1, els dos han guanyat la seva primera cursa amb Ferrari al circuit de Catalunya.
1: I Verstappen va guanyar la seva primera cursa també amb un valor.
0: Sí.
1: És una mica un
0: circuit. Tot i que parlàvem de... Bueno, Hamilton ja va guanyar la cursa.
1: Sí, la donem per guanyada, ja està tancat.
0: Però no s'acaba l'entreteniment aquí, perquè teníem un Antonelli que tornava a anar a la casa per Russell
1: i
0: que aconseguia caçar Russell i avançar-ho. De fet, es va acostar, es va anar cap endarrere una altra vegada, es va tornar a acostar i aleshores sí que el va aconseguir avançar.
2: Però per res.
0: Sí, no va servir de res perquè...
1: Dos voltes més tard, o tres, li va començar a fallar.
2: Jo el vaig aplaudir amb totes les meves forces i després... Pues...
1: Tanto esforzo per anar.
0: A la volta 64, a la volta 63 se li va aturar el cotxe.
1: Va estar una volta pràcticament sencera.
0: Sí, se li va aturar el cotxe d'Antonelli. En aquella mateixa volta se li aturava el cotxe a Charles Leclerc i d'aquesta manera acabava el Gran Premi de Barcelona-Catalunya amb una victòria per Lewis Hamilton, segona posició per George Russell, tercera posició per Nico Rosberg, anava a dir, per Lando Norris.
1: Triplet anglès. Primer,
0: triplet anglès que pujava...
1: Dels primers, no sé si a la història, però dels primers en molt temps. Potser hi ha hagut algun més, però Hamilton,
0: fa temps,
1: Norris...
0: Fa temps que no. En qualsevol cas, una cursa molt entretinguda al circuit. Per mi, una d'aquestes curses que estàs enganxat a la cursa des del principi.
1: S'ha de dir que és d'aquestes que has de fer la lectura correcta. Jo les primeres 30 voltes no semblava que anava a ser tan interessant,
0: sí,
1: però a partir de la qual de la cursa es va...
0: I de no ser pel Virtual Safety Car, per cert, cosa a erradicar, o almenys que quan hi hagi Virtual Safety Car no es pugui, el pit road estigui tancat.
1: Bueno, però també dona més...
0: Virtual Safety Car,
1: no?
0: A erradicar.
1: Ja això no va
0: si,
1: correcte.
0: Si hi ha Safety Car, es pot aturar, però Virtual pitjor, Safety Car o el traiem o que es tanqui el pit lane.
1: El Safety Car encara desvirtua més el tema de les parades.
0: Sí, bueno, però el Safety Car després et dona una rellençada que estan tots,
1: sí,
0: junts.
1: Clar. Sí, clar. En aquest cas, si hagués hagut un Safety Car, hagués sigut pitjor pel Hamilton, perquè hagués, sí, tingut enganxat els dos Mercedes i potser a la resortida, sí, l'haguessin avançat.
0: Bueno,
1: clar.
0: Però és que això, sí, sí, això fa que la cursa sigui més
1: divertida. És més injust, també, clar, segons...
0: Acaba de repassar la Fórmula 1 que tira en premi de Barcelona a Catalunya, comentar que també vam tenir Fórmula 2 i Fórmula 3. A la Fórmula 3 vam tenir victòria el dissabte per James Worthon i el diumenge per Théophile Nael. A la Fórmula 2 vam tenir victòria el dissabte per Kus Maini i el diumenge per Rafael Camara, amb una actuació brutal que mereix un programa sencer per explicar la cursa que es va fer Rafael Camara, absolutament brutal. I a la Porsche Supercup vam tenir victòria per Flint Schuring. Repassat això, acabem amb aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya. Esperem que l'any vinent us puguem parlar de nou d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya o del WEC i del WEC a Barcelona-Catalunya.
1: Sí que estàs a favor de la meva teoria, que es posa anteriorment. Perquè si vols que bé parlem de l'ampliada de Fórmula 1, ha de passar una cosa.
0: Esperem poder continuar, vale, explicant-vos grans premis de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. I acabat aquest repàs de Fórmula 1, tanquem aquesta secció i entrem a parlar de les motos, a 5 cèntims que hem de parlar, a la secció de la Veu Trero, a Sobre les dues rodes.
2: Doncs sobre les dues rodes, aquest cap de setmana fem una secció més curta, però no més tranquil·la, perquè el Mundial de MotoGP arriba a Breno aquest cap de setmana i ho fa amb moltes coses obertes. Amb aquella sensació de que alguna cosa grossa està a punt de passar, i és que comencem pel titular, fins i tot abans que s'apagui el semàfor de sortir al cap de setmana, i és que torna Àlex Márquez, torna després d'un cap de setmana molt dur, d'un dels caps de setmana més durs de la temporada, el de casa per ell, i amb aquell accident que ens va deixar tots glaçats, torna a Breno, un circuit exigent físic dels que no perdonen. No sabem si estarà al 100%, ho dubto molt, però només el fet de ser-hi ja, ja és una petita victòria, i una petita victòria per celebrar tothom, no només Gresini ni Àlex Márquez, sinó el motociclisme. A Bezzecchi arriba, anem a fer un repàs de com arriba el campionat a Breno. Arriba Bezzecchi líder amb 180 punts, perquè ningú, però que ningú es confiï, perquè Martin està només 20 punts. A MotoGP, amb una caiguda o amb un cap de setmana dolent, aquesta diferència pot desaparèixer en un moment. Darrere té a Di Gian Antonio i a Costa, que tampoc fallen. I, bueno, és que ha d'aguantar aquesta pressió, perquè després està Marc Márquez.
1: Aquí en el coco.
2: Marc Márquez és cinquè al Mundial, això és només la dada, però la realitat és una altra, perquè el que vam veure a Hongria no és només per una victòria, o sigui, és un canvi de dinàmica, és un pilot que torna a llegir les curses d'una altra manera, sap esperar, sap quan atacar i torna a poder fer mal.
1: Bueno, i que són... Quants punts separen la mateixa Márquez de... No sé si són 80...
2: Menys de 80.
1: 71 punts, potser, no sé per què em sona.
2: Potser.
1: Són dos curses, és a dir, dos grans premis. Un sprint i una victòria llarga, i dos zeros més dels rivals, i ja estàs allà.
2: Si es manté aquest Marc Márquez durant dues o tres curses més així, el Mundial deixa de ser cursa de dos i passa a ser un problema de tothom. I enmig de tot això, un altre nom, Jorge Martín, després del caos d'Hongria, va fer una cosa que diu molt d'un pilot i no acostuma a passar, i és que va demanar perdó. I el més important és que ningú dins del paddock el va assenyalar, i és més, el van defensar. I en aquest esport té molt de valor, perquè les caigudes ho són tot en aquest esport, però no tot passa pista, perquè mentre nosaltres mirem les classificacions dins del paddock hi ha un silenci, sí, massa silenci ja en aquest paddock.
1: Hi ha molta por, no?
2: Test privat amb nous pneumàtics, moviments que no es confirmen. Jo tinc la sensació, personalment, que tothom està esperant a Ducati. Tothom està esperant que es faci oficial la renovació de Marc Márquez, perquè quan això es mogui caurà la primera peça del dominó i darrere crec que vindrà tot. I això pot ser el que realment farà que comenci a definir aquest 2027. Anem amb els horaris del Gran Premi a Breno, horaris als que estem acostumats. Dissabte, classificació a les 10:50, sprint a les 3. Diumenge, Moto3 a les 11, Moto2 a les 12:15, MotoGP a les 2. I abans de tancar sobre les dues rodes, fem una ullada a Superbikes, que també va tenir un domini clar, i és que Nicolò Bulega s'ho va emportar absolutament tot al round de l'Emilian Robagna. Cap de setmana perfecta per el Nicolò Bulega. Darrere seu, Iker Lecuona en tot. O sigui, sempre segon, sempre ja persistint darrere del seu company d'equip. El Mundial Femení, doble victòria per Maria Herrera a la cursa 1 i 2, i Paola Ramos va fer la superpole al Mundial Femení. Beatriz Neila va ser molt sòlida, tercera a la superpole i dues segones posicions a les curses 1 i 2. I ara sí, ja acabem. Breno ens espera, amb un líder pressionat, amb rivals que creixen, amb un mar que torna a fer por i un paddock massa callat que potser comença a parlar, perquè quan el paddock calla és perquè alguna cosa està a punt d'explotar.
1: Bueno, hi ha moviments que semblen que estan ja firmats, però no s'acaba de...
2: Jo crec que gairebé tot està signat, però res està començant a... Perquè no... Quina serà la primera peça? Quina creieu vosaltres que serà la primera peça a caure?
1: La primera jo crec que ha de ser que Bagnaia ja canvia d'equip. Fins que no s'alliberi aquest seient.
2: I Ducati anunciarà abans que...
1: Bueno, és que la renovació de Marc Márquez realment no canvia res. És a dir...
2: Ja, però és una notícia de l'any vinent.
1: Sí, a nivell simbòlic, no? Bueno, potser sí. És el primer moviment.
0: Molt està trigant, però el Mercato del 2024 està bé, però ojo amb aquest any, eh?
1: No, aquest any mitja grella canvia de colors.
0: Però és que està trigant molt.
1: Sí,
0: és
1: i sobretot semblava que ja estava tot fet abans d'arribar...
0: És que el Mercato del 2024 se'ns va acabar molt aviat, perquè a Mugello... Ja estava tot decidit.
1: Aquí els tests va sonar tot, és que tot estava fet, però no s'ha anunciat cap cosa.
0: Acabes de comentar les motos, no em vull deixar sense comentar les 24 hores d'Alemans, que han estat aquest any brutals. Una altra cursa que ha estat del dissabte al diumenge pagat a la pantalla, perquè estaven passant coses constantment. A la qual hi vam tenir pole pel BMW número 15 de Team VRT. La pole realment la va fer Jack Aitken amb el Cadillac, però li van penalitzar, i Dani Juncadella va fer 6è, el cotxe del Dani Juncadella, ell no va participar a la quali. I bé, dic que el primer any de Genesis amb Juncadella a Le Mans són per un de test. Bueno, o sigui, és com s'ho havien d'aprendre i han anat molt bé. Han acabat de cursar els dos cotxes i molt bé pel que respecta a Genesis. En quant a victòries, vam tenir victòria a Hypercar pel Toyota número 7 a mans de Mike Conway, Kamui Kobayashi i Nick DeVries, el cotxe que va classificar a la 15a o 17a posició, però Toyota va fer una estratègia brutal per recuperar aquelles posicions, i és una de les coses que ens va fer estar enganxats a la cursa durant tot el cap de setmana. A l'MP2 vam tenir victòria per l'Inter Europol amb Tom Dillman, Jakub Smetchowski i Nick Jeloli, i a GT3 vam tenir victòria per el Corvette de TF Sport a mans de Nick Casburg, Johnny Edgar i Ben Keating, que bueno, era el cotxe que portava Dani Juncadella l'any passat. Ara està en un pas superior. Enhorabona als guanyadors. I amb això acabem aquest angle de Miramar.
1: La setmana que ve hi ha programa?
0: La setmana vinent hi ha programa. Ens continuarem escoltant aquí a Ràdio Mollet. Moltes gràcies per la vostra confiança i fins a setmana vinent.
2: Adéu.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
3: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 5:45.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dimarts 16 de juny del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet invertirà més de 3 milions d'euros per modernitzar les escoles públiques fins al 2028. Les actuacions inclouen intervencions en les 10 escoles infantil i primària de la ciutat, les escoles Bressol i altres centres educatius de Mollet. I l'Ajuntament ha iniciat les obres per la instal·lació de dues noves grans estructures de joc a Camp Molai a la plaça Amical Mauthausen. Les noves estructures estan pensades per infants a partir de 6 anys. I el Museu Abelló s'afegeix a la commemoració de l'any Gaudí amb una obra de Subirac. L'obra la va adquirir Joan Abelló als anys 90 i passarà a formar part de l'exposició permanent. I l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa una nova convocatòria de premis per distingir els esportistes del municipi que hagin destacat en competicions oficials aquesta temporada. La dotació global és de 10.000 euros. Abans de començar, rebre una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet invertirà més de 3 milions d'euros a la millora dels centres educatius públics de la ciutat fins al 2028. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028 i preveu millores en tots els centres públics molletans. El projecte estableix una planificació estable fins al 2028 amb una inversió municipal mínima de 600.000 euros anuals en obres, als quals s'hi afegeixen 150.000 euros cada any en treballs de pintura. En total, el conjunt de dotacions permetrà destinar un mínim de 3 milions d'euros a les escoles públiques del municipi, fruit de l'esforç municipal i del suport de la Generalitat a través del programa RAM. Per aquest 2026 es preveu una inversió de més de 1,25 milions d'euros. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha remarcat que invertir en educació és invertir en el futur de la ciutat i ha detallat que es tracta d'un pla treballat conjuntament amb els equips directius dels centres que els ha permès prioritzar les actuacions que realment són necessàries.
2: A Mollet tenim molt clar una cosa, invertir en educació és invertir en el futur. Per això destinarem més de 3 milions d'euros fins a l'any 2028 per millorar les escoles públiques de la ciutat. I ho farem amb una actuació que s'emmarca en el Pla Mollet Educa 2026-2028. Un pla que treballarem conjuntament any rere any amb els equips directius dels centres per prioritzar allò que realment necessiten. Aquest any ja hem tancat amb les direccions una inversió de més d'un milió d'euros.
1: Les actuacions previstes inclouen intervencions directes i tangibles en els centres amb l'objectiu de millorar les condicions d'aprenentatge i el dia a dia de la comunitat educativa. Entre les principals actuacions destaquen la renovació de finestres i millora de l'eficiència energètica, la reforma de banys i adequació d'espais interiors, millores als patis escolars i nous elements de joc, així com substitució de paviments i eliminació de materials obsolets, treballs de pintura i espais comuns. Mireia Dionisio.
2: Parlem de millores concretes que es veuran i es notaran en el dia a dia dels nostres nens i nenes. Renovant finestres, reformant banys i espais interiors, millorant els patis, instal·lant nous elements de jocs, substituint paviments o pintant les aules i altres espais de les escoles. Perquè des de l'Ajuntament de Mollet estem convençuts que, tot i no ser una competència municipal, invertir a les escoles també ha de ser una prioritat de ciutat. I és que el futur de Mollet comença a les aules.
1: Aquest pla tindrà impacte en el conjunt de la xarxa educativa pública de la ciutat, formada per 10 escoles d'infantil i primària, 3 escoles bressol municipals, l'Escola Municipal de Música i Dansa, l'Escola d'Educació Especial Can Vilà i l'Escola d'Adults.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet ha iniciat les obres per la instal·lació de dues noves grans estructures de joc al parc de Can Molà i a la plaça d'Amical Mauthausen, amb l'objectiu de millorar la qualitat d'aquests parcs infantils de la ciutat. Les obres tenen una durada prevista de 2 mesos. Aquestes actuacions permetran substituir els elements de joc que s'havien retirat en haver arribat al final de la seva vida útil, alhora que incrementen la jugabilitat als dos espais. Les noves estructures estan pensades per infants de més de 6 anys, un col·lectiu en què s'havia detectat la necessitat de reforçar l'oferta lúdica als espais públics. Aquesta intervenció forma part del desplegament del Pla Mollet Juga, impulsat per l'Ajuntament amb la participació de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona. El pla estableix les línies estratègiques per millorar la manera com els infants utilitzen i gaudeixen l'espai públic de la ciutat. El programa té com objectiu garantir espais de joc més diversos, inclusius i estimulants, entenent que unes bones condicions de joc i d'estada contribueixen de manera decisiva al desenvolupament físic i cognitiu dels infants. La inversió prevista per aquesta actuació és de 165.000 euros i es preveu que les obres durin un parell de mesos. Paral·lelament, es duran a terme millores a l'àrea de joc per infants petits del parc de Can Molà, així com altres actuacions de millora i adequació dels parcs infantils de la ciutat.

0: Ahir els explicàvem a l'informatiu que Junts per Catalunya Mollet i la regidoria de Benestar Animal s'havien de reunir per parlar de la proposta de crear zones d'ús compartit per a gossos en diferents espais verds de la ciutat. Doncs bé, la trobada ja s'ha celebrat i les dues parts n'han fet una valoració positiva. En declaracions a Ràdio Mollet, la regidora de Benestar Animal, Encarna Ortiz, ha valorat positivament la reunió. Segons ha explicat, ha estat una trobada que ha anat molt bé i ha destacat que les dues parts comparteixen plantejaments similars sobre les necessitats de millorar els espais destinats als animals de companyia. Ortiz ha assegurat que, malgrat que la proposta requerirà estudi i treball tècnic abans de poder-la concretar, el govern municipal no tanca la porta a incorporar aquest model a la ciutat. La regidora ha remarcat que hi ha coincidència en diversos aspectes de la iniciativa i que ara caldrà analitzar-ne la viabilitat i els possibles emplaçaments.
1: I bé, m'he pogut reunir amb ella, hem tractat aquest tema, hi ha una veïna ja ens ho va traslladar doncs, ara ja fa uns mesos, uns bastants mesos, i bé, molt bé, la reunió molt bé, a Talana teníem postures, la veritat és que bastant semblant, continuarem treballant en si és viable o no fer aquestes zones a la nostra ciutat, no tanquem portes, però no descartem les peticions, les propostes de la ciutadania s'escolten i ara doncs treballarem conjuntament doncs per veure doncs si és viable o no i bueno, en això estem.
0: La trobada ha servit per posar sobre la taula aquesta iniciativa que permetria que els gossos poguessin anar deslligats en determinades franges horàries i sota unes normes establertes. La proposta presentada per Junts planteja habilitar espais on els gossos puguin anar sense corretge en horaris determinats i es tracta d'un model que ja funciona en altres municipis. Entre els espais que la formació considera adequats per acollir una zona ZUC a Mollet és el Parc de la Planalladó, així com d'altres ubicacions com el Parc de Cala Estrada, algun espai de la Ronda dels Pinatons o la plaça dels Pagesos de Remensa, al barri de Vallhermoso. I seguim parlant de temes relacionats amb l'Ajuntament de Mollet i de diversos treballs que duen a terme, en aquest cas treballs de neteja i desbrossament de solars de titularitat municipal amb l'objectiu de prevenir el risc d'incendis. En paral·lel, s'ha requerit a 13 propietaris de solars privats perquè procedeixin a la seva neteja i manteniment. Davant el risc d'incendi derivat de les altes temperatures durant els mesos d'estiu, el consistori ha iniciat diverses actuacions de desbrossament i reforç del manteniment de l'espai públic. Aquestes tasques se centren especialment en l'eliminació d'herbes a les juntes dels paviments, així com en la retirada d'herbes seques o que sobresurten dels escocells. A més, també s'ha posat en marxa, com dèiem, una campanya informativa adreçada a propietaris de solars privats per recordar-los l'obligació de mantenir aquests espais en condicions adequades d'higiene i seguretat. En molts casos es tracta de finques en situació d'abandonament que poden comportar riscos tant per qüestions de salubritat com per la possibilitat d'incendis. Uns treballs de desbrossament que s'estan desenvolupant en diferents punts de la ciutat, incloent-hi la trama urbana i els espais perimetrals com la Ronda dels Pinatons i els polígons industrials amb l'objectiu de minimitzar, com dèiem, el risc d'incendi i garantir la seguretat dels veïns i veïnes.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta des de la xarxa el meteoròleg Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. I pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Climent de la Rambla Pompeu Fabra 81 al barri de Riera Seca.

0: El Museu Abelló s'ha sumat a la commemoració de l'any Gaudí, incorporant a la seva exposició permanent l'obra Retrat d'Antoni Gaudí, de l'escultor Josep Maria Subirac. Es tracta d'una peça que Joan Abelló va adquirir l'any 1996 i que ara es pot contemplar a l'espai dedicat a l'art modern de la col·lecció Abelló. L'obra presenta un retrat de Gaudí construït a partir de diversos elements arquitectònics característics de les seves creacions. Entre els detalls més destacats hi ha la lletra G de Gaudí, que representa l'orella del personatge, o la barba, inspirada en les torres de la Sagrada Família. Tal com ha explicat la directora del Museu Abelló, Pepa Ventura, es tracta d'una peça que fins ara es conservava en les reserves del museu i que han decidit exhibir coincidint amb la celebració de l'any Gaudí.
1: I era aquelles peces que, clar, sempre... Nosaltres tenim moltes peces que volem incorporar a la permanent, no? A la que... Moltes es veuen a la casa, algunes no, però el museu té això, que podem anar incorporant obres i anem fent rotació, que es vegi la riquesa, no?, i el valor d'aquesta col·lecció. Clar, coincidint amb el de l'any Gaudí, vam dir, ostres, aquest any és any Gaudí, l'any que ve és any Subirats, tenim una peça que és molt bonica, doncs la podríem incorporar a la permanent.
0: Ventura també ha recordat l'origen de l'obra dins del fons del museu. Tal com ha explicat la directora, la peça forma part de la segona donació que va rebre el Museu Abelló l'any 2006 i havia estat comprada per Joan Abelló al Fons Internacional de Pintura.
1: El museu arriba a la segona donació en el 2006 i la compra el Joan Abelló als anys 90, la compra en el Fons Internacional de Pintura, on ell era soci i comprava obra i també en venia. I l'Abelló, doncs, aquesta obra la va fer l'any 94, el Subirats. Va fer tota una col·lecció d'obres així, petitona, que són com unes caixes de bronze, i a dintre, doncs, hi ha una pintura sobre fusta, en aquest cas és el retrat de Gaudí, on Subirats tenia una gran admiració per Gaudí des de feia molts anys, no?
0: La directora ha avançat a més que l'escultura no serà una incorporació temporal, sinó que passarà a formar part de manera definitiva a l'exposició permanent del museu.
1: És una obra de petit format i, per tant, doncs, li hem buscat un racó a la permanent, que a vegades anem fent, traient una, posant una altra, però en aquest cas, de moment, el que he fet com que és una peanya que pot anar enganxada en una de les columnes, que no, en aquests moments no hi havia cap obra, doncs l'hem incorporada i la idea és deixar-la i enriquir, doncs, una mica el que és el circuit.
0: L'obra ja s'havia pogut veure l'any 2015 a l'exposició L'altre jo, de la màscara al selfie, figures i retrats al Museu Abelló. En el catàleg de la mostra, el comissari Àlex Mitrani destacava que es tracta d'una peça que evidencia la fascinació de Subirachs per la figura d'Antoni Gaudí i que aconsegueix sintetitzar en una sola imatge la dimensió humana i creativa de l'arquitecte. Amb aquesta incorporació, el Museu Abelló s'assuma a les activitats de commemoració de l'any Gaudí i posa en valor una peça singular que uneix dues figures destacades de l'art català del segle XX.

La Guàrdia Civil de Mollet del Vallès ha identificat dues persones de la província de Barcelona com a presumptes autores d'una estafa relacionada amb la venda de material de construcció de segona mà per internet. La investigació es va iniciar després de la denúncia d'un veí de la província de Lleó que havia localitzat un anunci de tanques i vestides en una plataforma de compra-venda. Segons la investigació, després d'un primer contracte a través del portal, el suposat venedor va demanar continuar la conversa per WhatsApp i va sol·licitar el pagament anticipat del material. Un cop feta la transferència, la víctima va deixar de rebre resposta i va comprovar que havia estat bloquejada dels canals de comunicació. El rastre dels diners i l'anàlisi de les comunicacions van permetre als agents identificar dues persones presumptament implicades, una que mantenia el contacte amb la víctima i una altra que figurava com a titular del compte bancari on es va ingressar els diners. Els agents de la Guàrdia Civil han instruït diligències per un presumpte delicte d'estafa i la investigació continua oberta per esbrinar si podria haver més persones afectades per aquest mateix mètode. Les autoritats recorden la importància de desconfiar de les operacions que es traslladen fora

de 2 anys que competeixin en modalitats individuals o per parelles i disposin de llicència federativa en vigor. Per optar als premis, cal haver aconseguit una classificació de podi en campionats oficials de Catalunya, d'Espanya o d'àmbit europeu. El període de presentació de sol·licituds estarà obert de l'1 al 20 de setembre del 2026. Els tràmits es podran fer tant de manera presencial a les oficines municipals com a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Amb aquesta convocatòria, el consistori reforça el seu compromís amb la promoció de l'esport i el reconeixement de la dedicació i els resultats dels esportistes mollatans que competeixen en competicions d'alt nivell. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet invertirà més de 3 milions d'euros per modernitzar les escoles públiques fins al 2028. Les actuacions inclouen intervencions en les 10 escoles infantil i primària de la ciutat, les escoles Bressol i altres centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ha iniciat les obres per la instal·lació de 2 noves grans estructures de joc a Can Molà i a la plaça de Miquel Mauthausen. Les noves estructures estan pensades per infants a partir de 6 anys. I el Museu Abelló s'afegeix a la commemoració de l'any Gaudí amb una obra de Subirachs. L'obra la va adquirir Joan Abelló als anys 90 i passarà a formar part de l'exposició permanent. I l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa una nova convocatòria de premis per distingir els esportistes del municipi que hagin destacat en competicions oficials. Aquesta temporada la dotació global és de 10.000 euros i ho podran demanar a partir del mes de setembre. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem com sempre demà dimecres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista, amb Jaume Montsant.
3: Divendres a 11:00 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
2: Núvol de fum, a Ràdio Mollet.

Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

0: els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 706, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem finalitzar la sèrie de capítols del Montblanc. Aquesta setmana hauríem de continuar amb l'època dels anglesos, però farem un break i parlarem d'un esdeveniment d'actualitat. La flama del Canigó. Com va començar tot i quin significat té per tots nosaltres? La flama del Canigó és una tradició vinculada al solstici d'estiu i que té lloc en diversos indrets dels Països Catalans. Cada any, entre el 22 i el 23 de juny, s'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tot el país. Però més enllà d'aquest fet, la flama del Canigó és un símbol de resistència vinculat amb la vitalitat de la cultura catalana. Ara seguim amb uns petits trets sobre la història de la flama del Canigó. Tot va començar l'any 1956. En Francesc Pujada, veí d'Arles, al Vallespir, inspirat pel poema èpic Canigó escrit pel 1886 per mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa juntament amb Esteve Albert i Josep de l'Oncle d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. El 1963, Pujada i Joan Iglesias, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim i encendre les fogueres de la Catalunya Nord. L'any 1966, el foc va creuar per primera vegada la frontera entre els estats francès i espanyol i va arribar a Vic. Malgrat la dictadura franquista, la tradició es va escampar pel Principat de Catalunya, sovint en la clandestinitat, com a símbol de resistència de la cultura catalana. Amb el temps, la flama es va estendre per totes les contrades dels Països Catalans. S'iniciava així la tradició de la flama del Canigó, que entroncava amb la celebració mil·lenària del solstici d'estiu vinculada al foc i al seu significat col·lectiu. Actualment hi ha un gran nombre d'entitats entre les quals es compta el Club Muntanyenc Mollet, que celebren la festa repartint arreu la flama que s'encén al cim del Canigó i que es conserva encesa durant tot l'any en el Castellet de Perpinyà. Cada 22 de juny, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 resta encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà i pugen al cim del Canigó de 2.784 metres on encenen una nova foguera després de la lectura d'un manifest. El 23 de juny, un cop passada la mitjanit, s'inicia el descens amb la flama renovada i l'espectacle de veure la filera de centenars de llanternes baixant del cim és emocionant. Així s'inicia el recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Mossèn Cinto Verdaguer, en el cant primer del poema Canigó, ja recull la tradició de fer un aplec festiu en aquesta muntanya, per Sant Joan, on les falles enceses són les protagonistes. Vet aquí una estrofa. Del bosc del Canigó són los fallaires, que dansen fent coetejar pels aires ses 30 enceses falles com 30 cers de foc. En sardana fantàstica voltegen i de mà en mà tirades espurnegen de bruixes i dimonis com estrafent un joc.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Us faig el comentari de que el dilluns 22 tothom pot participar, qui vulgui, anar a buscar la flama del Canigó i portar-la fins a Mollet. Podeu viure aquesta tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc arreu dels Països Catalans cada any. Entre el 22 i el 23 de juny, les persones interessades a fer el viatge contacteu amb els vocals. En aquest cas, en Lluís Mas. El dijous 18 hi ha una matinal del grup dels dijous, el Turó Ros. Els vocals són Francisco Vera i Carlos Revilla. Un recorregut de 10 quilòmetres, de 4 hores de durada, dificultat baixa, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 7:30 del matí, amb vehicles particulars. Els dies 20 i 21 del grup extrem, refugi Estany de la Pera, Turó Ponsó, Monturull, Perafita i Tossal Bobinar. Els vocals són Omar Fernández i en Carlos Revilla. Informació i inscripcions, contacteu amb Omar Fernández.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya aquí a l'estudi en Sergi Suárez, d'Ara Mollet Esquerra, EUiA. Aquí saludem. Molt bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda.
1: I volem comentar diversos aspectes que han anat succeint aquests dies a la nostra ciutat, o també de futurs, però en aquest cas parlem de les distincions cíviques per Mollet, que tenia lloc el passat divendres. Com va viure doncs, el que va ser doncs, aquest dia, on sobretot això, moltes persones d'aquest teixit associatiu de la ciutat, persones que ho comentaven, comentava crec que també l'alcaldessa, que no surten en uns pressupostos, que no són persones públiques, però que se'ls fa doncs, aquest reconeixement per tot el que fan.
2: Doncs sí, la veritat que, com bé deies, va ser un dia molt emotiu. Jo crec que calia fer-ho després de 11 anys, si no m'equivoco, en la qual doncs, no es donaven aquestes distincions cíviques, i això va fer doncs, que hi hagués 37 persones en general, ja siguin persones individuals, persones a títol pòstum, no, malauradament doncs, ja no estan amb nosaltres, també comerços i entitats, i la veritat, com deies, i ho compartim, creiem doncs, que aquestes persones són les que fan la ciutat d'una manera o una altra, des de totes les vessants, l'econòmica, la social, la cultural, la sanitària, la política, etc. I la veritat que va ser molt emotiu també doncs, poder parlar amb ells, veure com els hi feia no? aquesta il·lusió, aquest reconeixement a la feina. Això sempre és bo i és positiu, i esperem doncs, que aviat puguem tenir una nova edició, perquè quan redactàvem, no? quan miràvem quines persones, entitats, etc., doncs, mereixien aquesta distinció, moltes persones van quedar fora, no? i ens agradaria doncs, que totes aquelles persones que van quedar fora i que també doncs, en són mereixedores, doncs aviat també puguin tenir aquesta distinció, no? I que per tant cada 2 anys, cada 3, doncs que puguem fer aquestes distincions cíviques, que és una de les màximes distincions que pot tenir una persona a Mollet, i per tant doncs molt contents i enhorabona una altra vegada doncs, a tothom que la va tenir. Hi havia persones doncs, que ens feia, totes són importants, totes ens fa fer molta il·lusió, però algunes en concret, no? que i vam posar el nostre granet de sorra precisament perquè hi poguessin ser, doncs també ens va fer molta il·lusió veure-les pujar a l'escenari.
1: Després parlem d'una notícia d'avui que imagino que l'haurà vist, que és que l'Ajuntament de Mollet farà un pàrquing provisional doncs, allà a Can Filós, a tocar del teatre de Can Gomai, de la policia i del local de la policia municipal, que fins ara doncs, els cotxes hi aparcaven com podien perquè és un sorral, no? i ara doncs, almenys s'hi destinaran uns diners per fer doncs, aquest aparcament. No sé si en tenia constància que això passaria o s'ha trobat també doncs, amb la notícia de tot plegat.
2: Sí, com sempre, doncs, ens hem trobat amb la notícia que hem conegut a premsa. Ens n'alegrem, però cal dir que aquesta mesura és una reacció del govern municipal a les últimes crítiques, sobretot d'un vídeo publicat per l'entitat molletana Mollet Opina, on va denunciar precisament a partir de la denúncia d'un veí de la zona i d'un conegut bar musical que existeix allà al costat del pàrquing de Can Filosa, doncs a la situació lamentable amb la qual es trobava aquest local, aquest aparcament. I per tant, aquesta mesura és una de tantes que intenta generar l'Ajuntament a partir de titulars per tal d'intentar evitar la crítica, perquè la situació del pàrquing de Can Filosa és des de fa dècades, no és d'ara, i que ara es generi la notícia de que invertiran 185.000 euros en aquest pàrquing no és casualitat. És fruit de la denúncia que en aquest cas va fer Mollet Opina sobre l'estat lamentable d'aquest espai. En tot cas, com no podria ser d'una altra manera, si es fa realitat, doncs serà una bona notícia. Veurem quins són els terminis, perquè la licitació ni ha començat, i veurem en quins terminis estem parlant. Però és lamentable que només s'actuï quan la gent es queixa. no? I això hauria d'estar fet des de fa molt de temps. Aquesta inversió s'hauria d'haver prioritzat fa molt de temps, no? I jo no crec en les casualitats. I si aquesta notícia ha sortit ara és justament pel que deia a l'inici, no? Per un malestar general de la ciutadania al veure quin és el seu estat, perquè qualsevol persona que aparca o vol aparcar en aquesta zona veu que et deixes el cotxe, no? Perquè la veritat és que no és que hi hagi un petit problema o un petit forat, és que és generalitzat, no? I fins i tot és perillós, sobretot a les nits, poder passar per allà perquè caus en un moment. I per tant, bé, serem escèptics fins que no ho veiem fet, i ja cal dir que és una part de l'aparcament de Can Filosa, no és el total, no? És la zona en pitjor estat, que és la que toca més al teatre de Can Gomà, aquesta no està prevista. Aquesta es va preveure fer dins el pla de barris, però com no ens han donat el pla de barris i veurem si ens ho donen aquest any, doncs allà quedarà. És la part, no?, diguéssim, més tocant a la comissaria de policia municipal. Per tant, veurem. Fins que no ho veiem, no ho creiem, i en tot cas reacció de l'Ajuntament per part de les demandes de la ciutadania davant l'estat lamentable, entre d'altres, de l'aparcament municipal.
1: Uh-huh. I més anuncis que ha anat fent l'Ajuntament aquests dies, en aquest cas una inversió de 3 milions d'euros a la millora de les escoles públiques de la ciutat i d'altres centres educatius, crec que eren uns 600.000 euros, això fins al 2028, per tant, amb aquests dos anys i escaig, amb diners que són de l'Ajuntament de Mollet, però també doncs, d'un pla de la Generalitat.
2: Sí, també ens vam assabentar ahir, també per les xarxes socials, també creiem que aquest tema s'ha d'explicar bé, és important i és necessari. De fet, fa molt de temps que, sobretot, les escoles públiques de la ciutat es queixaven doncs, de la falta de manteniment que l'Ajuntament feia, malgrat que cada any se'ns deia que l'Ajuntament invertia de mitjana uns 300.000, 400.000 euros en la millora de les escoles, sobretot en època d'estiu. I ara es genera aquest nou titular d'inversió de 3 milions d'euros fins a l'any 2028, ja xoca perquè està parlant d'un mandat següent, per tant, jo crec que ja s'està com donant per fet, no?, que continuaran governant, veurem, no?, però com a mínim és dubtós, no?, que es facin plans més enllà de l'any que ve, quan els ciutadans votaran i no sabem quin serà encara el resultat d'aquestes eleccions, però en tot cas, que les escoles estaven en molts llocs abandonades era una realitat. Només cal passejar com faltava pintura. Hi ha casos d'escoles concretes que no es pinten, que no es pintaven des de fa més de 10-15 anys. I això, malgrat que no li agrada al regidor Broto que ho diguem, això és falta de manteniment i això és competència municipal. Perquè ahir se'ns va dir que el manteniment de les escoles públiques de la ciutat no és competència municipal. I això no és veritat. Ja ho hem parlat moltes vegades al ple, ho hem dit moltes vegades. El manteniment de les escoles, la llei, el que diu, és que és competència municipal. I de les instituts de secundària és competència de la Generalitat de Catalunya. I què passa? Que sempre confonen el que és un manteniment amb una inversió. I per què? Doncs perquè quan tu deixes de mantenir una cosa, moltes vegades el que et cal és una gran inversió. Perquè quan vas deixant una cosa, es fa gran i la inversió cada vegada és més gran i, per tant, doncs el que hauria de ser normal doncs, no es fa. I, per tant, potser cal una inversió i una inversió econòmica molt gran. Però això és mentir, perquè sí que és una competència municipal, malgrat que diguin que no. Perquè ja et dic jo que si no fos una competència municipal no ho farien. Per tant, un altre titular, fruit de la pressió de les escoles i de les direccions, perquè ho sabem de primera mà, hi ha hagut moltes reunions a l'Ajuntament els últims mesos precisament de les direccions de les escoles queixant-se de la falta de manteniment a moltes escoles públiques de la ciutat i sembla ser doncs, que ara es posa fil a l'agulla. Fins que no ho veiem, com ara abans amb l'aparcament de Can Filosa, no ho creurem, però en tot cas les escoles públiques de Mollet mereixen molt més que el que tenen actualment, tant en el manteniment de les pròpies escoles com en les places públiques de les escoles Bressol, on més d'un centenar d'infants han quedat sense plaça pública. Tot això sí que és competència municipal i no li estan donant solució. I, per tant, doncs, ara que s'apropen les eleccions, doncs, suposo que també comencen, malgrat que m'acusen, no?, sistemàticament de fer electoralisme, doncs bé, aquesta també és una de les tantes del perquè es genera ara el titular i no fa 15-10 anys que moltes escoles no es pinten. Doncs... Per posar un exemple de pintura, però parlem de finestres, de jocs infantils, etc, etc.
1: Doncs queda dit aquesta posició crítica del vostre partit, doncs, respecte a aquest tema de les escoles. Parlaves ara també d'això, de electoralisme, etc. No sé si què ens pots dir en aquest cas. Hem vist, ja sé que no és del vostre partit, però ja hem vist que almenys ja hi ha dues candidats, candidat i candidata, no? Doncs a les properes eleccions ja presentats oficialment, a tu mateix, no? I en aquest cas, doncs, el passat cap de setmana, doncs, a la Marina Escribano. No sé què li sembla això d'anar coneixent també... o no sé, imagino que ja s'ho esperava que seria ella la qui es presentaria.
2: Sí, ja ens ho esperàvem, però en tot cas no direm res respecte absolut a les decisions que cada partit polític de manera lliure i democràtica decideixin, i per tant doncs ens veurem a les urnes, com no podria ser d'una altra manera, respecte absolut a les decisions que tots els partits prenen.
1: I també va passar el cap de setmana, va ser doncs el partit tan important que va tenir la Molletense per intentar pujar a Primera Catalana, que malauradament doncs no va poder pujar, van caure dolorosament als penals. Encara hi ha una escletxa, no sé si ja ho havien comentat, perquè puguin pujar, dependrà de si un equip que és el Lleida acaba desapareixent, ell podrien pujar, i per tant encara es manté aquesta esperança d'almenys que es faci justícia als despatxos. Com va viure doncs aquest dia, sobretot això, no? per aquest caliu molletà, que tot el barri doncs, i també tot moltíssima gent de Mollet s'hi va volcar doncs, amb aquest dia tan especial.
2: Doncs sí, com bé deies, tant de bo doncs, aquesta escletxa doncs, permeti doncs, que la Molletense finalment puja a Primera Catalana, perquè s'ho mereix. La veritat que jo que en aquest cas amb companys hi vam ser durant tot el partit fins a acabar la ronda de penals, la veritat que va doldre, no?, aquesta derrota, perquè la veritat que la Molletense va fer un molt bon partit i tenia tota l'afició de cara, moltíssima gent, jugadors d'altres categories, familiars i molletans i veïns doncs, que segueixen a la Molletense, veïns del barri, del Calderí, del centre, de la Estació de França. Doncs la veritat que hi havia un gran ambient, molta gent jove gaudint i animant a la Molletense, parlant amb gent que hi treballa a la UD Molletense des de fa molts anys, deien que feia molt de temps que no es veia el camp de futbol tan ple, no? I això creiem doncs, que també és una bona notícia. I ho vaig dir, no?, en les xarxes socials, estic convençut doncs, que enguany, si no s'aconsegueix o si no s'aconsegueix, doncs estic convençut que l'any que ve doncs, s'aconseguirà. La bona notícia de tot això és que veurem un derbi molletà a segona, perquè malauradament el Club Futbol Mollet Unió Esportiva ha baixat a segona catalana aquest any, i la Molletense, si no puja, doncs es quedarà a la mateixa categoria, i per tant doncs, la temporada que ve veurem aquest derbi molletà del Mollet contra la Molletense, i serà també bonic de veure-ho, com tots els derbis que passen normalment, i per tant doncs, bé, una molt bona jornada.
1: No sé si ja té una miqueta l'agenda preparada pel que està per venir doncs, en aquesta temporada estiuenca. Ara hi haurà el Festival de Bombolles, estem esperant també properament una presentació del Mollet Music Week, imagino que a finals de juliol ja tindrem aquesta programació de festa major. Ara venen això, activitats a molt de carrer.
2: Sí, la primavera i l'estiu sempre són l'època de l'any on més activitat n'hi ha. I ara, com bé deies, la setmana que ve doncs, em fan el Festival Bombolles, Mollet Music Week, que esperem, no?, doncs, que hi hagi més participació que els últims anys, perquè la veritat que entre setmana i el juliol no, crec que no s'arriba, no?, a les expectatives que caldria tenir, no?, en un festival d'aquestes característiques. També doncs, hi ha moltíssims festivals, moltíssimes festes majors arreu de Catalunya durant aquesta època, i per tant doncs, fa difícil, no?, a poder competir d'una manera, però en tot cas doncs, hi serem a tot arreu, com sempre, donant suport. Ara també ven en uns caps de setmana on molts barris doncs, i associacions de veïns doncs, celebren les seves revetlles de Sant Joan, les festes del barri, etc. I creiem que també són èpoques molt importants també per acompanyar els sopars de germanor, activitat, etc. Bé, l'activitat no s'atura, malgrat la forta calor que cada vegada doncs, és més gran, però en tot cas hi serem sempre al costat de totes les entitats doncs, que fan la seva activitat, i l'estiu a Mollet no s'atura. Enguany no tinc vacances, per tant... serà també una època per no perdre't res, per tenir l'agenda completa, no?
1: Doncs aquí estarem a peu de carrer també nosaltres per anar informant de tot el que vagi passant i ho anirem comentant. Sergi, gràcies per ser nosaltres i fins la propera, que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé.

Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

És dilluns al matí. A Tòquio, milions de persones baixen les escales mecàniques. Bosses, vestits foscos, el soroll dels trens entrant a les estacions, tot funciona amb una precisió gairebé mil·limètrica. És hora punta, la gent avança ràpid, concentrada en la seva rutina. Ningú mira ningú, tot sembla segur i normal. De sobte, algú cau a terra. Després un altre més. Tossits incontrolables, ulls que ploren, la gent crida sense entendre el que passa. L'aire es torna dens, sense olor ni fum. Un perill invisible circula entre la multitud. És 20 de març de 1995. Un dia que resultarà fatídic i assentarà un abans i un després en la història del Japó. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'atemptat terrorista amb gas sarin al metro de Tòquio.

0: Per entendre el que va succeir aquell matí, primer cal conèixer Ashoko Asahara, el líder de la secta Aum Shinrikyo, traduïda com la veritat suprema. Asahara barrejava el budisme i el cristianisme amb profecies apocalíptiques, convencent els seus seguidors que el món s'acostava a un final inevitable i que ell era l'únic capaç de salvar-los. La secta havia crescut fins a més de 10.000 membres, molts d'ells científics i metges, gent brillant, devota i extremadament perillosa. A finals dels anys 80, la secta ja fabricava armes químiques, inclús sarin, un agent nerviós altament letal. El sarin bloqueja el sistema nerviós, provoca visió borrosa, nàusees, convulsions i incapacitat per respirar. Segons els informes oficials, Aum tenia laboratoris i coneixements suficients per fabricar el sarin en quantitats que podien causar centenars de víctimes. A principis d'aquell any, del 1995, la policia japonesa ja investigava la secta. Les autoritats sospitaven que poguessin estar preparant alguna acció violenta. Segons es va informar, Asahara decideix actuar abans que la policia pogués desmantelar els laboratoris. El seu objectiu era atacar el metro durant l'hora punta, sense avís, i provocant el màxim caos i confusió possible. Cinc membres clau de la secta surten en paquets de sarin líquid embolicats en diari. Cadascun tenia un trajecte planejat. Arribar a les estacions concretes, punxar el plàstic i marxar sense ser detectat. L'atac estava calculat al minut. L'estació de Kasumigaseki és una de les zones governamentals més transitades. Aquell dia, un dels vagons afectats arriba amb retard. Segons expliquen els testimonis, la porta s'obre i cau un núvol invisible de caos. Alguns passatgers surten arrossegant els peus, d'altres gairebé no es poden mantenir drets. El personal de l'estació intenta ajudar, però no saben què està passant. No hi ha olor, no hi ha fum, no hi ha cap signe visible que indiqui una amenaça química. Segons es va explicar en les investigacions, un treballador del metro s'acosta al paquet punxat i intenta recollir-lo amb les mans nues. No sap que el sarin és encara actiu. Aquell gest, que per ell només és un intent de netejar el pas, el deixa greument intoxicat al cap de pocs minuts. En una altra línia, un passatger relata en una entrevista posterior que tot ha començat com un simple mareig. A Tòquio, a l'hora punta, això no és estrany. Hi ha molta gent i els marejos són comuns. Però quan veu com una dona davant seu cau com si algú li hagués tallat els fils, de cop comprèn que allò no és normal. I després la seva pròpia visió comença a deformar-se, com si estigués mirant el món a través d'una finestra plena d'aigua. Un dels punts més colpidors és que molts serveis d'emergència arriben a les estacions sense tenir ni idea que es tracta d'un atac químic. Segons els informes oficials de la ciutat, els primers equips només tenen notícies de que hi ha persones desplomant-se al metro. Res més. A l'hospital de Hokkaido Medical Center, diversos metges expliquen com els arriben pacients amb símptomes idèntics. Pupil·les extremadament contragudes, salivació intensa, dificultat per respirar. Un d'ells descriu que li ha recordat immediatament els símptomes d'un agent nerviós. És ell qui, segons es recull els informes posteriors, alerta que podria ser sarin. Aquesta identificació ràpida salva vides perquè permet activar els protocols adequats. Molts metges, però, ja havien estat exposats mentre atenien a pacients sense protecció completa. Hi ha casos documentats de personal mèdic que acaba hospitalitzat, tot i no haver estat al metro. Hi ha passatgers que expliquen que han intentat agafar aire a través d'una finestra del vagó, però no hi havia cap sensació de fum o olor que generés intuïció de marxar. D'altres relaten que, de sobte, les cames ja no responien. És un dels efectes que el sarin provoca en el sistema nerviós perifèric. I han quedat asseguts al terra mentre el vagó avançava sense saber si arribarien vius a la pròxima estació. Un home, que després declararia com a testimoni, explica que no recorda exactament com ha arribat a fora del vagó. Només recorda que una dona desconeguda l'ha agafat del braç, tot i estar ella mateixa afectada, i l'ha arrossegat fins a la porta d'emergència. Cap dels dos sabia què els estava atacant, però aquella acció, segons els metges, probablement li va salvar la vida. Les xifres són impressionants. Més de 5.500 persones han patit símptomes, però això no reflecteix realment el caos. A nivell operatiu, Tòquio es col·lapsa parcialment. Línies interrompudes, estacions tancades, gent intentant trucar familiars sense aconseguir-ho perquè les xarxes estan saturades. El govern activa una unitat especial de crisi que, fins aquell moment, gairebé no havia practicat situacions d'atac químic a gran escala. Segons es recull posteriorment, un dels reptes més grans va ser informar la població sense generar pànic massiu. Els mitjans de comunicació japonesos obren edicions especials, però els primers minuts són confosos. Encara no es pot assegurar si és un accident, un sabotatge o un atac terrorista. Les autoritats identifiquen ràpidament Aum Shinrikyo com a responsables i centenars de policies entren als complexos de la secta. Descobreixen coses que costen d'imaginar. Centrifugadores industrials, manuals amb fórmules químiques detallades, recipients especials per a precursors del sarín i fins i tot, segons es va informar, un prototip de dispositiu per dispersar gas des de vehicles en moviment. El detall més inquietant de tots és que la secta ja havia provat sarín abans. L'any 1994, a Matsumoto, en una acció que ja havia causat morts, però que no s'havia pogut atribuir clarament fins després de l'atemptat al metro. També es troben registres interns que mostren que Asahara donava ordres directes. Els membres de la secta, molts d'ells amb formació científica avançada, actuaven per fidelitat absoluta. Cap indici fiable apunta a una dissidència interna capaç d'aturar l'atac. Molts supervivents relaten que després de l'atemptat, viure amb el record era tan difícil com els símptomes físics. Alguns van quedar amb problemes pulmonars crònics, d'altres alteracions de la visió irrevertibles. També hi ha un nombre important de persones que han desenvolupat ansietat, trastorn del pànic i estrès posttraumàtic. Llavors, el Japó va reforçar protocols, va redissenyar parts de la resposta sanitària i va crear equips especialitzats en agents químics que encara avui estan actius. Quan visites Tòquio no hi ha grans monuments sobre l'atemptat, però sí que hi ha petites plaques, testimonis, records en museus i reportatges anuals. La ciutat no converteix aquella tragèdia en un símbol arquitectònic, la converteix en la memòria col·lectiva. Discreta, però profunda. El que va passar aquell dilluns al matí ens recorda que la rutina, la normalitat i la seguretat poden trencar-se en qüestió d'instants, de minuts. El gas sarín era invisible, però l'impacte va ser colossal. Però també ens recorda com en els moments difícils som capaços de col·laborar entre nosaltres i ajudar-nos, sense importar la nostra pròpia seguretat. Tòquio aquell dia va actuar com a ciutat i com a comunitat i va demostrar que es pot resistir encara que sigui al preu de la por i del dolor. Fins aquí l'episodi de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i moltes gràcies per escoltar el programa. Fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
3: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
5: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
6: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
5: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
4: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
7: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
8: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
9: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
10: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat, Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
2: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
1: Sí, totalment. Avui, de fet, et diria, amb tot això, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner. Ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I de fet, avui el que volem fer amb ell és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit en una eina per ajudar les generacions, no? I per ser una mica també el mirall on adolescents i infants s'hi puguin també veure d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
2: Totalment.
1: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també que juguin un paper actiu, no? Per ajudar a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
2: moment.
1: Sempre
2: que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
1: un cercle
2: de gent que potser permet o sense actuar deixa que les coses passin.
1: Doncs anem per feina.
2: Vinga, va.
1: Va, avui al Col·lectius en xarxa, Brian Giner.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa d'11 a 13
2: és important. És amb el format de l'escola pública, no? No sé que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes.
1: T'anava a dir, canvien de grups, també.
2: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí, sí.
1: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no?, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
2: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, però hi ha molts criteris, i un d'ells és tenir en compte què els diem les mestres de primària de les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui. Nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup, de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
1: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua quan estan en el seu temps de lleure. I també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar. Que això també és important, dotar d'eines a tots els alumnes.
2: A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant.
1: I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, de veritat.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, mm-hmm. però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
3: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Mm-hmm. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
1: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també, doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context de per on has acabat passant.
3: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull. I la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions... Bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó que va ser en tres centres diferents. I, bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus,
1: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes, és a dir, l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
3: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no? Són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural, d'una manera... sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra és, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedava d'una... O sigui, com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple, han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària, secundària.
2: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin o creus que no?
3: A veure, sí que de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. I aquest és un problema molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu... Va, si no és per tant, no? Llavors, és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
2: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per ensortir-te'n?
3: Bueno, principalment, jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és... coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs el millor aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
1: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
3: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, i mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva. És a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan... jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses
1: que estan parlant. Tu portes cap a tu, no? Clar.
3: Sí, sí, sí, de manera no intencionada, yeah, interpreto que això que s'està fent és un atac cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut, hi ha una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació, per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir... mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
2: I tant. I fas d'integrador llavors al centre?
3: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal, que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
2: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera en aquests anys que també has estat a primària canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no? Com a les persones que presencien un assetjament?
3: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. No sé, que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben, perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
2: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
3: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans, que ara mateix estan a l'educació, no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació,

0: de les classes que estan numerades per lletres, això, no, això té un per què. Això té un per què, i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal, i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús, i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
1: Mm-hmm. Brian, amb tot això que ens explicaves, i parlàvem també al principi del programa, sí, una mica del paper que juguen, doncs, la resta del grup, la resta de la classe, no?, i dels companys i companyes, doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot d'aquestes doncs, agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes, i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats, no?, i formar part d'un grup guai, no?, i per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació, i no caure del grup gran, no?, del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
0: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
1: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor, vale, d'aquestes circumstàncies.
0: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying, perquè tothom som observadors en algun moment de la vida, i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no?, als alumnes quan parlo a les xerrades, de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o estan fent mal a un nen o a una nena, no? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult, que és el que has de fer, no? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112, i si estàs dins del col·le aniràs a un adult, perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta, i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla...
1: Yeah.
0: Clar, aquí també tenim establert que la societat evidentment està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència, i a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
1: Mm-hmm. Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no?, i parlaves dels doncs, canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent doncs, canviar-lo de centre, no?, i acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys, i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat en l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
0: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol

0: fer res. Una és aquesta, i l'altra perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per supressió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi ha proves no hi ha delito. No? Mm-hmm. I l'escola moltes vegades... per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no, de, no sé, com que l'educació és... que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, o sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno a lo mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
1: Bueno, jo crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? En els claustres de que la problemàtica és real, allò que deies a l'inici, que et passava a tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? Al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? Potser que aquests canvis de centre són mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions això, no?
0: Jo et diré que jo pensava abans ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies, o gran part de les famílies, pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents, i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes, són profes, metges, psicòlegs, policies, o sigui, no tenen una professió concreta, no poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida, ja, però pel fet de que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. No? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi han d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen, les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. Clar, també hem de tenir en compte això.
2: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian, fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
1: Marxem amb l'Alanis Morissette.
2: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Bé.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Comença amb una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ullera Ràdio. Ivan Ufón, Sergi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Pues bé, pues bé, per aquí estem.
0: Molt bé. Actualitat. És que no sé si ho vaig dir.
1: Digues.
0: No sé si ho vaig dir, però estic mirant Absència.
1: Sí, ho vaig dir.
0: Va, segona temporada. Mireu-la.
1: Sí?
0: Sí. Està molt bé, està molt bé. És una mica així psicològica, però està molt bé.
2: Jo és que ara estaré un mes on no miraré gaire sèries, ho sento molt.
0: Per què? Ah, perquè tens el Mundial.
2: Clar. Ah, no tinc tant temps com per mirar sèries i futbol.
0: Sí, no, ara no es pot, no es pot.
2: Bueno, sí es pot.
0: Si no treballes.
2: No, la tele amb el futbol...
0: Això no és mirar una sèrie.
2: No, la tele amb el futbol apagada.
1: Clar, el que no dius és el futbol.
2: El volum de la tele apagat. Si no estic pendent del República Txeca... Curaçao no passa res.
1: Clar, apartar els ulls un moment cap al marcador cada 5 minuts
2: i prou. I tenia la sèrie endollada.
0: Però podeu fer dues coses a la vegada?
2: Però és que no, perquè l'atenció la centres més en una cosa que en l'altra.
0: Però és que no li trobo el sentit. Vull dir, a mi que si estic planxant...
2: No tinc ganes de...
0: Estic planxant i miro el Mundial.
1: Tu el que vols quan saber del Mundial.
2: Estàs planxat i mires el Mundial. Llavors què passa? Planxes malament?
0: Hi ha bastantes possibilitats. Però no t'enteres del que està passant al Mundial.
1: Bueno,
0: però són dos feines
1: però clar,
0: que és
1: partit,
0: compatible.
1: Els partits que t'interessen te'ls miraràs amb més intenció, claro. Però és el que deia el Sergi, aquestos que són, pues, això, República Txeca no sé què...
2: Al tampoc teniu una selecció que diguis vam som-hi a tope,
0: yeah.
2: Doncs es pot mirar de forma molt, molt poc tensionada certs
0: molt
2: partits.
0: Bé. Molt.
2: Tenim un Balaguer, en Portugal. Vinga, va.
0: Molt bé.
2: Seleccionador Roberto, vinga. Estima que entregui Cristiano Ronaldo.
0: A veure, Ivan, actualitat.
1: Vinga, actualitat. Ha mort un actor que es diu Anthony Head, ¿vale? Va aparèixer a sèries com a Ted Lasso, que el Sergi el coneixerà per això, i va fer Cazavampiros.
2: No sabia que havia mort. És un secundari a Ted Lasso, però que és veritat que a nivell argumental... té una miqueta de repercussió en Ted Lasso. És veritat que en aquest nou format de Ted Lasso perfectament no té per què sortir.
1: Pues ja està. També s'ha estrenat la segona temporada de La Casa Nostra, la sitcom de TV3. Recordem que fa 6 mesos es va estrenar amb la seva primera temporada i que va tenir bastant bona acollida, segons diuen els de 3Cat, eh? Escolta, perquè nosaltres no hi sabem res. També es va estrenar a la tele en obert la primera temporada, coincidint amb l'estrena de la segona temporada. I jo ho torno a dir, a mi m'agrada aquesta sèrie. Està molt bé. M'ho passo bé mirant-la. Ric en veu alta, i això és més de lo que li demano en una sitcom.
0: Ric en veu alta, com rius en veu baixa?
1: Et fa gràcia una cosa, però no rius.
0: És que avui estic bastant odiós,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, no passa res.
1: Però bueno, ja m'has entès perfectament.
2: 27 minuts de programa.
1: I un petit apunt.
0: Clavat.
2: Ah, sí? Només en porten 3.
0: Sí.
1: Un petit apunt, perquè a veure si les plataformes i tal prenen nota.
2: I tant.
1: Un any que porta aquesta sèrie pràcticament en producció, perquè va començar a rodar-se l'estiu passat, 28 capítols. Vale? No 8, no 6, no 10, 28. 14 per temporada.
0: Molt
1: dos bé. Temporades en un any. Vale?
0: Molt bé.
1: Així més.
2: Està
1: renovada per una tercera, per cert.
2: Molt bé.
1: Però us deixen molt freds, eh?
2: D'aquí dos mesos, amb el ritme de producció que té aquesta sèrie, d'aquí dos mesos ja estarà...
1: No, però a finals d'aquest any ja tindrem la tercera temporada, pràcticament.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Poden entrar-hi molts motius sobre això que has dit ara. Vull dir, perquè és més ràpid, més lent...
1: Bueno, que s'ho apuntin, per si de cas.
2: Bueno, que se facin, que cadascú faci les coses.
1: No, que les facin com jo vull,
2: ja,
1: que és com a mi m'agraden. Dit això... com i clar?
2: Això va dir...
1: Com i clar, això va de gustos, no?
2: Això van dir d'altres persones i això va complicar a nivell mundial.
1: Una mica.
0: A veure, què vols dir, Ivan?
1: No, ja està. No.
0: Ah,
1: què més? Ah, bueno.
0: Bueno, és que avui portaràs tu la secció.
1: Sí, la tercera... Vaig per la tercera temporada. Vaig per la tercera temporada d'Eufòria. I m'esplaiaré més la setmana passada, la setmana que ve, quan me l'acabi, perquè perquè això, el que està sent aquesta tercera temporada,
2: recollida
1: és un absolut
2: de cable
1: desastre.
2: Espectacular.
1: És un absolut desastre. No perquè sigui dolenta, sinó perquè és una altra sèrie. Aquest podria ser un spin-off, però és que la tercera temporada d'Euphoria, llavors m'enfado.
2: Només se poden recomanar sèries quan s'han acabat. Si no, no es poden recomanar sèries.
1: Me queden dos capítols, la setmana vinent es ve la rajada. Dit això?
0: Dit això.
2: D'una sèrie que havíem de mirar, eh?
1: Jo les que... Saps el que passa? Que...
2: Aquest retorn d'eufòria no s'havia de fer. No, ja està predestinat al fracàs.
1: Jo us recomano que us mireu la primera o segona temporada sí o sí. O sigui, bueno, sí o sí, a veure, si voleu.
2: No, si voleu, no, el que tu vulguis.
1: Si us voleu, ja
2: ha quedat clar.
1: Però és que saps el que passa? Que acabant a la tercera, a la segona temporada, la sèrie queda com una mica inconclusa, i és que el que passa a la tercera... Llavors és que és el cas de Vis a Vis, que és no miris aquesta sèrie, perquè t'enfadaràs. No la miris.
0: Pues no, no la miris, no, no la mireu, no, no us enfadeu.
2: No us enfadeu.
0: Que ja estem prou galents tots, no cal enfadar.
1: No, no, només no.
2: No us enfadeu.
0: Avui, Ivan, portaràs tu la secció?
1: Sí, senyor, perquè portem la segona part de què va ser d'ells, parlant de sitcoms de Disney Channel.
0: Molt bé. I com vols que ho fem, això?
1: Com vols que ho fem, això?
0: Pues mira, no estic de sintonia.
1: Pues és que és molt fàcil de fer, això. Mira, comença a tirar la sintonia, perquè jo crec que no necessita cap més introducció, la propera sèrie.
0: A veure...

0: Parlem de Shake It Up, t'imagines? No, és Hannah Montana. I avui repassarem doncs això, la vida dels protagonistes d'aquesta sèrie anys després, a veure què ha passat amb ells.
1: Bueno.
0: Jo crec que, bueno, és de les sucoses, aquesta. Comencem per, no sé si us sona d'algo, Miley Cyrus, la protagonista de la sèrie.
2: La que de Breaking Ball.
0: Correcte, que interpretava a Miley Stewart, bàsicament una noia que era una estrella de pop en secret.
1: Sí, jo la vaig agafar tard, eh? Jo crec que sense no he vist Hannah Montana i no vaig entendre massa bé la trama.
0: Bueno, a veure, amb aquell univers cinematogràfic, si se li pot dir així, tothom era molt curt. Perquè...
2: Era la Clark Kent de...
0: Clar,
2: de
0: Channel, correcte.
2: Perquè es canviava la perruca i era una persona completament diferent.
0: Ningú la reconeixia. Vinga, va, parlem de Miley Cyrus, perquè continua dedicant-se a la interpretació, sí. Evidentment que sí. És una superestrella de la música global. Vale. Després de Disney Channel va fer una ruptura molt deliberada amb la seva imatge infantil, i van veure èxits com, no sé si algú li sonarà, Breaking Ball, Flowers i diversos àlbums que van estar molt bé rebuts, Té, de fet, 3 Grammys, un d'ells per Flowers, aquesta sèrie.
1: És que t'anava a dir, per mi Flowers és com la consolidació o la maduració una mica
0: de la Miley Cyrus actual,
1: sí,
0: correcte,
1: sí.
0: Jo estic molt d'acord amb ella. A més, també, amb aquest toc que té com... com molt inspirat amb Dolly Parton, pot ser, no? Amb aquesta estètica... De fet, també crec que va fer
2: una versió,
0: una cançó de Dolly Parton, que sí?
2: Sí.
0: Doncs això. Ha fet alguns papers puntuals en cine i televisió, com per exemple a Black Mirror, una altra sèrie que no sé si us sonarà d'algú. I continua sent una de les exestrelles de Disney més influents del món. Es va reconciliar amb Hannah Montana anys després i va impulsar un especial de reunió que jo penso va quedar bastant descafeinat.
2: Sense el seu pare, no?
0: Amb el seu pare.
2: Ah, va ser...
0: Aquesta va ser la cosa. Va faltar molta gent del cast, però el seu pare, que se suposa que és amb qui tenia problemes, no. Després ho repassarem. Evidentment no està retirada, no? Aquesta pregunta que ens fe, que li faig sempre. I està vetada per Disney, no oficialment, però durant molts anys la relació va ser freda després d'aquest canvi d'imatge radical. Ara sembla una mica més reconciliada amb aquella etapa i podria ser una de les poques, per no dir l'única, que s'hi ha retrobat amb Disney després de totes les seves polèmiques. Es podria dir que si no fos una de les estrelles més importants de la companyia, probablement hauria acabat com altres protagonistes, com Michael Musso o Jake T. Austin, que van acabar amb Lolit perquè van tenir alguna mena de problema legal i Disney va dir... Nunca más.
1: Fins aquí, ja. Bueno, és que la trajectòria de la Miley, la veritat...
0: De les més brillants de Disney Channel, és així.
2: Torna la sensació que quan les seves estrelles tenen problemes a la vida, les aparca bastant.
0: Sí.
2: No les recolze massa.
0: No.
2: Les cancela bastant.
0: Clar, perquè tu també t'has d'imaginar que tenen una imatge, que no defenso Disney amb això, però tenen una imatge de cara a un públic infantil que depèn de com es pot pervertir molt.
2: Claro.
0: Llavors imagino. Seguim parlant del cas de Hannah Montana.
1: El titular
2: de la intel·ligència.
0: Ah, el titular. És que com que veia que no us feien gaire gràcia la setmana passada.
1: No, que sí, que sí.
0: Miley Cyrus va destruir Hannah Montana per convertir-se en una icona pop mundial. És que...
2: No va destruir Miley Cyrus a Hannah Montana.
0: Bueno, se la va intentar carregar, la va intentar enterrar, però al veure que hi havia un fandom va dir, bueno, pues fem una reunió, va.
2: L'altre dia vaig fer amb la Judit un exercici periodístic amb la intel·ligència artificial.
0: Sí?
2: I, sorpresa, no va ser la solució.
0: Sorpresa.
2: Per satisfacció també, no sé la Judit, però per satisfacció meva, anava molt equivocada amb el que se li va demanar, sabent que, no, sí. que per molt que hagués encertat no haguéssim escollit la seva resposta, però vam fer una prova i es va equivocar.
0: Continuem parlant del cas de Hannah Montana. Parlem d'Emily Osment, que interpretava a Lily, la seva amiga de l'ànima, que durant les primeres temporades, la primera temporada, ni tan se val sabia que Hannah i Miley era la mateixa persona.
2: Ara mateix no li fico cara
1: jo tampoc.
2: A pues, cap altra persona del repartiment de Hannah Montana.
1: Jo tampoc.
0: Pues aquesta és una de les més famoses. Continua actuant, sí, i força. És un dels casos més estables post-Disney. Papers protagonistes en sitcoms i comèdies televisives. Va liderar la sèrie Young and Hungry i va tenir un paper secundari a Young Sheldon i ara mateix és una de les protagonistes de la sèrie derivada, de fet és la protagonista de la sèrie derivada d'aquesta, de Young Sheldon, que es diu George and Mandy First Marriage, el primer matrimoni de George i Mandy. El que faria d'aquesta la seva tercera sitcom d'èxit a la seva carrera.
1: Sí que li poses cara, eh?
0: Home, Emily Osment, jo crec que sí. Jo crec que sí. A més, també ha mantingut una carrera musical alternativa, és a dir, està que ho peta. evidentment no està retirada i no està vetada per Disney.
2: Si fiques Emily a Google, et surt la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vuitena.
1: Mira, escolta, em sembla que és seva la cançó, All the Way Up.

0: seem crazy.
1: És un videoclip molt 2000, eh? Però molt, molt.
2: Ja fa pinta. Bé, doncs això, Emily Osment, carrera fantàstica, després de Hannah Montana, eh? Es podria dir que jo crec que després de... Bueno, també hi ha Billy Ray, és veritat, amb aquesta sèrie. Però bueno, en fin, seguim parlant del cast. Parlem de Michael Musso, que feia d'Oliver Oaken. No sé si tots
1: no,
2: el tenim...
1: No?
2: Que, si no m'equivoco, estava al Chiringuito...
3: Mai millor dit, ni Flowers.
2: Treballava al Chiringuito aquest, que també era un
3: dels
2: escenaris
3: principals.
2: No, era un Chiringuito que hi havia allà a la platja, que era un dels escenaris de Hannah Montana.
3: Uf, bon pèl, eh?
2: Sí, molt.
3: Una mica això. Leo Messi, eh? Leo Messi quan era jove. Quan debuta amb el Barça, Leo Messi era aquest noi.
2: Aquí ens diu... Un dels casos més complicats. Continua actuant... Molt poc. Va ser Jeremy a Phineas i Ferb durant les quatre primeres temporades i les dues pel·lícules, però no ha tornat a interpretar-lo durant el revival degut a les seves polèmiques legals.
3: Busca Leo Messi, Judit. Leo Messi debut. I compara amb aquest noi. I la gent, els joients també, mentre l'escolten a l'Ivan.
2: Home, ara qui ho dius?
3: No, no, 100%.
2: Sí, sí. Després de Disney va fer doblatge a alguns projectes menors i la seva carrera es va frenar després de diversos problemes personals i legals, incloent una detenció per alcohol quan era jove.
1: Ai.
2: Està pràcticament retirat del gran focus i, evidentment, està vetat per Disney, tot i que no oficialment, però aquí ens diu, no oficialment, però gairebé sí de facto.
1: Bueno,
2: per tant,
1: quan
2: sí.
1: Et conviden a marxar, pues que et fan fora.
2: Correcte. Disney va reduir molt la seva presència després de les seves polèmiques i actualment ja no treballa amb ells. No va sortir, com dèiem, al revival de Phineas i Ferb, ni va participar a l'especial reunió de Hannah Montana. Michael Musso apuntava alt, però els escàndols li van tallar la carrera.
1: Aquí li haguessin hagut de dir, li van tallar les ales.
2: Claro. Correcte.
3: Si no és, tan, que... no és tan difícil fer.
1: No.
2: Vinga, va. Seguim amb Jason Earls, que era el germà de Miley a la sèrie. Aquest senyor que tenia com 35 anys quan la sèrie original estava en emissió, però com que feia una mica de pinta així d'adolescent, doncs mira, l'han posat el germà gran de la Miley. Ves?
1: Anda. O sigui, ara que els estic buscant sí que em sonen, eh?
2: Home, clar. Continua actuant, sí, de manera intermitent. Va continuar treballant amb Disney després de Hannah Montana, especialment a Kickin' It, que no tinc ni punyetera idea de lo que és.
1: Vale.
2: Fa convencions de fans i tot això, i projectes puntuals. No està retirat de la vida pública i no està vetat per Disney. De fet, va continuar dins d'aquesta família. És un dels pocs que mai va marxar del tot de Disney, ens diu aquest titular.
3: Molt, molt,
1: molt bé.
2: Molt bé, molt bé. A veure, entrem al punt més...
1: Aquest és el pare.
2: Sí, correcte. Entrem al punt una mica més polèmic de tot plegat. Billy Ray Cyrus. El pare de veritat de Miley Cyrus i alhora també feia de Robbie Ray, a més es deia igual. Bueno, no, perdó, no. Es deia Robbie Ray. Estima. A la sèrie Robbie Ray era el pare de Miley Stewart, també. Dit això, continua actuant poc. Segueix vinculat, sobretot a la música country, perquè venia d'aquest món. Va reviure la seva popularitat amb Old Time Road de Lil Nas X.
3: Bona cançó, rap.
2: Sí, sí, sí. La seva vida personal i familiar ha ocupat molts titulars. Aquí va la llista.
1: A veure.
2: Alguns fills han deixat entreveure públicament que la relació familiar és complicada. Va estar allunyat dels seus fills, sent conegudes les seves desavinences amb Miley. En una entrevista al 2011 va arribar a dir que Hannah Montana havia destruït la seva família,
3: sí,
2: perquè la fama sobtada va alterar molt l'equilibri d'aquella família. Separació i divorci amb Tish Cyrus, després de dècades junts, casament molt comentat amb la cantant australiana Fire Rose, relació posteriorment molt mediàtica i aparentment conflictiva, aparicions públiques estranyes, entrevistes confuses i rumors sobre problemes personals. Entrevistes confuses,
1: rumors sobre problemes personals.
2: Entrevistes confuses, ens imaginem, no?, el que va passar aquí.
1: Que anava begut.
2: Que va arribar una mica
1: perjudicat.
2: Sí, sí, sí, sí. És a dir, no està retirat del tot, no està vetat per Disney, perquè, evidentment, va ser un dels pocs que hi va aparèixer al revival de Hannah Montana. El pare, bueno, el revival, la reunió, eh? El pare de Hannah va tornar al número 1 15 anys després gràcies a TikTok. Aquest és el titular radiofònic que ens dona la gent del chat, bueno, la gent del chat GPT, el propi chat GPT.
1: Jo, home, aquest el titular l'hagués vinculat més... algo com de pare i filla, no sé. Però no van dubtar mai de que no aniria bé fer una sèrie com aquesta, posant pare i filla vida real a una sèrie tan d'èxit.
2: És que jo crec que...
1: Pare i filla de ficció.
2: Jo crec que van veure més els dinerets, m'entens? Perquè yeah. Billy Ray Cyrus era una persona molt important.
1: Yeah.
2: Tenia una filla que podia ser llançat a l'estrellat només per ser la filla de... I a banda de tot això... Miley va brillar per sobre de tot.
1: Ja, perquè quan dius que amb mala relació amb els seus fills vol dir que en tenia més d'una de filles.
2: Sí, sí, sí. Oh. Sí, sí, i és això. És públicament tots han dit que, bueno, el pare una mica així.
1: Bueno, tu no es pot tenir.
2: No, clar, no. I acabem amb Moisés Arias, Rico, que va ser, si no m'equivoco, es va incorporar a la tercera o a la segona temporada, no va estar des del principi. Continua actuant, ha fet cinema independent i projectes més adults, ha treballat amb directors respetats i s'ha reinventat molt, no està retirat, no està vetat per Disney, eh? El petit Rico s'ha convertit en un actor indie de culte.
1: Ai, perdó.
3: Aquest ara surt a Fallout, a la sèrie.
2: Sí. Té una... és molt particular, eh? És molt reconeixible.
3: Sí, té una fisonomia bastant particular.
2: Així
3: sí.
2: És. Com anem de temps?
1: A veure, espera't un moment. Bé, vol dir que tenim... Sí, 10 minuts per omplir.
2: Pues venga, va. Anem amb la següent de les sèries, que és Buena Suerte, Charlie.

0: una de les sèries més estimades de Disney Channel, en la meva humil opinió, la última sèrie de Disney Channel, per a mi, molt disfrutable. Quan dic molt disfrutable és que te la poses a dia d'avui i és una sèrie que es pot gaudir molt. És una comèdia de situació. Doncs això, anem per parts, va. Aquesta comèdia va ser un èxit absolut per la seva aparent normalitat en comparació amb altres sèries del canal, eh? Ni Max, ni Superestrelles, ni Nens Prodigi, ni Visions del Futur. Només una família lleugerament desestructurada, eh? L'argument d'aquesta sèrie és que una família numerosa que, per sorpresa, o sigui, són tres fills, que per sorpresa tenen, els pares tenen un altre fill. I llavors s'han de repartir la criança una mica entre tots. D'acord? I la seva protagonista principal era Bridget Mendler, que feia de Teddy Duncan. Per mi, jo te diria, un dels crèdits de la meva infantesa. Aquí és un dels casos més sorprenents de tota la història de Disney. Continua actuant? No. Però no per males raons, eh? Després de la sèrie va fer música i algunes pel·lícules, va participar a la fallida sitcom Undateable i va cantar la seva sintonia introductòria, igual que fa amb Buena Suerte Charlie, va estudiar a universitats d'elit, va obtenir titulacions a Harvard i al MIT, que no sé què és, però fa pinta de ser una cosa molt important, i ha acabat convertint-se al tanto en emprenedora tecnològica i CEO d'una empresa relacionada amb comunicacions espacials. O sigui, no es pot fer un gir més dràstic a la teva carrera i a sobre tenir tant d'èxit. Retirada, es podria dir que sí, eh? Fa anys que la interpretació no és la seva prioritat, tot i que jo l'última vegada que la recordo va ser en una reunió d'aquestes que es feien durant el Covid via Zoom de Buena Suerte Charlie.
1: MIT és l'Institut de Tecnologia de Massachusetts.
0: Mira, veus?
1: És una universitat privada d'investigació pública ubicada a Cambridge,
0: evidentment,
1: als USA.
0: Evidentment no està vetada per Disney i de fet ella ha parlat positivament de la seva etapa a Disney. De fet, tot el cast s'estimen molt, o s'estimaven molt, i sempre han dit que tant de bo aquesta sèrie no s'hagués emès a Disney Channel, s'hagués emès a una cadena més gran, perquè probablement hagués durat 10 anys.
2: Carai.
0: Sí, perquè Disney normalment una cosa que feia és que als 4 anys s'acabava la sitcom, perquè aquí és quan començaven les renovacions importants de contractes, demanaven massa diners, i llavors Disney deia no, això no.
1: Molt bé, vale? Molt bé, Disney.
0: Molt bé. Anem amb Jason Dolley, el germà mitjà, eh? Continua actuant de forma molt esporàdica. Després de Disney ha fet alguns projectes puntuals, ha desaparegut bastant del focus mediàtic, eh? No està retirat, però bueno, gairebé. No està vetat per Disney. I aquí ens diu el titular radiofònic, eh? Més altat del de Bridget perquè...
1: Perquè és una caca.
2: Sí.
0: PJ Duncan és probablement el membre del repartiment que més s'ha allunyat del focus.
1: Vaja.
0: Vale, vale.
2: Pues sí. Titular, si això és una descripció.
0: Sí.
1: Això forma part del cos de la notícia.
2: Sí. Això és context. És que a més podria treure molta més xitxa d'ironia i no ho fa.
1: Perquè no és periodista, Judit.
2: Vale.
0: No busque,
1: perquè no
0: busque.
1: Té la capacitat per fer-ho.
2: Vale.
0: També, així també estem donant aquí una mica, exposant, no?, els fallos del xat GPT.
2: Exacte.
0: Donant raons per no fer-lo servir
1: l'altre
0: per redactar coses.
1: Se'm va equivocar amb els horaris del Mundial l'altre dia. Has de ser beneit, per equivocar-te.
0: Mira que només has de buscar Google.
1: Mira que està tot arreu. Diu que va agafar un horari dels Estats Units que no era el correcte, perquè clar, com que es fa als Estats Units entre altres països, que no, clar, no és el mateix horari en un lloc que en un altre. Ai, beneit.
0: Vinga, va. Anem amb Bradley i Steven Perry, el fill petit abans de que arribés Charlie, clar. Continua actuant, sí, encara que amb menys protagonisme que durant l'època de Disney. Va seguir Disney Channel amb Ant Farm i Mighty Meth, dos sèries que no van estar gaire ben valorades, les coses com són. Ha participat en sèries, ha seguit participant en sèries i pel·lícules, i també s'ha interessat per la producció audiovisual i altres projectes creatius. Té un canal de YouTube on ha fet vídeos amb Mia Tallarico, que era Charlie, el nadó de la sèrie, que a dia d'avui, per cert, té 17 anys.
2: Carai.
0: Fa 17 anys d'aquesta sèrie, jo estic molt gran.
2: Estàs.
0: És que clar.
1: Bueno, és que avui ho comentava a la redacció. És que tu i jo, artista, fa 12 anys que vam fer la selectivitat.
2: Sí, sí.
1: 12 anys ja, eh?
2: Sí, sí.
0: Bé, va,
1: i hi ha gent que s'està escoltant que dirà, estàs tu queixant-te per 12 anys, també té raó, però 12 anys són 12 anys ja.
2: 12 anys, 12 anys.
0: I parlem de Mia Tallarico, Charlie, la nena que pràcticament va créixer durant davant de les càmeres, eh? Durant les primeres temporades, bé, la seva aparició evidentment no era més que un nadó amb càmera, eh? Tot i que de vegades sí que intentaven donar-li alguna mena de gag, les dues últimes temporades ja sí que tenia diverses línies per episodi. I escolta, sent una nena de 4 anys... No se li pot demanar més, ho feia prou bé.
2: Mentre no muntes numerets i rebequeries...
0: Correcte, a més ja t'he dit, Cris, que tots s'estimen molt, anys després segueixen en contacte tots amb tots, vull dir, fantàstic. La nena pràcticament que va créixer davant les càmeres, continua actuant? Sí, però molt menys del que alguns fans esperaven. Va participar a la sèrie Mani i ha tingut una adolescència relativament normal i allunyada del foc. No està retirada, però tampoc ha fet el salt de gran estrella juvenil. No està vetada per Disney, per raons òbvies. I, doncs això... llegeix el titular o no?
2: Sí, sí, sí.
0: La Charlie de la, la Charlie de la sèrie és avui un adolescent que ha crescut molt lluny del focus mediàtic. Com hem dit, encara ha fet alguna aparició pública amb Bradley Steven Perry, crec que es deia, sí, correcte, al seu canal de YouTube cuinant alguna cosa, eh? Vull dir que prou bé. Ara anem amb un dels casos polèmics d'aquesta sèrie. Late Alan Baker, Amy Duncan. És una actriu, jo penso, bastant reconeixible perquè sempre ha estat la típica secundària o episòdica de comèdies de situació fins que va arribar Buena Suerte Charlie. És probablement la figura més polèmica del repartiment. Sí, continua actuant i ha treballat en doblatge, producció i comentari mediàtic. I fins i tot va reprendre el seu paper de Helen durant un capítol al revival de Willy Grace. Polèmiques. Al tanto, perquè aquí hi ha un bon paràgraf. Sí. Durant els últims anys s'ha posicionat políticament en temes molt controvertits als Estats Units. Ha destacat l'escena pública per promoure l'autonomia corporal, és a dir, que està en contra de les vacunes, també una manera bastant elegant de dir-ho, Vull dir, ets magufa, nena. No hi ha res, no hi ha més aquí.
2: Autonomia corporal, però què és això?
0: Enfrontar-se a la cultura de la cancel·lació, evidentment, a conseqüència del tema de les vacunes, i defensar obertament les polítiques de Trump durant el cicle electoral del 2024. Les opinions sobre les vacunes i l'educació han generat molta divisió entre els fans i el cast de la sèrie, els quals han optat per no involucrar-se amb ella res amb res més. Fins i tot va ser esborrada d'algunes de les fotos de making of que pengen algun dels actors anys després, de, oh, mira que bé que ens ho passem a Buena Suerte Charlie, pues, la seva cara estava emborronada amb aquella foto. Això, juntament amb la situació de Bridget, fan que sigui impossible fer un revival d'aquesta sèrie amb tots els protagonistes, però bueno, escolta, jo aquí deixo la idea de que sí que es podria fer un spin-off, no? Com a mínim tenim a mi el Talerico, que és Charlie a la sèrie original, i que, escolta, ara podria agafar el relleu de Bridget, o jo què sé, o veure els vídeos que gravava la seva germana gran per Charlie, perquè aquesta és una mica el cor de la sèrie. Al principi i al final de cada capítol començaven com amb un videoblog on Teddy li donava com un consell a la seva germana petita.
2: S'assembla una mica a la Paris Hilton, no, aquesta dona?
0: Estem parlant de... Sí, sí que té... Sí que té... Bueno, jo
2: que
0: no...
2: Que per estar en contra de les vacunes t'has fet moltes coses
0: molt
2: a la
0: temps,
2: cara,
0: Fa molt de temps que no la veig físicament des de que va fer una... Bueno, això, des de no que sé. Va sortir públicament a dir totes aquestes animalades.
2: Botox en porti segur. Això està molt tins.
0: Està vetada per Disney, no oficialment, però és de pressuposar que Disney no voldria treballar amb algú que té aquestes polèmiques,
2: Que és un faig, ja està, no passa res.
0: Sí, i a més te diré que aquest titular l'he escrit jo, No l'ha escrit el ChatGPT. Alan Baker s'ha convertit en Amy Duncan amb els anys, que era el personatge protagonista de la sèrie, que la mare estava una mica cucú.
1: No estava arribant.
0: I ja t'he
2: dit. D'aquí escriure notícia en 3 dies,
1: Molt millor.
0: Ja ho veus, jo estic llançat ja. I vinga, va, acabem, crec,
2: amb
0: Elik Aaron Kramer, que era el pare, Bob Duncan. Continua actuant? Sí. Ha continuat apareixent a televisió i cinema amb regularitat, És probablement qui ha tingut la carrera més constant dins de l'interpretació adulta. Està bastant irreconeixible a dia d'avui, perquè ha passat... Avui fer body shaming, en absolut. Però és sorprenent veure una foto d'ell ara perquè dius, ostres, és aquest? Ha passat una mica del tipus típico pare de sitcom, tipus Homer Simpson, a una mica Jason Statham, Ha fet
1: està
0: aquesta transició.
1: Fort, la veritat.
0: Està quadradíssim i és un rapat amb la barbeta aquesta així en plan Walter White.
1: Sabeu qui sembla? Ara no em sortirà el nom. Hi havia un lluitador de la WWE.
0: Sí, crec que...
1: Dels originals.
0: Crec que sí.
1: Ara és aquest. No em surt el nom.
0: té un punt, sí. No està retirat, no està vetat per Disney i, doncs això, el titular és el pare dels Duncan ha mantingut la carrera molt més estable més enllà de Disney.
2: Molt bé.
0: Per tant, això, el resum d'aquesta sèrie és que l'única figura polèmica podria ser Late Alan Baker. Però...
1: Stone Cold Steve Austin. Busqueu-lo i és aquest senyor que dius ara a la realitat.
0: És al·lucinant. Si mireu Buena Suerte Charlie, jo us recomano que mireu una foto d'aquest senyor actualment perquè
2: recordo.
0: Està massadíssim.
1: Jo no sé
2: la cançó, la sintonia, m'ha vingut al cap d'haver-la escoltat molt, però no recordo la
0: sèrie. És ja de les últimes sèries de Disney Channel. O sigui, és una de les primeres de MacD, directament.
1: No...
0: És del 2010, ja. Per tant, és normal. Jo tenia 11 anys quan va sortir aquesta sèrie.
1: Jo no la tinc gens controlada, aquesta
2: sèrie. No sé, la sintonia em sona molt, però no... No ho sé.
0: Jo us la recomano, eh? Bona sort, Charlie, la teniu a Disney+. Plus. Si voleu mirar 3 o 4 capítols així per fer un tast, està bé, eh? De veritat. Us ho recomano molt.
2: Doncs continuarem fent aquestes entregues de...
0: I tant.
2: Perquè ens queda, per exemple, també la de Demi Lovato.
0: Ah, mira, ui.
1: Torne Camp, però torne Camp Rock, eh?
2: Ah, sí?
0: Ah, sí?
1: Faran nova pel·lícula de Camp Rock, confirmats els Jonas i la de Demi Lovato, també.
0: Ah, i la Demi Lovato va tenir una infantesa dura, gràcies a Disney i la fama.
2: A mi el programa de Fanny i les estrelles o algo
0: així. Sani entre estrelles.
2: Bueno, quasi.
0: Sí, sí.
2: Fanny,
1: i en versió, espanyola segur que també ho trobaríem, eh?
2: Era molt xulo.
1: Del física o química...
0: Sí, no, no, és que jo una espanyola la faria, eh?
1: N'hi ha d'haver, segur.
2: Sí, sí, sí.
0: Els nens de Los Serrano...
1: Això.
2: Sí, sí. Perfecte, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Que vagi bé.
2: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: el fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia, allà per el juny 2015, i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa a dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 o sigui, temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que els l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Preste Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres, per parlar del Preste Joan, normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barba-roja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Frideric Imperatoris, no? De la Gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barba-roja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Preste Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, a Antioquia, a Trípoli, a Edessa, a Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristiandat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Hòstia. Tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Està, amb un grandíssim
1: està
0: exèrcit.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un FIP o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: Ja no pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè, ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als germànics. No? Mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar. Ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, leofènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà, tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient. Tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, sí, el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-lo.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de...

0: Saps aquelles taules de so de...
1: Defectes de so. De... Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
2: Molt bé, però no li donis idees. Bueno.
0: Abans del separador deixaré una dada.
1: Deixa una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, oh sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldà dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Jeliush Dashi, de Kitan, ja anirem posant, tot això.
1: Poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians. Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra de, del famós i mai suficientment bé imitat candifònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Veu de... Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no? Però no sé per
1: però
0: què.
1: Però quan se'n va donar per fer-ho?
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruec. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa. Vale. En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem de la Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliu Dashi, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho veu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix

0: precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa. Hi ha els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Baixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no?, que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
1: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
0: Serà fonamental, no? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia que això comporta, no?, el moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no?, aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no?, on acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa eurasiàtica, serà un escenari ben diferent.
1: I com serà, doncs, aquest escenari?
0: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no?, especialment el que seran ja de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no?, o bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la, i d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història eurasiàtica, no?, perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà, no? Per una banda tenim els uns turcoparlants, no?, que són el grup ètnic i lingüístic turc, no?, aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no?, d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans, no? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
1: mongols, tibetans,
0: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser, anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
1: Bueno, potser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
0: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, eh? Els kushans, no? Els turkmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
1: Aquests sí que en sonen una miqueta, no?
0: Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no?, els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
1: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
0: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. De fet,
1: el meló suficient.
0: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
1: Que li haurien de dedicar molts programes.
0: Tu demana l'ara, Albert, si vols, i d'aquí 12 anys
1: podries fer un programa sobre això, Alberto.
0: D'aquí 12 anys. Bueno, o hi ha una altra opció.
1: Quina?
0: El puc fer abans.
1: Com? Vaja. No, no em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
0: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
1: El programa, crec.
0: Vale.
1: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
0: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels uns, no?, o la creació del Jaganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
1: Patxis.
0: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. Els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no?, en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
1: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
0: Exacte.
1: Però nestorians, vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
0: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà, no? Entre altres coses perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antiromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no?, de les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel un persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià, i això farà que no sigui gaire ben vist, perquè una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprenen de que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? I no, és que jo sóc cristià perquè és un asturià, bueno, imagineu-vos el... una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
1: Wow.
0: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els asturians s'instal·len a Xina. No, fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat.
1: Uh-huh.
0: És també el moment, no, en què aquest món asturià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que són asturians, fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
1: cap
0: a l'est, no? El 635, emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nasturianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. El 635 ja tenim cristians a la Xina.
1: Segle VII, eh?
0: Segle VII.
1: És molt fort, això.
0: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica a Xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions, cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
1: I on acabaran aquests els nasturians després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
0: Doncs els nasturians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
1: Què?
0: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
1: Per què?
0: No? Quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nasturià i diu... Sujeta amb el cubata.
1: Escolta la meva història.
0: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
1: Tothom hauria de conèixer més la història dels
0: nasturians. Els nasturians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nasturians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ara comencem a juntar,
0: no?
1: Tot allò que hem parlat de què és l'estepa, què passa dins l'estepa i qui ocupa l'estepa, comencem a juntar-ho. Per fer-ho hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs,
0: vale.
1: No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquen Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents, o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liudashi.
0: I qui era Ye Liudashi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liudashi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liudashi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liudashi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un capdillatge tribal. Els Jan, els Khan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liudashi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127 s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però, en tot cas, reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? de un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crees una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no? Uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. no conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1141 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofenguis.
0: Va, perfecte.
1: No hi ha problema.
0: Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè sobren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i sobre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? O una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època, no la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no, que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no, a les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no, amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent euroasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, Això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: En fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
6: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder, doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir, doncs, que les pugui treballar.
7: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
3: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
2: Dilluns a 1:45 del migdia i redifusió dissabte a 10:15 del matí.
4: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pentinar. Pentinar és desembullar, netejar, agençar, etc., els cabells, la llana, un manyoc de fibres, passant una pinta o una pentinadora. Així parlem de cabells difícils de pentinar o de pentinar llana. Pentinar una flor s'aplica al món tèxtil. A la fabricació de teixits, fer córrer els fils veïns al lloc on s'ha produït el defecte, anomenat flor o escarbat, a fi de dissimular la manca de fils que l'ha ocasionat. Pentinar també és donar una bona repulsa a algú. Ha, ja el pentinaré jo, aquell. O com aquell qui passa una pinta, pentinar pot voler dir sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga. La policia va pentinar el barri infructuosament. Què vol dir, però, a pentinar llufes? Vol dir engegar dida. Vés-te'n a pentinar llufes. Massa pentinar espenya sa cabellera i tant de pentinar fa perdre els cabells. Significa que l'excés d'escrupulositat pot ser perjudicial per a la mateixa cosa en què s'és escrupulós. Pentinar el gat és una expressió col·loquial per dir masturbar-se i d'aquí qui no té res a fer, el gat pentina, o qui no té feina, el gat pentina, que vol dir que qui no treballa acostuma a tenir manies i a preocupar-se per coses que de fet no són importants. Amb aquest significat també hi ha l'expressió qui no té res a fer, pentina pets. A vosaltres us han pentinat mai? A mi sí. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Neologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Passant de puntetes aquest treball discogràfic, aquest EP de Brad Paisley que es diu Born Nights and Low, amb la cançó que li dona nom a aquest títol que acabem d'escoltar, o peces que sí que ha publicat a la seva pàgina web, com el tema anomenat Without You, que també escoltarem a continuació. Música country d'actualitat, perquè estem, encara no hem arribat a la meitat de l'any i ja tenim més de 280 àlbums que encara no hem pogut escoltar amb els nostres diferents programes. Per tant, escolteu-me, música i a disfrutar. Club del Country amb Rafael Corbí, Brad Paisley, Without

El programa 2033 ja del Club del Country, dels programes que s'emeten des del 1987 i que ens porta ara mateix música com aquesta, la del intèrpret de Glendale de West Virginia, on va néixer el 1972. També amb Brad Paisley se'ns està fent gran. I aquí ens porta una cançó al costat d'en David Lee Murphy, que pertany amb aquest EP, Hi-Ho Silverado.

La Mia Kelly, que acabem d'escoltar, és una cantautora canadenca guardonada, originària de Gatineau, al Quebec, que s'està fent un nom a l'escena musical folk internacional gràcies a aquesta barreja de música d'arrels americana, folk, and rock i blues. Interpreta els seus temes tant en anglès com en francès. Aquest és el seu quart treball discogràfic, el que escoltem en el dia d'avui, el seu tercer, perdó, treball discogràfic, Big Time Roller Coaster Feeling, que va ser realitzat el 22 de maig de 2026, un àlbum de 11 temes produït per Connor Seidel i que té peces realment magnífiques com aquest Holy Grail Big Magic que acabem d'escoltar, que és la que obre el disc, o la peça Sitxo damunt, al costat de Blair Dunlop.

Rehearsals for Carnegie Hall és un projecte d'arxiu inèdit publicat l'1 de maig de 2026 a través de Benny Burke Company. Aquest treball recull els assajos privats originals que el cantautor Don McLean va fer amb el cèlebre quartet vocal de Jordaners de cara al seu històric concert del 1984 al Carnegie Hall. Un àlbum que consta de 10 cançons que capturen la música en el seu estat més pur, més íntim i sense cap mena de retocs d'estudi. Ho estem fent escoltant-lo ara mateix amb aquesta peça que acabem de sentir, aquest Tulsa Time Deep in the Heart of Texas, o ho farem també amb aquest Crying. De fet, el que s'està fent de forma paral·lela al llançament musical, s'està publicant la docusèrie complementària Rehearsal Series Carnegie Hall al canal oficial de YouTube del mateix Don McLean. Els dissabtes, al punt de la una al migdia, durant un parell de mesos, s'estrena un nou material visual d'aquests assajos històrics, començant pel clàssic Crying, precisament que l'escoltem.

Una magnífica intèrpret és l'Stella Lefty, cantant compositora emergent de música country folk i americana, establerta a Los Angeles, originària de Chicago. S'ha convertit en una de les artistes virals amb més projecció gràcies a les seves lletres i al seu estil proper amb d'altres artistes, com per exemple la Noah Kahan. Un èxit revelació amb el senzill que escoltarem ara, la cançó anomenada Boston, publicada el febrer de 2026, que és una cançó que ja ha entrat en diverses llistes d'èxit de música country americanes. Aquest és un tema que és el que obre el seu darrer EP, I Know, I Know. La cançó es diu així, publicat aquest en 2026, tot i que també podeu escoltar el seu EP anomenat Is This Heaven o el Tragic, realitzat, Tragic Really, realitzat el 2025. Stella Lefty és un nom per tenir en compte, i si no ho escolteu, aquesta meravella que es diu Boston. On a

van prometre el temps de country i també ho van prometre el club del country que escoltarien totes les cançons que formen part d'aquestes cintes, d'aquestes cançons recuperades de Don Williams i que s'han reunit aquestes 12 peces amb aquest epílog que també s'anomena com a subtítol de Cellar Tapes. És les cançons que el seu fill va trobar i que s'han tornat a editar, cançons absolutament noves que van ser descartades amb el seu moment per als àlbums, no per dolentes, sinó perquè de vegades s'assemblava massa a altres temes que havien sortit amb aquell mateix o havien de sortir amb aquell mateix àlbum o anteriors. El tema era Spinning Around. Jo li dec molt a Don Williams i per això no m'enfarto d'escoltar la seva música. Aquest tema es diu Try Me Again.

Una meravella. I com vaig dir l'altre dia, tant de bo trobin moltes més cintes, n'hi hagi moltes més amb aquestes peces i no ens puguin cansar mai d'escoltar música de Don Williams. Anem cap a un altre jove vocalista que també m'encanta i que també ha publicat un àlbum aquest 2026, el 30 de gener concretament, la cantautora de folk americana i country Emily Scott Robinson amb el segell O-Voy Records de fort prestigi. L'àlbum es diu Apalachia i aquesta és la cançó que li dóna nom.

Aquest és el cinquè àlbum d'estudi de la cantautora afincada a Colorado, l'Emily Scott Robinson Appalachia. És una gran intèrpret i una excel·lent narradora d'històries, com s'ha demostrat amb aquesta cançó, Appalachia, que va ser escrita just després que l'huracà Helene caigués amb tota la seva força sobre l'oest de Carolina i que parla de la força dels humils americans. I aquesta és una altra de les cançons que podem trobar en aquest disc, però en aquest cas una col·laboració que ens arriba amb en Duncan Wickle, col·laborador de la primera època de Molly Tuttle. És una peça perfecta d'aquest tema de Water is Tight, que hem escoltat diverses versions d'aquests temes, possiblement la més recordada, la de P.J. Harvey a Peaky Blinders, però aquesta versió de la Emily Scott Robinson, juntament amb el seu company aquí, amb aquesta cançó, val realment la pena.

excel·lent la música de la Emily Scott Robinson. I els darrers minuts del nostre programa d'aquesta setmana els completem amb música del passat, amb un toc modern i un toc també de sentimentalisme. És el món del bluegrass a càrrec d'uns músics d'estudi que s'han unit per editar un àlbum que ens porta la música de Hank Williams. The Gospel According to Hank Williams, The Bluegrass Gospel Tribute. Són peces, 12 peces clàssiques de la discografia de Hank Williams, interpretades a la mandolina, guitarra, tenor i veu solista per Tony Robertson, amb Rick Rogers, baríton i baix, amb Vance Henry, guitarra, tenor també amb aquesta edició, i Andy Richardson, que ens porta el banjo, el dobro, la guitarra, el baix i també participa en la veu, i finalment el violí de Donnie Carpenter.

I així, amb aquest gospel, us diem fins la setmana que ve al Club del Country. Soc Rafael Corbí i espero que hagi estat un plaer acompanyar-nos amb aquesta aventura musical del dia d'avui. Acabem amb House of Gold.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

animades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: M'aleixo dia en què te'n vas creuar. Si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar. No et deixo de buscar.
2: Crec que ens podem trobar.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

deixo caure'ns sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i

venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.